0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que m'he buscat i les dues formes són correctes.

Si són les 3 i avui és diumenge, això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Ben trobats, ben trobades, amics, amigues i amiguis. Un altre diumenge a l'estanteria del Jordi. Avui tenim un programa ple de sons irlandesos i celtes. Això és la segona part del monogràfic de The Corrs, les germanes que ens retornen als sons tradicionals irlandesos.

després parlarem una mica d'una gran pel·lícula del director Alan Parker, que tracta sobre la miserable infància i adolescència d'un xaval a la Irlanda dels anys 30-40.

Això és un d'aquests instrumentals tradicionals que ens agrada sentir d'aquesta banda. Sentim ara un tema, un dels temes principals del primer disc, el Runaway, la necessitat d'estar a soles amb la persona estimada. A la tornada insisteix molt en dir m'escaparia contigo.

Ara escoltarem un tema del 2004 que es diu Hideaway. És algo així com Amagatai i ens insta precisament a no amagar els nostres potencials o les nostres característiques o les nostres febleses davant dels altres. Això està dintre del disc Borrowed Heaven, el paradís prestat.

L'any 1996 actuen en un concert de Nadal celebrat a la Ciutat del Vaticà i són rebuts per Joan Pau II. Aquest mateix any, el 96, també actuen als Jocs Olímpics d'Atlanta i es converteixen en teloners de la gira de Celine Dion. I aquest és un dels temes principals que porten d'equipatge per fer totes aquestes gires.

això és el Forgiven, Not Forgotten, perdonat però no oblidat. És un dels temes més tristos de la banda. Parla del suïcidi i de la gent que deixes enrere. Un tema fosc, sagnant, que parla de nits negres i tumbes gelades.

0: had forgotten.
1: Y cambien totalmente de temática en aquest tema. I never love you anyway, algo así como de todas maneras mai te estimat. Es una celebración emocional a la vez trancat definitivament en una parella que no funcionaba. A la cançó hi ha frases com m'avorries amb les teves històries o tu veient la MTV mentre jo somiava en un llit buit. I fins i tot diu que enviarà una nota d'agraïment a la nova noia per emportar-se'l i lliurar-se d'ell. Parla d'empoderament de una manera irònica i sarcàstica després d'una

comensagrada aquests arpegios al piano de Jean i la veu d'Andrea amb aquest tema Closer, que parla de la timidesa i de les màscares que moltes vegades ens posem per ocultar el nostre dolor.

Para y la Mara de las hermanas Zin y Gerry Cor. Van a ser un puntal muy importante para la banda. También músics que van inspirar des de la infància, des del primer moment. I hi ha un tema que es diu Tan Jove i està dedicat precisament a ells, perquè elles consideraven que la edat no els afectava. Sempre estaven disposats a córrer aventures i gaudir de la vida. So Young. Yeah.

Prepararte para disfrutar de la

Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem. Aviat es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada amb My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

Dream On Rising Song és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 20, el 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del Mezzanine Rising Song del 1998. Més retorns al Primavera Sound, Ainsworth on Old New Boughton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com a edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats, era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín en 1980, liderada per l'incombustible Big Sub Bagel. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Ainsworth and New Boughton.

Robert Smith va formar The Cure a 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, quelcom fràgil, extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut, del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dit el 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest un dels referents del nou, de la música contemporània nord-americana, i aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles, Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida, la primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill de Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading en 1989 tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió al Primavera Sound. Seguidament amb Depressión Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depressión Sonora.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal. Ja!

0: Russian roulette, I'm spinning you round again to...
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola,

Si són in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans, actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presentant Crooked Wing, una ala trencada des de Southern-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio. La banda formada a Brighton el 2021, These New Leaves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Leaf is Rising, al Primavera Sounds, els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de White obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

Happy With You, escoltem els Big Thief. La banda formada a Brooklyn amb Adrian Lenker a les veus. Es presenten Double Infinity del 2025 al Primavera Sound, 6 de juny. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb el Primavera Sound, amb la compositora sueca Anna von Hulswolf. Hulswolf, vull dir. El dissabte 6, actuant amb la seva màgia. El tema Death Magic del 2018. Escoltem aquesta misteriosa desaparició d'Electra.

Fins aquí podem arribar, amics i amigues de la Connexió Eclèctica, amb el Primavera Sound 2026. I esperem que el doctor Music, Pedro Aparicio, ens faci una crònica post-Primavera Sound de la propera edició. Tanquem el cercle d'aquesta primavera escoltant ja tot un clàssic de les mogudes After Hours, Carl Cox. Com sempre, compartir moments incombustibles és tot un plaer. Good night and good luck. Be good.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts i benvingudes a Líders, l'espai on conversem amb persones que entenen que les oportunitats més valuoses neixen de les relacions, perquè darrere de cada projecte que creix, de cada comunitat que prospera i de cada experiència que deixa empremta, hi ha persones que han sabut crear espais de connexió. I avui parlarem precisament d'això, de com un lloc pot convertir-se en un punt de trobada, de com una idea pot acabar generant una comunitat i de com les experiències compartides poden transformar la manera com ens relacionem, col·laborem i creixem. Avui ens acompanyen en Jordi i la Maria Muñoz Pous, germans i fundadors de La Granja, un projecte que ha aconseguit convertir els tardeos, els tallers, les trobades i les experiències compartides en una autèntica plataforma de connexió humana. Amb ells parlarem de comunitat, de networking amb ànima, de dissenyar experiències memorables i del valor de crear espais on les persones no només assisteixen, sinó que se senten part d'una cosa molt més gran, perquè quan les persones correctes coincideixen, en l'espai adequat passen coses extraordinàries. Benvinguts a Líders, benvinguts a una conversa que parla de connexió, comunitat i futur. Comencem. I ara sí, benvinguts, Jordi, Maria.
2: Hola.
1: Què tal? Com esteu?
2: Hi ha una mica nerviosa, eh?
1: Sí,
2: això de venir aquí a la ràdio i tenir un micro aquí davant, jo no ho havia fet mai.
1: I sobretot el directe, no? El directe impressiona molt perquè és allò... Bueno, nosaltres... Sí, no?
3: Sí, clar. Evidentment, tindre un micro aquí a la boca doncs impressiona i en la situació... Però, bueno, Caldes per nosaltres és una població amb un carinyo especial i, per tant, supercontents d'estar aquí. Sí, Núria.
1: Bueno, abans de res també m'agradaria donar les gràcies a la Mireia García, que és la persona que ens ha connectat, no? De fet, us comentava també a l'inici que he tingut moltes persones a l'estudi que de fet ens hem conegut gràcies a la connexió d'una altra persona i això és meravellós, no? Perquè anem fent xarxa també en aquest sentit.
3: Super.
1: I també voldria expressar-ho així en l'estudi. I abans de res, que sempre que parlem dels projectes, sempre ens agrada conèixer qui hi ha darrere d'aquests projectes, no? Llavors, sempre la pregunta de qui és en Jordi i qui és la Maria.
3: Clar, qui és el Jordi, qui és la Maria, som dos germans, hem compartit molts moments junts, venim d'uns pares doncs, que sempre ens han empenyut a tirar endavant el projecte, el negoci familiar, en definitiva. Nosaltres venim del món de la joguina, del joc i la joguina. Sempre hem cregut que el món del joc bueno, i la joguina és l'eina necessària, imprescindible per l'aprenentatge dels nens. I aquí van començar els nostres pares. I a partir d'aquest punt doncs ha continuat tota la resta de projectes que després doncs, la Maria va crear la xarranca i després
2: que ens hem anat afillant tots
3: i després ha vingut La Granja i després ha vingut Els Tardeos, però sempre doncs, ens ha acompanyat el nostre lema, que és regala temps i uneix tot allò que estimes, i a partir d'allà doncs, ha nascut doncs, la resta de projectes. Però venim d'una família treballadora, emprenedora, i els nostres pares ens han inculcat aquests valors de lluita per al que vols i aconseguiràs doncs, el que sí, puguis, aquest... però sempre lluita per això que tu vols.
1: Mm-hmm. Molt bonic això. Mm-hmm. De fet, jo tinc un germà i em fa molta gràcia que treballeu. Nosaltres, bueno, de fet, tenim diferent manera de viure la vida. Jo soc superemprenedora, ell és un superdirector d'operacions de multinacional, però sempre he pensat que treballar amb germans, hosti, és la confiança més absoluta, no? Perquè al final veniu els dos del mateix lloc, heu viscut els mateixos valors i és, bueno, jo crec que sou afortunats de poder tenir aquesta relació tan maca que teniu
3: sí,
1: vosaltres.
3: Tal qual.
1: I Maria, i tu, doncs? Ja sé que t'ha fet una prèvia al Jordi, però et podem escoltar tu també.
2: Bueno, doncs, res, la xarranca la vaig crear arrel del projecte de final de curs, de carrera. Era una idea així, una mica esbojarrada en aquell moment. Ara fa 26 anys que existeix la xarranca. La xarranca és una companyia de jocs. La idea era, doncs, bueno, portar una altra vegada els jocs a la plaça, no? Perquè jo estava en un esplai, me n'adonava que els nens doncs, cada vegada doncs, jugaven menys amb aquests jocs tradicionals, no? El tema de la introducció dels ordinadors, de les consoles, s'aïllaven i no m'agradava. Llavors vaig pensar, ostres, i si transformem aquests jocs en dimensions molt grans, que els hi siguin com atractius i puguin dir, ostres, doncs que guai, m'ho he passat molt bé, me'n vaig a l'armari i el trec ple de pols i jugo amb els meus pares, no? Llavors això va ser una idea, ja et dic, de final de carrera, els números sortien i vaig pensar, ostres, doncs i si l'executem, no? Llavors en aquell moment el nostre pare va dir, va, doncs jo et dono un cop de mà, i va ser doncs ell el que va fabricar aquests jocs, i mira, i així es fa doncs 26 anys que voltem doncs moltes places, molts carrers, molts centres comercials, a families days d'empresa, festes de finals de curs d'escoles, i la veritat és que és un projecte molt xulo. Va començar només amb el tema de la col·lecció dels jocs, però cada any hem intentat introduir noves activitats, i sempre doncs amb això, amb la importància del joc, de que jugar doncs ens enriqueix moltíssim, des de comunicació, no? Molts valors d'aprenentatge, de saber guanyar, de saber perdre, de jugar amb grans, amb petits, i sempre doncs hem intentat fer les activitats en aquest sentit.
3: I unir família, no? Unir amics, en definitiva la idea principal és la mateixa que dèiem al principi, no? Que aquell avi pugui jugar amb el seu net, el seu pare amb el seu fill, el tiet amb el nebot, entre amics, entre pares, vull dir, en el fons, en definitiva, tot es basa amb el lema, no? Regala temps i uneix tot allò que estimes, que en definitiva és el que tots ens falta avui en dia. I el fet aquest, doncs, de poder jugar a la plaça amb aquests jocs de dimensions gegants, però tenim molts altres espais de joc i tallers, fa que les famílies s'uneixin en un moment, encara que siguin 3 horetes, però durant aquelles 3 horetes doncs, han pogut compartir una bona estona de joc, cosa que el nostre dia a dia potser no ens permet perquè anem tan atrifolats, vull dir, tan atabalats, sí, sí. Que no ens permet doncs, disfrutar d'aquest temps, i la idea de la xerranca i l'èxit que té la xerranca bàsicament és això, és unir famílies i unir amics i estones de joc.
2: Clar, quan vam començar era com raro, no? Perquè jo recordo, doncs, anar a un ajuntament i amb un catàleg, no?, que l'havien fet en aquell moment amb fotos i fotocòpies, no?, i dir-los, doncs mira, que muntarem, no?, la nostra proposta és muntar doncs anar a la plaça aquests jocs, però i el pallasso on serà, no?, i aquí els titelles a què sortiran després, i deies, no, és que aquí no hi ha ni pallassos ni titelles, som companyia de jocs, això ara s'entén, però en el nostre principi no s'entenia, de fet no teníem ni epígraf, i llavors ens feia dir, doncs, ludoteca mòbil, per dir-li algú una cosa, perquè clar, els pallassos, els titelles, no, els actors, els actrius, la música, que de fet jo també moltes vegades penso que no tenim cap fira del món del joc. Hi ha la fira de titelles, hi ha la fira de teatre, hi ha la fira del circ, però fira de jocs no n'hi ha, i cada vegada som més companyies que estem aquí.
4: Ah, sí? O sigui, és un món absolutament desconegut,
2: sí,
4: per mi.
2: Sí, perquè som el cigronet petit del tema cultural, vull dir que sí, no n'hi ha cap d'això. I bueno, i clar, cada vegada ens coneix més gent, i molt, ja, no, el tema dels xiquipars, els piquipars, que dic jo, que les famílies estan com una mica saturades i diuen, ostres, és que aquests jocs són molt guais, a mi m'agradaria tenir-los a casa, o i si ens els muntem en el parc a la festa d'aniversari del meu fill, i dius, clar, és que jo el parc no el puc envair per tu, no es pot envair la via pública a nivell privat, venim a casa teva, ja, però és que a casa no tinc aquestes necessitats tècniques, perquè clar, les escenografies que portem són molt xules, són molt grans, i arrel una mica això, el fet de poder crear l'espai físic de la granja, no?
3: Perquè molts ens deien, escolta'm, jo això vull fer la festa del meu fill o filla, però no tinc espai, o altres que ens deien, jo tinc espai a casa, però no em vull emmerdar a casa, i per tant vull invadir la via pública, i clar, la gent no entenia que necessitem unes certes llicències per invadir les vies públiques. I aquí va ser quan amb la Maria ens va xispar la idea de muntar el projecte de la granja. I la granja realment és el nostre magatzem, era una antiga granja, la vam adequar tota fa 26 anys, es va convertir i es converteix i és el nostre magatzem, però només una part del magatzem l'hem preparada per llogar l'espai físic i poder-hi fer aquestes trobades i celebracions que la gent ens anava dient. I tot l'any passat vam estar treballant amb aquest projecte, i a l'1 d'abril d'aquest mateix any doncs el vam donar a conèixer, i l'èxit i l'acceptació ha sigut brutal, i estem super, super, super contents del projecte aquest que ha nascut arrel de lo que us hem explicat de la xerranca, no?
2: Però clar, és com curiós, perquè tens una idea i de vegades aquestes idees et porten a una altra cosa,
3: clar,
2: no? Perquè la idea era dir, ostres, doncs aquestes famílies que voleu les activitats de la xerranca, veniu aquí.
3: Clar.
2: I és que ens trobem que des del moment en què vam donar a conèixer l'espai, és que molt poques famílies a nivell de nens volen gaudir-ho. Ens trobem, doncs, festes de 50 anys...
3: Els números rodons.
2: Festes de 40, festes de 60, i dius, ostres, que guai, no,
3: o empreses, inclús empreses,
4: sí,
3: això.
4: Sí, això és una cosa que jo m'he quedat també gravada, perquè has dit també nens, famílies, empreses, no? I aquest, també volia tibar d'aquest fil una mica.
3: Molt
4: què passa amb les empreses,
3: molt
4: també?
3: Molt interessant,
2: super.
3: Clar. Perquè, bueno, nosaltres vam fer el projecte de la granja al nostre gust, a la nostra manera, on ens sentíem còmodes, on volíem rebre el nostre client i quin tipus de client ens imaginàvem, com tots els projectes quan neixen, doncs quin client vols tu, i per tant adaptes el teu projecte al teu target, no? I en aquest cas doncs el vam fer d'una manera que és això, que ens ha portat a això, a empreses i gent adulta que no volen nens, justament el que volen és vindre sense els nens per gaudir dels seus amics i el seu entorn, perfecte. Doncs les empreses, clar, ens estem trobant doncs que és superinteressant, perquè és un espai relativament xulo com perquè una empresa pugui vindre amb el seu equip directiu, pugui fer una reunió d'equip, li muntem un team building, una jornada de cohesió de grup superinteressant, li podem muntar un catering, li podem muntar tot el dia i forma part d'una reunió relativament interessant per l'empresa, doncs perquè interessa, doncs, segons quin moment, doncs, fer aquest tipus de reunions, però en un espai fora de les pròpies oficines de l'empresa, i fa que aquella reunió doncs no sigui tan agressiva, sinó que sigui una mica més distesa, però també alhora interessant i
2: funcionar. I estem com al mig de la natura, no? Vull dir que això també és com dir, oh, que guai, sentir els ocells, no?
3: Sí, la calma que s'hi respira.
4: Bueno, aquesta era l'altra pregunta per dir-ho també als nostres oients. On és la granja?
2: Clar, la granja està situada a Bigues i Riells, és un poble, bueno, que el tenim aquí al cantó, som veïns de Caldes, però és que està al mig d'una urbanització, però quan entres no et dona la sensació que tens cases al voltant, sinó que les teves vistes és una granja que tenim també molt a prop, i tens el Tibidabo de lluny, tens, clar, les muntanyes, i hi ha molt verd, i molts ocells, i
3: molta calma.
2: Molta calma. Llavors, clar, quan arribes dius, oh, que bé, no? Sobretot la gent que ve doncs d'estar a oficines o d'estar doncs en pisos o que no tenen aquest espai així exterior, no?
3: La sensació és de benestar, bàsicament. Nosaltres, malauradament, les persones no valorem què tenim, i això hem de fer autocrítica, perquè el nostre dia a dia és en allà i portem molts anys en allà, però fins ara potser no ens hem adonat compte de la zona privilegiada amb la que vivim, perquè estem rebent molta gent que ens diu, ostres, és que el meu dia a dia sou uns privilegiats, perquè el meu dia a dia només sento que camions i vehicles i carros i pip-pips, i nosaltres vivim en un entorn privilegiat, i això fa que la gent quan ven allà és, la sensació és de benestar, purament.
4: Sí, a mi també m'ho diuen, és que no sé com pots viure tan lluny de Barcelona, no sé com pots viure tu.
3: Correcte.
2: És que ho tenim molt a prop, o sigui, realment no és molt lluny, vull dir,
4: no,
2: realment
4: no.
2: És que res, en mitja horeta ens plantem a Barcelona, no? Vull dir que estem com ben situats, tenim la C-17 allà mateix, tenim els cingles del Bertí aquí a tocar, que també doncs famílies venen a fer una, no?, a fer unes excursions, vull dir que estem en una zona que penso que ben situats.
4: Sí, d'on us ve més gent, per això? Ho teniu controlat, això?
3: Mira, clar, com t'he dit, vam començar l'1 d'abril, o sigui, realment té un mes de vida, però ens ha vingut gent... Sí, de Barcelona, ens ha vingut gent del territori, és a dir, de Granollers, ens ha vingut gent de Caldes, ens ha vingut gent de Taradell, o sigui, la part d'Osona, o sigui, bàsicament són les comarques que podem tindre més a la vora. No sé què passarà d'aquí un any, si ens tornem a seure i ens tornem a parlar, però ara bàsicament és la gent de la zona, que bueno, doncs a partir de tot el que hem anat fent doncs s'han interessat, i ja tenim reserves inclús per l'any que ve, que això també és una cosa que ens orgulleix, doncs perquè la gent diu, ostres, és que malauradament aquest dia del meu aniversari no he pogut fer perquè ja has tingut reserva, però l'any que ve sí que vull vindre, i per tant ja, això també és una manera que veus que el projecte doncs avança amb bon peu i com a nosaltres ens agradava. però de tot arreu esperem que sí, sí, que vingui gent de...
4: I quan engegueu un projecte com aquest, no? amb aquest pes i amb, com heu començat a donar a conèixer el projecte? Quins han set els primers passos?
3: Clar, nosaltres portem molts anys amb el que és el màrqueting digital, perquè el nostre inici va vindre del món de la joguina. La joguina venim del món de la venda online, per tant, tot el que és el màrqueting digital portem ja molts anys batallant. La primera web la vam muntar el 2007, o sigui que imagina l'any que portem. Vol dir que tot el que és el màrqueting digital, com aquell qui diu, l'hem tocat durant molt de temps, i això doncs sabíem que Instagram era una font important, i vam obrir una compte d'Instagram, vam començar a penjar unes fotos que vam fer, uns vídeos que anàvem penjant, i com que l'entorn és prou maco i l'espai és prou maco, la gent diu, ostres, que justament el que realment necessitava era això, i ja era hora de trobar una cosa com aquestes, perquè com deia la Maria, no vull anar a un xiquiparc, no vull anar a un merendero qualsevol, volia un entorn xulo, agradable, que estigués bé, i justament és el que jo estava buscant. Per tant, avui en dia, gràcies a la xarxa i Instagram, doncs fa que tot això, si ho fas bé o ho intentes fer una mica bé, doncs fa que tot això la veu corri i comparteixin. I
4: bueno, mira, per això també esteu aquí,
3: i no? Tal qual,
4: en un moment, Maria, donat, sí. No? Veu fer un esdeveniment i llavors amb gent que jo conec, que
3: correcte,
4: em van recomanar,
3: sí,
4: vull dir, al final
3: va ser això.
4: I és la millor manera, en definitiva, perquè la
2: és
4: recomanació...
2: Quan, clar, quan vius una experiència i la veu i la, no, i la gaudeixes, la comparteixes, no, amb els teus, llavors quina millor publicitat també que...
3: I ficar-hi carinyo, estima amb el que fas, creure amb el projecte.
4: Sí, això de fet és el que més em van destacar, mira què et dic.
3: Yes. Sí, sí.
4: Sí, aquest cuidar, no, i aquest estimar el projecte, això m'ho van transmetre, sí.
3: Bàsicament és que és el que també ens han transmès els nostres pares, és a dir, si tu creus en un projecte te l'has d'estimar, l'has de cuidar, i quan tu t'estimes una cosa, la cuides, la mimes, li dones brillo, li intentes donar una solució, li intentes ajudar a tota aquesta gent que ve a casa teva perquè tenen necessitats, i en algun moment es pot trobar amb una necessitat que tu, només tu el pots ajudar, doncs és molt fàcil. Si t'estimes un projecte i creus, doncs és tan senzill com
2: això.
3: I que
2: aquí on ens veus és els que som a darrere, vull dir que hi ha en Jordi i la Maria, qui t'agafa el telèfon, qui t'atén, vull dir,
3: bueno,
2: que tenim gent, clar, també, no, però no. Vull dir que hi som molt, vull dir que no estem només a...
4: Sí, que no és una inversió que algú us porta,
2: no.
4: Vosaltres,
2: que
4: vull
2: som
4: dir,
2: nosaltres.
4: Vull sí, una mica la vostra empremta està en el projecte.
2: Exacte, vull dir que evidentment, clar, tenim gent que ens ajuda i ens dona un cop de mà, perquè si no tot això sols no podríem, no? Però que nosaltres hi som, vull dir que...
3: Ens agrada rebre els clients, ens agrada atendre'ls, ens agrada pues, que ens expliquin què fan, què necessiten, i això també és una mica el que la gent també ens ho valora, no? En definitiva, aquests...
2: No hi ha
3: pocs...
2: un codi que no cobres i et la porteta amb la clau.
3: Correcte, aquest és el tema, no? I bàsicament és això, és donar-li aquest valor humà, personal, que en el fons avui en dia, amb tot el que és l'intel·ligència artificial, que ja no saps massa ben bé qui t'acabarà tenint, doncs aquest factor humà que nosaltres ens ha portat i esperem que ens perduri durant molts anys, és el que nosaltres anirem oferint, perquè en definitiva és el que la gent demana, i veiem que és molt necessari.
4: Sí, de fet, molta gent que ha passat per l'estudi, una de les coses que parlem molt és de que, clar, en aquesta època tan digital i tan d'intel·ligència artificial, no, el que busca la gent és realment aquest contacte personal, que algú t'atengui, que saber qui hi ha al darrere dels projectes. Això cada vegada també està agafant més força.
2: I sí, això, sí. Ara que ho dius, aprofito per dir el tema dels tardeos, que va ser una mica arrel d'això, o sigui, arrel de dir, ostres, no sé, una parella que tens ganes de sortir entre setmana, perquè potser els caps de setmana doncs tens partits de futbol, partits de bàsquet, no? El ball de saló de la nena o del nen o el que sigui, doncs dius, mira, doncs entre setmana un dia de parella, un dia d'amics, de only adults, no? De dir, anem a fer gaudir de nosaltres, doncs va, aprofitem aquest espai de la xerranca per fer-hi el vespreig, que nosaltres li hem dit tardeo, però
4: bueno, sí,
2: és com mal dit, però és com una paraula que ha quedat una mica també, la gent la reconeix, no? I és una mica arrel d'això, de dir, doncs anem a socialitzar-nos en un espai doncs a l'aire lliure, el juny, que ara sembla que ja ve l'estiu, ve de gust, i...
3: Bueno, perquè bàsicament també creiem que és important moments per un mateix, moments per la parella i moments per la família. Vale? Per tant, si parlàvem de moments de compartir temps i de regalar temps, aquest temps també ens l'hem de regalar com a parella, en aquest cas si vas amb la parella o amb els amics. Hi ha d'haver-hi aquell moment, aquelles
2: també
3: estones.
2: Venir sol, vull dir,
4: conèixer gent.
3: Correcte, sí. Gent, però ens l'hem de regalar i hem d'aprendre a regalar-nos aquest temps perquè el nostre dia a dia ens porta a una vida que no hi ha temps per res i que
2: anem
4: acelerats.
3: I ens hem reivindicat i hem dit muntem un tardeo i aquí venen els tardeos de la granja i fem que aquells moments de gaudir doncs els puguem gaudir en parella, amb amics o sol, però només amb els adults, perquè també creiem que és molt necessari i molt important. I què millor que vindre gent i parlar amb gent i conèixer gent, que és super xulo que et vingui gent a casa, si ets d'aquesta manera, que et vingui gent a casa i puguis descobrir gent tan fabulosa com tu i com la Mireia, que ens hem descobert gràcies a això, i això és supermaco, perquè en definitiva doncs, cada un té la seva vida, però que hi ha gent molt maca
4: que ens hem de connectar i hem de créixer.
3: Mateix.
4: I també és veritat que jo, que em dedico sobretot al món del networking professional, no saps mai què hi ha darrere d'una conversa. En definitiva, no saps mai què pot passar.
3: Sí.
4: I aquesta curiositat també està bé, no, que també l'anem cultivant en aquests espais, que fan molta falta, i sobretot en el territori, perquè
2: no hi ha.
4: Perquè jo que vaig a molts i penso, hòstia, que estic farta potser una mica de tant de cotxe i a vegades, no, depèn de quina hora, tant de caravana i tant,
3: sí.
4: I està molt bé que estigui per aquí. Doneu-nos una mica més de detalls, això dels tardeos. Quantes persones, o sigui, com teniu pensat els formats, quines dates, quins dies, doneu-nos més informació.
2: Mira, la idea és poder-ho fer el mes de juny, val? Tots els dijous, que sigui, la idea és començar a les 7 de la tarda, de 7 a 10, i la idea és que cada dijous hi passi quelcom diferent, val? Ara, per exemple, aquest dijous tindrem doncs un saxofonista que ens amenitzarà així una mica la tarda. Tindrem un tast de cerveses, de la cervesa La Marca Única,
3: d'aquí Caldes,
2: que és d'aquí Caldes, en Jordi
3: Canet,
2: supermaco. Ens vindrà doncs a explicar aquest projecte que també és relativament nou del món de les cerveses, però que ha anat agafant molta força i són boníssimes. Ens les va deixar provar i ens van encantar. Ens explicarà doncs una mica també el seu projecte, com es fa la cervesa, que molts no ho sabem, no? Vull dir, el vi sabem que s'aixafa, però i la cervesa com es fa, no? Vull dir que també serà curiós. I llavors ens tindrem doncs en Miquel, que ens farà unes hamburgueses superbones del restaurant El Grillat de Lliçà d'Amunt, acompanyat també d'un picoteo de quatre entrants així divertits. I la idea doncs és això, passar doncs una tarda amb amics, amb família, amb parella, i
3: bueno, i que la gent també es pugui conèixer, que en el fons ens tracta d'això, no? Que dius, ostres, jo vull vindre sol, però jo no sé qui m'hi trobaré, i et trobis pues, gent com nosaltres, i que estigui amb el seu grup d'amics i que comparteixi aquell tas i que digui, ostres, pues jo sí que li trobo aquell gust que m'està dient en Jordi de... I en definitiva és connectar amb gent.
2: I també serà algo com íntim, perquè no hi ha capacitat, vull dir, les entrades són limitades, vull dir, només tenim capacitat per 50 persones, o sigui que sí que té un tiquet d'entrada, i amb aquest tiquet entra tot, vull dir que no podeu arribar allà i dir, ai, que m'apunto, no? Perquè igual doncs ja no hi ha plaça, vull dir que s'ha de fer una reserva prèvia, i 50 persones, o sigui que també serà algú com, no?, molt informal.
4: Que tampoc és fàcil, juntar 50 persones.
3: No.
4: Vull dir que sí, és un aforament que està molt bé, però, clar, mobilitzar 50 persones...
3: Sí.
4: No és gens fàcil, vull dir que és, bueno, jo crec que això serà un èxit brutal.
2: Esperem que sí. Ens queden encara algunes places, vull dir que si algú vol venir aquest dijous encara serà benvingut. Estem aquí amb en Jordi creuant els dits que no ens plogui, perquè estem mirant aquí el temps,
3: sí?
2: I sembla ser que
3: sí.
2: Dijous ens marquen pluges, però bueno, ho estem preparant amb molta il·lusió, i la veritat és que sí, ja anem. Va en marxa, tot això va en marxa.
3: Sí, de fet és això, una mica la idea dels tardeos és moments de compartir, i fabulós que ja ho tenim aquí, això.
4: Però parleu de juny, juliol també, o és una prova que...
2: Ai, perquè fa com respecte, no m'ha parlat de tant, tant enllà, que sí. Això és una cosa que no sabem, vull dir, de moment provem el juny i si veiem que la cosa doncs, té quòrum, agrada, doncs ens llançarem al juliol, però avançar ja juliol, bueno, anem fent pas
3: bueno,
2: a pas.
3: A la Maria i en Jordi, és a dir, jo, ens agrada el rock and roll, eh?
4: Ja.
3: Vol dir que de seguida ens animem a tot i el juny anem allò partido, com deia, però veurem les forces que hi són i farem alguna cosa al juliol. De moment és això, arrenquem amb el juny i vam posar la data per dir és que o posem una data o
2: total,
3: això no ho arrencarem,
2: que se'ns tira sobre.
3: I se'ns tira sobre i el nostre dia a dia també va tan atribulat que vam dir no, hem de posar una data i aquí va ser el 4 de juny i ja
4: sí,
3: està,
4: sí.
3: Ja
4: jo tinc una amiga que quan li dic alguna cosa em diu posa data
3: ja,
4: no,
3: és, tal qual.
4: Data
3: sí,
4: és com que és veritat, és que la vida et passa per sobre de
3: ja
4: sobte
3: està.
4: No te n'adones i és aquest efecte, no? L'efecte Parkinson, em sembla que se diu, que quan tens una data
3: ja està. Sí, sí,
4: tens
3: sí.
4: Aquest temps i ja està.
3: Sí.
4: I escolta, ara m'agradaria parlar amb vosaltres una mica de, des de la vostra vessant més d'emprenedora i empresarial, no? És a dir, tot i que porteu tants anys emprenent, què ha posat en joc o quines habilitats heu hagut de posar en marxa per engegar la granja? O aquest tipus de tardeos o aquesta activitat nova?
3: Jo crec que és més un tema de veure quines necessitats hi ha al nostre entorn, què ens demana el nostre client i nosaltres doncs amb el que teníem, que en definitiva era una granja que era el nostre magatzem, adequar aquestes necessitats, però és dir, ostres, si ens estan demanant gent que vol un espai per fer-hi una festa i no vol anar a un happy park
2: i els hi ha gent dient que no perquè tinc les necessitats tècniques, no les
3: doncs,
2: tens, també sap greu.
3: Et porta amb això de dir, ostres, doncs sí, jo tinc l'espai, tinc les activitats, doncs t'ho monto jo. En definitiva, el que necessites és ganes, temps, passió. En

0: jornades per a empreses, doncs clar, evidentment hem tingut que començar a buscar gent de catering, qui ho fa, com nosaltres volem, com treballen, quines... I clar, tot això nosaltres, per nosaltres era desconegut i a marxes forçades hem tingut que anar buscant, però realment no hi ha un secret, és creure en una cosa, ficar-hi la banya i lluitar contra allò i a vegades contracorrent. Però, bueno,
1: però ha sigut res divertit.
0: És fàcil.
1: Sí, ho he passat bé.
2: Us veig, us veig.
1: Sí, ha sigut divertit.
2: Explicant-ho. I escolta, sempre és important també que la gent que col·labora amb vosaltres, no? Això que dèiem, no? Doncs el càtering, sí, el llums, també estigui molt alineat amb valors amb vosaltres.
0: Tal qual.
2: Heu trobat gent pel camí?
1: I després saps que també volem com donar a conèixer aquestes empreses que tenim per aquí al voltant. O sigui, intentem que, per exemple, els càterings siguin d'aquí a la zona.
2: Fet perquè... territori, no? Una mica.
1: Correcte, saps? Perquè, ostres, és que ens n'anem a la Conxinxina quan en aquí és que sí. Tenim gent molt guai i gent molt professional i gent molt potent. Llavors és això, no? Pues la cervesa única d'aquí, no? Miquel del Grillat de Lliçà, no? És com buscar aquesta gent que realment
0: el Marc de la Vallesana, que també hi hem parlat, vull dir que clar, són gent molt potent en la seva zona i l'hem de promocionar entre tots, és que perquè...
2: Bueno, de fet és la manera més intel·ligent de créixer, perquè al final si fas territori, no? Llavors és la recomanació creuada també.
0: Tal qual,
2: no? Sí, llavors
0: sí.
2: És una manera com de teixir aquesta
0: correcte.
2: Xarxa que llavors també fa que tot es retroalimenti.
0: Correcte.
2: No?
0: Sí, sí, sí.
2: Jo, de totes maneres, la pregunta anava més enfocada a vosaltres com a empresaris, no tant com a projecte, sinó hi ha hagut alguna cosa que hagis dit, o sigui, jo quan vaig pensar en això no vaig comptar que... Saps? Hi ha hagut algun repte personal com a empresaris en engegar això nou?
1: Ostres.
2: Que potser no, potser no. Les coses...
0: Jo crec que ve més amb el fet de com som nosaltres dos. Una mica el que potser ens han transmès els nostres pares, no? És emprendre i idees i sentir-te valent per afrontar situacions. És un tema de caràcter.
1: Però entrebanc, com a tal?
2: No, algun repte de dir, escolta, mira, jo ara m'he engegat això i no comptàvem amb, no ho sé, qualsevol cosa que... Al final, sempre quan engeguem un projecte nou, sempre hi ha coses que no hi comptàvem, en definitiva,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí que és veritat, però potser amb aquest de la granja, potser al moment encara, no? Igual...
2: No, necessàriament, perquè potser, tota la vostra evolució vital ja us ha portat aquí,
1: És que jo crec que sí, que deu ser una mica això. Perquè és que, clar, la web ja la tenim, o sigui, és com que ha sigut un fill nou, però vull dir, quan ja tens el primer, no sé com dir-te, no? El segon ja és diferent i el tercer també, vull dir, no ho sé. De moment no ens hem trobat amb... Tot ha anat bastant fluid i en Jordi i jo, clar, ens coneixem, ens portem molt pocs anys, vull dir, en Jordi ens portem 15 mesos, o sigui, és que la gent ens deia si eren bessons, no? Vull dir, sempre hem anat com molt agafats de la mà, tenim com la manera de fer, la manera de pensar bastant igual i poques disputes, inclús en el sentit de dir quan muntàvem la granja, no? Aquests llums negres, és que els dos ho veiem claríssim, negres, sí, no? Vull dir que tot ha anat bastant així.
0: Sí, bueno, i també és dir, ostres, si tu veus clar d'aquesta manera, doncs tira-li, és a dir, arriba un moment que és qüestió de creure en el qui tens al costat, en definitiva és el teu germà o la teva germana, i si aquella que tens al costat o aquell que tens al costat ho veu clar, doncs confia més ell i allò sortirà bé, sense posar-hi entrebancs ni coses que impedeixin que aquell projecte no neixi, perquè evidentment si un tira per la dreta i l'altre per l'esquerra, evidentment hi ha algun moment que allò peta, per tant doncs és això, és els projectes doncs compartir-los però sense més.
2: Gaudint. Correcte. I escolta, i una altra cosa, amb tots aquests anys que porteu junts i que porteu emprenent, segur que heu vist moltíssimes històries, heu viscut moltíssimes no, experiències emocionants dintre de l'empresa. Quina destacaríeu, potser?
0: Jo me'n recordo d'una molt bèstia.
1: Però
0: que la Maria deia que no la volia fer, jo deia, jo la vull viure. I era que el rei Far, un jeque àrabe el propietari de l'hotel Juan Carlos I, volia fer la festa d'aniversari del seu fill, justament estaven a Barcelona i ens van contactar una empresa i ens va dir que vol, vull dir, s'ha encaparrat amb les nostres activitats i amb la nostra empresa i que vol que muntem allò. I clar, li dèiem, hòstia, però és que estàs parlant, vull dir, és que això ja és, això és molt bèstia el que ens estàs dient. Nosaltres, vull dir que tot el que l'home va dir que sí, que volia la festa d'aniversari, va fer-ho per tot lo alto. Però per tot lo alto vol dir, va llogar un... Bueno, tenia la sala de l'Hotel Juan Carlos I, una sala molt gran, un càtering tot decorat amb la pel·lícula dels Cars, vam tindre que ficar moqueta per tot arreu, inflables que siguin només relacionats amb els Cars, o sigui, en aquell cas, la festa anava relacionada amb els Cars, i la pregunta que li vam fer, vam dir, bueno, doncs, amb quants nens contem anar a la festa? Ja.
1: Perquè, clar, hi havia tantes activitats, que vam dir, aquí vindrà la marabunta de nens. Sí,
0: i eren dos, era ell i el seu germà, i vam dir, hòstia, però tot això per dos nens? I diu, sí, tot. I diu, però, a més, volem els... Nosaltres tenim uns Cars que van en pedals de la xarranca, i es van caparrar amb aquells Cars. Doncs, tots els cotxes que hi havien a l'hotel, que hi havia, doncs, cotxes d'alta gamma, i els va fer fora tots i va ficar el nostre car en l'entrada del hall perquè el nen, quan baixés de la seva habitació, es trobés el car a davant i només ell, juntament amb el seu germà, anessin fins a la sala aquella que havíem preparat per muntar-hi tot aquest festival. Clar, com que només hi havia dos nens, el que vam proposar vam dir, bueno, doncs convida els nens que tinguis a l'hotel perquè d'aquesta manera, doncs, la festa serà més agradable. No n'hi havien suficients i va convidar tots els fills, les famílies amb nens dels hotels d'alta gamma de Barcelona. Per tant, ens vam trobar amb una festa, però imagina't la festa que d'alta gamma, eh? Vull dir que nosaltres el nostre aniversari els nostres pares preparàvem pa amb nocilla. Però allà hi havia...
1: I el tractava trencada de l'olla.
0: Clar, allà hi havia filet de no sé què i tot era molt, molt exclusiu. Doncs la gent ens... era impressionant perquè ens deien ¿Quién es el niño?
1: Del cumpleaños.
0: Perquè anaven a una festa que els havien convidat d'alta gamma i ningú sabia qui era el nen. O sigui, la sensació era de dir, que trist... tot plegat, què
1: sí,
0: fas?
1: Ja, és molt heavy.
0: I la sensació era de dir, estic muntant una festa, que la Maria no hi estava d'acord, però jo vaig dir, jo vull ser-hi, perquè veure una cosa d'aquestes no ens passarà més, i realment ens va passar l'any següent que ho vam muntar-ho a casa d'ell.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Encara ens ho va posar... que també va ser xula, però són coses d'aquestes que ho hem portat a l'extrem, que
1: no estem acostumats,
0: però que va ser, bueno, és una experiència que va ser xula de viure amb una cosa d'aquestes. Que...
1: I després, grates amb ells, perquè vam poder-hi parlar amb els pares, i és supermacos, vull dir, realment, sí, molt bona gent i molt agraïts, i... però clar, és que...
0: Tot molt fred. Tot
2: i
0: molt...
2: tu per què no volies, Maria?
1: Perquè, ostres, és que és això que diu en Jordi, que fred, no? Vull dir, realment hem d'arribar a aquest punt, o sigui, li hem de donar tot això a aquest nen, és que potser aquest nen el que vol és estar amb els seus amics, potser aquesta festa...
2: Amb la filla.
1: No? Per què no li fas,
0: exacte,
1: potser, quan arribis al teu país que hi hauran els seus amics, per què li fas aquí? Celebra-ho amb el teu pare i la teva mare, aneu els dos al Tibidabo, per exemple, no sé, vull dir, cal fer tot aquesta... No m'acabava de convèncer.
0: Ho vam portar-ho a l'extrem, i jo me'n recordo una de les entrevistes que vaig llegir un dia en un diari, que li preguntaven a un fill d'aquest tipus, què és el que més desitges, no? Una mica és això, no? I va respondre, diu, saber que alguna cosa no la puc tindre. Clar, per ells qualsevol cosa era viable, és a dir, jo vull el car aquí, tota la resta del cotxe és fora, jo vull una festa que hi hagi això i jo voldré allò, és a dir, vam fer la festa d'aniversari l'any següent a casa seva i portàvem un inflable i volia l'inflable, i si teníem que llogar un helicòpter per portar l'inflable, doncs llogava un helicòpter, és a dir, què podem, o sigui, jo, si jo vull, ho tinc, i aquest és
1: però
0: el
1: en canvi
0: punt,
1: no té aquest amor,
0: els
1: aquest,
0: amics,
1: no?
0: No té gent que el que nosaltres, els valors nostres, que el que volem justament és unir famílies, unir comunitat, ells no ho tenen, tenen un poder econòmic molt bèstia, però no tenen això que nosaltres, per això la Maria potser no volia, perquè realment va en contra dels nostres valors, però com a experiència que ens deies, Núria, era bàsicament això, algú que ha sigut a l'extrem de tot plegat.
2: I a nivell de, per exemple, ajuntaments, que dèieu que teníeu joguines grans i tot això, que també me va cridar molt l'atenció, perquè fa poc vaig pujar a Castellterçol, allà tenen uns escacs també gegants, què és el més estrany que us han demanat? per exemple?
1: Demanat com a tal, no, perquè nosaltres tenim un catàleg, diguéssim, amb aquestes diferents col·leccions de joc i llavors trien el que veuen, no? Et podria dir que hi ha jocs que no els volem treure, encara que de vegades els veiem potser com quicos o antics o digue-li com vulguis, però perquè és que el qui és qui ha de ser-hi, el joc del 4 amb ratlla hi ha de ser-hi, el joc de l'oca hi ha de ser-hi, no? el 3 amb ratlla hi ha de ser-hi. Demanants com a tal no, perquè els veuen, els hi agraden i són els que ens demanen i els que portem.
2: I territorialment on treballeu més a nivell, per exemple, d'així de jocs?
1: Clar, treballem molt per província Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, sí que seria una mica l'ordre, però es treballem molt
0: Andorra.
1: Per Andorra, exacte, València, País Basc.
2: Home, Déu-n'hi-do,
1: sí,
2: no, però?
1: Sí, sí.
0: Madrid, sí, sí. També hi hem estat un parell de vegades.
1: Correcte, però bàsicament és Catalunya, Andorra molt, també, i sí, sí, i València.
0: I ara el que ens estem trobant i que també ho estem treballant molt és el tema de les Families Day, que això també empreses,
2: a
0: grans,
2: les empreses,
0: grans
2: no?
0: companyies, que el que volen és parem motors, anem a cuidar-nos, anem a cuidar aquestes famílies, que en definitiva és el motor de la nostra empresa, i anem-los a muntar un dia exclusiu per a aquestes famílies. I nosaltres, que tenim el joc, doncs oferim aquests espais o aquests dies de jornades que són aquests Families Days, que hem muntat empreses molt reconegudes i molt grans, i cada vegada
1: més. Home, és que els nens moltes vegades els agrada saber on treballen, no? El seu pare i la seva mare, i que doncs aquesta empresa obri les portes per
2: això ho feu allà.
1: Correcte. Llavors nosaltres anem a l'empresa i doncs a dintre de les oficines, a dintre dels patis, de les naus, doncs els hi muntem tots aquests espais de joc però és molt xulo. La veritat és que la jornada és molt xula.
2: I Maria, jo ara m'estic imaginant quin tipus d'infraestructura ha de tenir la vostra empresa per poder mobilitzar?
1: Nosaltres la gran infraestructura que tenim és el tema dels monitors i monitores, que gràcies a ells, i això ho posaria en majúscula, això està aquí i la xerranca existeix i continua, perquè són el motor, o sigui, ells són els qui munten, els qui desmunten aquestes activitats i després, sobretot els que els hi posen un somriure durant aquella jornada, no? I jugant amb tots aquells infants i famílies que estan allà. Per tant, el nostre gruix,
2: cor, no?
1: El nostre cor són aquests monitors i monitores, que moltes vegades molts d'ells són la primera feina que tenen, que això també és molt curiós, no? Perquè són nanos joves, la majoria doncs són gent estudiant que tenen doncs els caps de setmana lliures, perquè bàsicament és quan duem a terme aquestes activitats, i que els hi va la mar de bé doncs poder-se treure un sou i bueno, i relacionar-se doncs amb companys de la seva edat més o menys i amb els nens i nenes, que és molt xulo, no? Si tens un caràcter així, doncs és una feina, la veritat és que és molt agradable i és molt maca.
0: I ara ens estem trobant amb monitors que són els nebots de exmonitors nostres, no? Clar, ja tenim una generació, inclús el Martí, el meu nebot, el fill de la Maria, ja ha començat a iniciar-se a fer aquest tipus d'activitats. Vull dir que són nanos joves que els agrada el món dels infants, el món del lleure, i els hi permet doncs estudiar, entrenar i evidentment doncs treure's un petit sou durant els caps de setmana, que durant l'estiu déu-n'hi-do el sou que s'emporten, però que en definitiva sí, se'l treballen per això, que els va superbé. Però que és curiós que ara ja ens trobem aquestes generacions
1: ens vam fent grans.
0: Sí.
2: No, però això que diuen, jo tinc una filla de 19 anys, no? I a vegades quan diu la gent, no, és que la joventut, penso, bueno, la joventut, no.
1: Se'ls ha de donar.
2: No, però que hi ha molt jovent,
1: molt super,
2: molt saludable,
0: i tant.
2: Clar, llavors jo també vull trencar una mica aquest mite, no? Quan em diuen, no, és que el jovent, bueno, no. Quin jovent coneixes?
0: Correcte.
2: Tu, perquè,
0: sí.
2: No, aleshores jo crec que també s'ha de fer una mica apologia que hi ha molt jovent que té ganes de treballar, té ganes d'estar per aquestes coses, i això també s'ha de posar molt en valor.
0: I tant, no, i nosaltres en tenim molts que evidentment doncs, pel que sigui les necessitats de cada família, doncs aquells pares no els poden ajudar, i es nota doncs que tenen moltes ganes de treballar, de tirar endavant, es paguen la carrera, es paguen el cotxe, la gasolina, les vacances, i és gràcies doncs a aquestes feines que nosaltres els hi permetem i que no tenen aquella obligació de treballar cada cap de setmana, sinó que segons el seu horari i la seva agenda, doncs els permet doncs poder-hi treballar, i nosaltres doncs estem encantats doncs, que també pugui haver-hi aquesta moneda de canvi amb tots ells i elles, no? Vull dir que per nosaltres és, com deia la Maria, és el nostre motor de la xarranca.
2: Sí, i sobretot també vosaltres que també veniu de família empresària, moltes vegades, encara que els hi puguis pagar, el fet de no pots estar tot l'estiu sense fer res, també és molt important.
0: I tant.
2: I el valor de l'esforç, no?
1: El valor de l'esforç, el valor de les coses, i el fet de dir, bueno, és que encara que tingui mal de cap, jo m'he compromès, i per tant, com que m'he compromès, vaig a treballar. Que això també, no ho sé...
2: Sí, que no puc dropejar tot el dia perquè tinc una obligació i confien en mi, no? Jo crec que més enllà també dels cèntims, evidentment, que, però aquest... posar en valor la cultura de l'esforç, no? Que alguna vegada hem tingut
1: totalment.
2: Gent aquí també l'estudi, també fan una mica aquesta qüestió que potser ho estem perdent aquí a Catalunya, doncs també està bé que aquests joves també sàpiguen que, bueno, caps de setmana es pot treballar, estiu es pot treballar, i que això també ajuda que, bueno, que el país també prosperi.
1: Correcte, sí. Nosaltres tenim com una borsa de monitors, que ben bé som 35, 36, vam comptar l'altre dia, vull dir que déu-n'hi-do, i nosaltres doncs tenim com una xarxa de molts monitors i els hi pengem les activitats. Mira, tal dia tenim activitat, i llavors ells s'apunten, i clar, nosaltres els hi demanem, penseu bé, perquè el dia que us apunteu, aquell dia va sagrat. Vull dir que no hi ha després un concert d'última hora, ni... Vull dir que també els estem com formant molt i ensenyant i sobretot això, de que si t'has compromès i has dit que tu aquell dia podies, doncs aquell dia vens a treballar i ja està. Vull dir que també els anem...
0: No, i que després ells marxen, evidentment.
1: I molts diuen, ostres, és que realment la xarranca m'ha donat tant, perquè he après tant, vull dir que...
0: És que inclús a conduir una furgoneta.
1: Clar.
0: Nosaltres tenim furgonetes grans i tenim camions i aquells nanos que es treuen el carnet, nosaltres, com potser ens han fet els nostres pares a nosaltres, va, comença a espavilar i tira-li pa'lante, ja t'ho trobaràs.
1: Jo
0: una mica la vida és aquesta, no? I ja t'ho trobaràs. Però...
1: Molts han agafat les furgonetes de la xarranca per primera vegada. No havien agafat mai cap furgoneta.
0: I les nostres són grans.
1: Dius, oi, els ara se'n van de vacances amb furgos, no? I dius, mira, pues han perdut la por al transport gran.
0: Bueno, i el dia a dia, en el fons, van sols en l'activitat, evidentment amb els nostres coordinadors, però s'afronten el client, s'afronten uns pares amb nens, s'afronten el dia a dia, que en definitiva és el que tots ens trobem al nostre dia a dia, i clar, es troben amb gent jove que, ostres, ara ja és una realitat. Primer que tinc una nòmina, tinc un contracte, tinc un compromís, però a més tinc un carrer, i al carrer m'hi trobo doncs uns pares, un client... uns imprevistos, unes senyalitzacions,
2: coses, no?
0: Un m'he perdut, un accident a la carretera i no puc arribar a l'hora, com gestiono això? Tots aquests nanos que tenim doncs s'afronten a la realitat de tot això, i això també ens enriqueix, no? com a xarranca, doncs, perquè veus que aquests nanos doncs ara ja són adults, ja són pares, i ara ens venen doncs els seus nebots, i inclús ja començaran a vindre els seus fills quan ells ho havien set, i això també és maco.
2: Sí, la veritat és que sí. Escolta, i cap on evoluciona la granja? Com la visualitzeu d'aquí 2 o 3 anys?
0: Més gran.
1: Jo també, sí.
2: A nivell estructural,
1: sí,
2: més
1: clar,
2: gran.
1: Sí, perquè amb més capacitat, perquè realment és un espai que ens permet poder tenir més, poder abarcar més persones.
0: Sí, capacitat de créixer la tenim. El que passa que nosaltres sempre hem cregut que anem a poc a poc i anem augmentant segons ens anem trobant, no? Una mica el que t'explicàvem abans. No deixa ser una granja, vull dir que la granja és molt gran i pot créixer perquè tenim capacitat d'espai per créixer, i ho anirem veient, però sí que la gent ens ha demanat, escolta'm, però no m'hi puc quedar a dormir aquí. I escolta...
2: Jo pensava en casaments, potser, no? Fins i tot.
0: Sí, bueno, en definitiva és això. És clar, nosaltres el nostre espai, el que oferim és un espai interior de 60 metres quadrats, allà hi ha una sala, una cuina i un lavabo, a la sala interior hi entren unes 20-25, i després hi ha tota la part exterior, que són 450 metres quadrats, amb una barbacoa i amb un porxo cobert, doncs, però hi ha capacitat per, i per això diem que hi ha una capacitat màxima de 40 en total, entre dins i a fora. Què ens passa? La pregunta del milió. Si plou, 40 persones hi entraran a dins, i nosaltres diem que sempre que no, perquè realment no és, és així, com et deia, només hi entren 20-25, i la part exterior, doncs la resta. Sí que és veritat que és un espai pensat per de cara al bon temps, aquest temps que tenim ara, i tenim doncs porxos i parasols i de més, realment no, no tens sensació de que t'està tocant el sol al clatell, perquè ho tenim tot preparat perquè no sigui així, i a més que et ve de gust estar més a fora que a dins. Ara, si plou, no tenim aquest plan B, per tant, una de les opcions i el que ens plantegem i de cara al futur doncs, és engrandir les nostres naus i poder-ho doncs, fer aquest plan B i evidentment la gent que vingui i siguin 40 doncs, en cas de pluja doncs, puguin estar tots a dins ja reserats i sense problemes i gaudir de l'exterior però només de les vistes perquè si plou, ja, si plou no, no,
1: bueno,
0: no
1: ens hi podem oferir. Quan plou és el que passa.
0: Però possibilitats de créixer les tenim, ganes també. Ara és, tots just arrenquem i necessitem doncs a arrencar-ho doncs, com ho estem fent ara a poc a poc i partido a partido.
2: Però teniu, heu visualitzat també novetats, quin, com dèiem ara, no? es podrà a futur quedar la gent a dormir, es podrà venir la gent a casa, tot això ho heu pensat o millor que no anem...
0: Sí, sí, clar, bueno, el nostre cap no para, eh?
2: Ja m'ho imagino, per, sí. Això, per això.
1: De vegades li haig de dir, Jordi, un moment, sisplau, sí, para, sí. Para, sisplau, sí, sí.
0: El nostre cap, sí, sí, tot el dia va rumiant, perquè evidentment és la nostra manera de ser, som així i constantment anem fent, el que passa que hi arriba un moment que dius ja... Però sí, és que és, només cal ganes, dedicació i realment reafirmar que allò és possible, i possible ho és. Per tant, només dependrà de nosaltres. És...
2: Sí, perquè a més, també no hem d'oblidar que hi ha molta indústria al nostre voltant.
0: Sí, sí, sí.
2: Que moltes vegades també parlem de territori, però també oblidem que, ostres, jo ara també quan pensava a les empreses grans, que potser hi ha Barcelona i Rodalies, però és que és veritat, és que oblidem que aquí al territori també hi ha molta indústria que i, també necessita molt d'això.
0: I que vivim en una zona privilegiada, eh, Núria? Sí. O sigui que, a part que no t'hem explicat, nosaltres tenim una casa de turisme familiar.
2: és que
0: no pararia, però... I és una casa que tenim a Lliçà d'Amunt i que tot el nostre client és internacional. Vol dir que la gent vol conèixer Barcelona, perquè aquesta gent no ve a conèixer Lliçà d'Amunt, perquè Lliçà d'Amunt no té gaire cosa, però està ben situat i això permet que la gent que vol vindre a viure i conèixer Barcelona i no vol estar en el Megollo a Barcelona,
2: no vol
0: ve al nostre territori i ve gent de tot el món. De tot el món vol dir des d'Estats Units fins a... Va vindre uns clients de Nova Caledònia, que és una illa molt petita d'Austràlia. Ens ha vingut gent de tot el món i poca gent del nostre territori. Vol dir que vivim en una zona que hem de valorar on estem, hem de valorar què tenim i perquè la gent ho ve.
1: Sí, sí.
0: I això és una realitat, perquè nosaltres ens hi trobem en aquesta casa, no? I per tant, doncs és això. Evidentment la granja no està pensada per aquesta gent que vingui de fora perquè no vindrà a passar el dia, però la tenim pensada per aquesta gent que viu a la zona de Barcelona, tota aquesta part que potser no tenim, no té la zona que tenim nosaltres, però li podem oferir el nostre espai, la granja, per conèixer. Vull dir que és donar valor que tenim, eh? Perquè...
2: I tant, bueno, jo estic super d'acord amb tu que som privilegiats de viure on vivim. I a més, a 40 minuts a Barcelona,
0: sí, sí, sí.
2: Vull dir que vols jaleo, n'hi ha, però clar, viure aquí per mi és una altra història.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I escolta, alguna cosa més que m'hagueu de sorprendre, una casa de turisme familiar?
1: No.
2: Bueno, i escolta, ara per anar acabant, m'agradaria preguntar-vos quina relació ha estat determinant la vostra trajectòria. És a dir, hi ha hagut algun moment on hagueu conegut algú o hagueu fet algun match amb algun projecte que digui, mira, això ha desenvolupat en un projecte concret, o sempre ha sigut tot cosa vostra?
0: Jo crec que els nostres pares han sigut claus.
2: Els pares, sí.
0: Sí. Sí.
1: Ara ens emocionaríem,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, estem aquí els de Campa de Grimeta.
0: Sí. Bueno, sí, sí.
2: Bueno, la trajectòria familiar, no? Una mica tot el que us han inculcat i que estic segura que tot això també ho esteu impregnant en els vostres projectes. Ai, que acabarem plorant tots!
0: Sí, sí,
2: sí, sí, molt bé, molt maco. No? I a més, de veritat que això es transmet... No, no és per dir-vos-ho, el dia que em van parlar de vosaltres m'ho van transmetre, jo ho veig en vosaltres i estic segura que aquesta empremta que vosaltres deixeu en, en els vostres tardeus, en aquest cas, no? Doncs també calaran molt. Doncs ara sí, per va, anem a, sí, anem a trencar aquest moment tan bonic.
0: Sí.
2: Anem a acabar per recordar les dates dels tardeus, horaris, com s'inscriu la gent...
0: Vale. Nosaltres, com et deia, ho estem comunicant tot a través de la xarxa social que tenim, que és Espai La Granja. Uh-huh. Allà, en la mateixa bio, hi ha un enllaç on tenim un formulari que la gent s'ha d'inscriure, més que res per també tindre un control de tota aquesta gent que vindrà i saber una mica l'aforament, si el podem assumir o no. Com deia la Maria, tenim capacitat per aquest dia 4 de juny, però la idea és inscriure's en el formulari i després nosaltres els respondrem amb la confirmació de que l'hem rebut i ens hauran de fer la transferència o pagament amb targeta o transferència amb el tardeo en el que sigui. I els horaris és, com dèiem, són tots els dijous del mes de juny, de 7 de la tarda a 10 del vespre. Això no vol dir que a les 10 ja, pom, tothom fent fora la gent. Bueno, tots sabem...
1: La idea és a les 10 tancar música i...
0: És un tema per ordenança municipal, que estem obligats a que la música, evidentment...
1: I respecte als veïns, també, que volem ser
0: l'espai,
1: molt curosos amb això.
0: Però, evidentment, doncs, que si tu encara estàs en allà, no estarem fent fora a tothom.
1: Però que a veure, l'any demà tots treballem, o la majoria de les persones també treballen, vull dir que també és un bon horari, no? De dir, ostres, has vingut, has passat una tarda agradable... arribes a casa a sopar i amb una hora correcta per l'endemà de Sant Tornem-hi, no?
0: La idea és aquesta, és tots els dijous del mes de juny, i si tenim forces i ganes, que esperem
2: estic
0: que sí,
2: seguríssima,
0: ho allargarem al juliol.
2: Estic segura. Bueno, i ara per anar acabant, m'agradaria, no sé si hi ha alguna cosa que volguéssiu dir quan us he preguntat, si voleu afegir alguna cosa abans d'acabar.
1: Ostres, em sembla que...
0: Jo crec que ho hem dit tot o
1: sí.
0: No... Tampoc no ens havíem preparat res.
2: No. És a dir, bueno, això no s'ha de dir, Jordi.
0: No, però vull dir que ni jo ni la Maria, que abans de vindre em diu, què direm? És que, Maria, és que ho tenim tot clar. És a dir,
1: clar,
0: no ens hem de preparar res.
1: I hem dit, anem a fer un cafè i mirem aviam què direm. I hem parlat de tot,
0: sí,
1: menys d'aquestes...
0: Sí, vull dir, perquè quan les coses les tens clares i saps per què ho has parit, ningú t'ha de dir com ho has de preparar-ho, ni fer-ho.
2: Totalment.
0: Vull dir que...
2: Sí,
1: jo estava molt nerviosa, però ara m'hi quedaria una estona més.
0: Sí.
2: És que, clar, tothom que ve líders, jo li dic, no patiu, parlarem de vosaltres, no? Aquest programa és per vosaltres, perquè expliqueu, a mi m'encanta a líders conèixer les persones que hi ha enrere dels projectes, però també és per donar veu als projectes, al territori, i seguir fent xarxa i seguir-nos connectant, per tant...
1: Moltíssim.
2: Així que ara sí, donem per finalitzat el nostre programa i, com sempre, amb el Ferran als comandaments... Avui hem descobert que els espais poden ser molt, molt més que un lloc físic. Poden ser un punt de partida d'una conversa, d'una amistat, d'una col·laboració, d'una oportunitat o fins i tot d'una comunitat. Hem compartit aquesta estona amb en Jordi i la Maria, fundadors de La Granja, i hem comprovat que darrere de cada experiència memorable hi ha una intenció, la de connectar persones i crear entorns on les relacions floreixen de manera natural. Gràcies per inspirar-nos, per compartir la vostra visió i per recordar-nos que les millors oportunitats sovint neixen quan obrim la porta a la trobada, a la conversa i a la confiança. També volem agrair la imprescindible col·laboració d'en Ferran Monterde als comandaments tècnics, fent possible que cada setmana aquesta conversa arribi a les vostres llars, despatxos, empreses i projectes. Jo sóc la Núria Cortés i això és Líders, l'espai on les històries, les persones i les connexions es converteixen en oportunitats. I recordeu, les relacions correctes ho canvien tot. Fins la setmana vinent.

0: van fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. Veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Que més tenim cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crió, se feien per dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
1: Ramó de pedra.
2: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Raspinell. Kertia brachydactyla.
1: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
3: Duc, bubo, bubo.
1: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
3: Picot garser gros, Dendrocopus major.
1: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindran de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'altra des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja... Doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que havia aturat des de l'any 2010, la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Amb moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Un dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algunes espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequés es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que per aquest motiu demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dues grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAP Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. i, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, aquesta persona, el problema és que no té un espai o un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel cap temporal.
2: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
3: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
22: El seu pavelló segur que apretarà, però bé, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
23: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
24: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
23: Els dies 6 i 7 de juny entrarà d'acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
25: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial d'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
23: Jugadores, jugadors, famílies i aficions convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
1: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
26: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
27: Es la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo en el que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial a Roces. El combinat que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. De cultura perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció en participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
4: Sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és un empeny i és una com anar cap endavant.
1: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i altres contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
0: La xarxa de comunicació local.

0: connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Latinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per la 2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32.

0: I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
4: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
5: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que corresponen en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
6: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
7: El model de col·laboració públic-privada és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que havia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
6: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
8: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
9: Poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
8: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
0: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta,
10: Bon dia, Elena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
11: Bon dia.
10: Què fareu aquest matí?
11: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, diguem-ne, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
10: I expresseu aquest malestar, aquest matí, matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicletada reivindicativa, quin serà l'itinerari?
11: Bé, aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes, donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no?, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no?, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
10: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
11: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
10: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
0: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
12: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal en no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57, i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? i què n'esperen els seus veïns. En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja, sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del 9 de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, en tot, la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica part d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances, i molta gent que necessita aquest espai.
0: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim, penso que el que hem demanat des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112. No? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut, crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt evident, i ara que ara esperem, ara aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que se'ns serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment bocats perquè això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja s'ha sentit en alguna banda, que sigui possible doncs, algun tipus de tractament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
0: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim la confirmació oficial.
0: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
16: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar tot alhora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenta, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que doncs que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
0: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
0: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme, ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia de la seva banda ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: tant d'electricitat com d'aigua, com de Calagabaram, com la Riera i el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de gent rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
0: Sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: la xarxa de comunicació. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana Presumptuosament, de moment no hi ha cap accident que pugui interrompir-la i agarrejar-la més. Fem una repassada ràpida. En el cas de la P7, hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà, amb dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, C17, Mollet, i C31, Badalona. Sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç, tot això ha marxat, i ens queda un matí mig ennuvolat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que farà és vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijó intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que havia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta als centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest, aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil, del 25 al 27 de juny Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debat sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de nou del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández, de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que ha de donar capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema en el nord que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local o dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser, la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre, jo també estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, pel personal, em passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió on pràcticament que comencen a aixecar les restriccions, és evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per els igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el remol del marcador pues, no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo en el que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. Cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor. A ti sentit comú.

0: queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletada.
2: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest acord, aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: Hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només de la Serra de Collserola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions, és evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO, també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja... Doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que havia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
2: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, Helena.
1: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
10: Bueno, això és de resultes, en aquest cas, de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment, doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats, doncs, que ostenten més representació, en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ESPEC Professors de Secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat, en aquest cas, un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissió en UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin, en aquest cas, la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera, doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació, per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament, doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
1: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
10: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs, jo li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant, doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps, doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
1: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
10: qualsevol cas és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
1: I acabo, senyor Giménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
10: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que per tant doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
1: Ignasi Giménez, gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies, que vagi bé.
10: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a atacar les restriccions, és evident que segurament no es podran aixecar a l'hora.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Gracienc el passat diumenge que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
12: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre, jo també estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, pel personal, m'ho passo bé. Un dia m'està gustant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo veig que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus és una hora i alguna cosa.
11: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
13: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empatar un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i d'altra banda també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Aras, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bé, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
13: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
16: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar este partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
13: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Xenyelia destaca el potencial del conjunt murcià.
17: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo en el que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
13: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Se'ns apropa en la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
18: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
19: El Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant, i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
18: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
20: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
18: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
13: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
21: Ja ens ho explicaràs.
13: Demà ho expliquem.
21: Vinga, fins demà que vagi.
13: Adéu. I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
22: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
13: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau. La Xarxa de Comunicació.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
5: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
6: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
5: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
6: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
7: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldàrium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldàrium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formalitzar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones, a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Avui s'instal·la la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible fins a la 1 del migdia. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els serveis de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
1: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Radio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
5: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala, no crec en el demà.
6: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
2: La ràdio que parla de tu.
7: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
0: Així va sonar ahir al fòrum.
3: Virgil és el nom del protagonista, es diu Virgil Novak, i és un metge que va viure de primera mà tot el... Bueno, que viu de primera mà tot el conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Virgil Novak és un cirurgià que està retirat quan comença la invasió russa de Kiev, que és on viu ell amb la seva família. I ell és una persona molt pacifista que no accepta que el fet de que el seu país hagi entrat en guerra. Creu que no s'han esgotat prou totes les vies pacifistes i de diàleg que poden intentar evitar un conflicte armat com aquest, que només produirà doncs morts i desgràcia.
4: No? Lo que porta les guerres.
3: I és cridat a incorporar-se, a reincorporar-se al seu lloc de feina del qual ja portava anys retirat, i s'incorpora perquè evidentment vol ajudar.
5: És Anna Maria Villalonga, escriptora i a més coneixedora, molt coneixedora del que és un festival de novel·la criminal negra, perquè ella ja porta molts anys com comissària del Festival de Tiana Negra, a banda de que coneix molt bé tot el que seria el gènere en si. De fet, també va ser comissària de l'any Pedrolo, el 2018. Vull dir que coneix tot, a banda de ser una gran escriptora, professora també de literatura, vull dir que tot va unit, no? com a gran. I bé, ara, si és possible, en uns minutets també la podrem tenir per telèfon i parlarem amb ella. Mentrestant, doncs anirem explicant. En el moment que ella estigui al telèfon, doncs ja no hauré de fer la presentació i la faig ara. Tot i que tothom sap qui és Anna Maria Villalonga, doncs diré que és llicenciada en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, escriptora, investigadora, crítica literària i de cinema. Va ser professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles d'investigació, assaig i edició de textos vinculat a la seva recerca acadèmica, que se centra en la literatura catalana moderna i contemporània. I pel que fa a la ficció, és autora de novel·les i dos reculls de contes. Un bon nombre dels seus relats han aparegut en revistes i antologies col·lectives l'any 2018.
3: Si el nom del personatge o és real, no, això no ho tinc clar, però sí que és això, no? L'autor coneix aquí, coneix a Barcelona la família, que s'ha exiliat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li parlen d'ell, que està allà, que la família desconeix què està fent, perquè saben que ha marxat de l'hospital on es va quedar treballant, i desconeix què ha passat, fins que els arriba la notícia de que l'han... de que...
5: Detingut, no?
3: De que l'han detingut i que està acusat de traïdor. Vale? I aleshores se'n tornen cap allà i quan comença el judici, diguem-ne que l'autor, que ha conegut a la família i tal, doncs va cap allà per sense conèixer aquest home de res,
5: sí,
3: perquè
5: sí,
3: al
5: sí.
3: final, o sigui, escriu la seva història i al final no el coneix de res. Sí que l'arriba a conèixer personalment en algun moment, que va visitar-lo a la presó, però poc més. I...
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. Ho deia Cervantes, que de temps i d'amargors en sabia un bon tros. I avui, dimarts 2 de juny, potser ens convé recordar-ho, perquè vivim en un temps, en un moment, volia dir, en què tot ho volem immediat, resolt i empaquetat en 24 hores. Però les coses importants, les que transformen, demanen temps, paciència i una mica de coratge. Ho veiem en salut, on sovint busquem solucions ràpides a problemes que fa anys que arrosseguem. Ho veiem en educació, on pretenen que l'escola ho arregli tot mentre la societat va a un ritme que ni els mestres ni els alumnes poden seguir. I ho veiem en la política, on cada setmana sembla que s'hagi d'acabar el món, però després resulta que no, que el món continua i que, sorprenentment, encara hi ha gent que treballa per fer-lo una mica millor. Encara podríem dir que hi ha gent. Avui parlarem d'això, de salut i d'educació, de dues columnes que sostenen qualsevol comunitat que vulgui mirar endavant sense perdre's pel camí. Parlarem de l'obesitat, una malaltia que sovint es jutja abans d'entendre-la, perquè és més fàcil opinar que escoltar. I parlarem del projecte educatiu de Caldes, una d'aquelles iniciatives que demanen temps, consens i mirada llarga. Tres coses que, curiosament, no acostumen a sortir als titulars. Però aquí, al Fòrum, ens agrada fer-ho. Parar, escoltar i pensar i donar espai a allò que importa. Perquè si alguna cosa ens ensenya el temps, aquest temps que tot ho posa al seu lloc, és que les transformacions, de veritat, no fan soroll, però fan camí. Així que benvingudes i benvinguts en aquesta plaça pública de la ràdio. I amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, com he dit abans, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 2 de juny, què hi trobarem, què trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem, en tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. Avui és el Dia Internacional contra la Mistènia Gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones arreu del món. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat. Avui, amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema de pes, l'obesitat i el seu impacte en la salut. Parlarem d'aquesta malaltia crònica i complexa, caracteritzada per una acumulació anormal o excessiva de greix corporal que representa un risc real per a la salut. I a la segona hora dedicarem tot l'espai al projecte educatiu de Caldes, una eina de planificació i treball comunitari que vol definir una mirada compartida sobre l'educació al municipi, entenent-la com una responsabilitat col·lectiva que va molt més enllà de l'àmbit escolar. Per parlar-ne ens acompanyaran Carolina Chaparro, del grup impulsor del PEC, i Aurora Vela, tècnica de suport del projecte. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: així, així arribem, comencem d'alguna manera el dia fent recordant el calendari, no? Avui és dimarts 2 de juny, han passat 153 dies d'aquest 2026 i en què resten 212 per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santes Alcibiades i Blandina i dels sants Germà, Just i Joan Batista. Si us diu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui és el Dia Internacional contra la miastènia gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones arreu del món. La miastènia gravis és una malaltia crònica que es produeix quan el sistema immunològic genera anticossos que interfereixen en la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat muscular i un funcionament anòmal de diferents parts del cos. Pot afectar persones de qualsevol edat, tot i que és més freqüent en dones joves i homes d'edat avançada. La seva incidència és d'uns 20 casos per cada 100.000 habitants. Entre els símptomes més característics hi trobem visió doble, dificultat per mastegar o empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, paràlisi facial, dificultat per parlar, debilitat als braços i cames i problemes per respirar. Actualment no hi ha una cura definitiva, però els tractaments especialitzats poden ajudar a controlar i alleujar els símptomes. I per què fa a efemèrides, de tal dia com avui, recordant anys passats, no? Fets que van succeir doncs, el 2024, és a dir, que ara farà dos anys, a Mèxic, Claudia Sheinbaum va guanyar les eleccions federals amb un 60,7% dels vots i es va convertir en la primera dona presidenta del país. El 2014, sempre parlant d'un dia com avui, un 2 de juny. El rei d'Espanya, Joan Carles I, va anunciar la seva abdicació a favor del dia del seu fill, que resulta que és Felip VI. Bé, més o menys igual. 2004, a l'Afganistan, 5 membres de Metges Sense Fronteres van ser assassinats. El 1989, un grup de científics italians descobreix un mètode per crear animals transgènics introduint gens estranys en ratolins a través de l'esperma. El 1963, a l'Aràbia Saudita, el que era príncep Faisal va decretar l'abolició de l'esclavatge. El 1953, Isabel II d'Anglaterra és coronada reina d'Anglaterra a l'abadia de Westminster. I el 1922 es va estrenar a París l'òpera Reina Van Maira del Richard Strauss. El 1909 es va realitzar el primer vol amb aeroplà amb passatgers. El 1896 l'enginyer italià Guglielmo Marconi va patentar la ràdio al Regne Unit, o sigui que des de llavors ja tenim la ràdio. El 1875 Alexander Graham Bell va inventar el micròfon de membrana per incorporar-lo al telèfon. I ja és més junt i acabarem aquí, 1537 el Papa Paulo III va publicar La Bulla Sublimis Deus, on va decretar que els indígenes americans són éssers humans amb ànima. Vull dir, fins a llavors no eren considerats persones. I fins aquí aquest ràpid 2 del juny, un dia que ens han recordat que la història avança, que la ciència transforma el món i que la salut continua sent un repte compartit. Tanquem, doncs, aquesta finestra al passat i al present i obrim la mirada al que ens ocupa avui. I per continuar parlant de salut, entrem ara en la Sanitat a Debat, l'espai on cada setmana posem el focus en temes que ens afecten directament. Avui ho fem amb Marilú Talavera, que ja està aquí. Benvinguda, Marilú.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs tu, Marilú, ens ajudaràs a entendre millor un tema que preocupa i que sovint genera dubtes. Bé, dubtes no ho sé, però preocupa molt l'obesitat i el seu impacte en la salut. I d'això, durant molts anys has estat, ho has seguit des del CAP, eh?
1: Sí, sí. Jo Primer de tot, volia dir que encara hi ha molta gent que continua pensant que l'obesitat és gairebé una elecció personal, que la gent que és obesa ho és perquè volen o perquè no es cuiden. I això és una fake news, no? Que no és així.
0: És un tabú d'aquests que...
1: És un tabú, sí. Totalment. L'obesitat és una malaltia crònica i molt complexa i està influïda per factors genètics, per factors biològics, psicològics i socioeconòmics, que són els determinants socials. És a dir, ens està influint tant més que la genètica, a vegades, moltes vegades, el districte postal on vivim. Mm-hmm. I aquests factors no es poden neutralitzar només en la voluntat individual, sinó que cal modificar-lo en polítiques socials. Evidentment, si una persona està molt preocupada per com arriba a final de mes, com ha de pagar el lloguer del seu pis, el que menys li importarà és el menjar bé i el fer exercici. Passaran el que pugui, eh? O sigui que l'obesitat no és un tema únicament de voluntat personal, això ha de quedar claríssim, sinó que hi ha molts factors que estan intervenint, no? En l'actualitat hi ha abundància de menjar, eh? Jo quan era petita recordo allà al poble que el pollastre era per el diumenge, que era la proteïna animal.
0: Era el plat de diumenge.
1: De diumenge.
0: Durant la setmana menjaves, però cuina mediterrània, perquè sí, era, diguem... No, suposo que en aquest cas tu eres a Extremadura, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però Andalusia està molt a prop, més
1: sí,
0: o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Però jo diria que a tot arreu, no?
1: Sí.
0: El menjar durant la setmana era de culleres.
1: Era de cullera.
0: Vull dir que sí, uns, no sé com és... o sigui, uns cigrons,
1: sí,
0: però...
1: Sí, verdures, cigrons, i anaven a tot arreu a peu, caminant, no?
0: Sí.
1: Anaven en cotxe, no?
0: I la veritat és que la gent havia persones que estaven, però obès com
1: te
0: trobes,
1: veient,
0: no?
1: Avui en dia, i com no. Es veu sobretot a Estats Units, no n'hi havia.
0: Que
1: no?
0: Va.
1: Pues en aquesta abundància de menjar que tenim avui i que estem replets d'estímuls, el problema no és el greix en si, el problema és que alguna cosa està alterant el nostre sistema de sacietat, que ho tenim a nivell cerebral. Nosaltres està ja descrit de fa molt de temps que al cap de mitja hora més o menys, 20 minuts, 30 minuts, tenim, de que comencem a menjar, tenim aquesta sensació ja de sacietat. Per això es recomana menjar mastegant molt, a poc,
0: beure aigua, no sé.
1: I des dels anys 70, empreses com la Pepsi-Cola, la Campbell's, van contractar matemàtics i psicòlegs per fer una cosa molt concreta, que era trobar la combinació exacta de sucre, sal i greix que maximitzi el plaer de continuar menjar sense produir sacietat. Això és un tema molt de molt treball de laboratori, eh?
0: Oh, i tant. Vull dir, és una manera de que, com sempre,
1: de menjar més,
0: les indústries que hi han darrere, no? I el poder, no? De que, o sigui,
1: de poder manipular la ment de les persones.
0: Exacte.
1: Aleshores, el punt de més plaer no era el punt de que tinguéssim més sacietat, sinó que el punt de més plaer era quan el plaer és alt però la sacietat és baixa, i això el van dir, el van anomenar el bliss point, el punt de felicitat. I què buscaven a aquest bliss point? Que quan mengem un paquet de patates fregides, una galeta, una Coca-Cola, mai en donem per saciats i que sempre vulguem una mica més, no? I, en definitiva, és el mateix mecanisme de les addiccions. Les addiccions de el tabac, l'alcohol, les altres drogues, són estímuls a nivell cerebral, que hi ha unes neurones que capten la nicotina, unes neurones que capten l'alcohol o que capten les altres drogues i que necessiten més per tenir el mateix plaer. Doncs el mateix passa en el menjar. Això és una estratega d'aquestes empreses, no?
0: Uh-huh.
1: I què passa? Pues, la societat en la que vivim avui en dia facilita aliments molt calòrics, eh? I I una altra cosa que afavoreix, que és el sedentarisme, estem...
0: Bueno, les pantalles, les pantalles és algo que fa que tu
1: això
0: estiguis
1: mateix,
0: allà,
1: Conxi.
0: Abans li deien la caixa tonta, no? Però sí, les pantalles
1: mateix,
0: en general.
1: Això s'ha vist sobretot en
0: perquè ara, abans era la tele, però ara no és només la tele, són les pantalles.
1: Són les pantalles
0: de mòbil, les pantalles de la tablet, les pantalles totes.
1: I si anem al supermercat i mirem les cistelles de la compra, aquests carros tan carregats que van, veient que hi ha molt aliment
0: basura
1: d'alguna manera,
0: jo li diria basura, no?
1: Manera, sí.
0: No sabria
1: sí.
0: Perquè en català li diria, però sempre ho diem d'aquesta manera, i en català digo menjar, deixar ja no queda bé, no?
1: No queda bé. Ultraprocessats,
0: la gran majoria.
1: Que només has de fer que arribar a casa o ficar al microones o posar-los a la fregidora
0: o posar-los
1: ja
0: aigua, perquè a vegades són aquests pots que són tipus menjar xinès, no? I aleshores tu li col·loques l'aigua calenta i de seguida... Bueno, no ho he fet servir mai, ho he vist.
1: Per tant, això que estem dient, recomanar la dieta i l'exercici per si sol, és molt difícil que la gent s'aprimi, perquè necessiten una voluntat de ferro i hi ha molts inputs que estan de l'exterior que ens estan manipulant d'alguna manera. Estan manipulant el nostre cervell i a nosaltres mateixos, no? Hi ha moltes malalties associades a l'obesitat, com són, i malalties importants, com són la diabetes tipus 2, el colesterol elevat, el fetge gras, l'apnea de la son, els problemes de fetge gras...

0: els, sobretot els anàlegs de...
1: Hi ha un o sigui, Mariluz, sí, que en aquest sentit, de fet, és un fàrmac que molta gent pensa que és per l'obesitat. En realitat és un fàrmac i que té molt èxit perquè a les persones que justament s'afecta... perquè tu has comentat abans, un dels efectes que té l'obesitat és la diabetis, no? Sí. I aquest fàrmac, que és com una punxada, no?
0: Són els anàlegs de GLP-1.
1: Sí. I aleshores, de fet, és per la diabetis.
0: Per gent obesa i diabètica.
1: Exacte. Sí. I clar, i les persones que el prenen, doncs sí que s'aprimen molt, perquè a més, i les va bé també per
0: el aquest tema. És el cas d'aquests fàrmacs.
1: Però va molt bé. Perquè s'aprima, però s'aprimen d'una manera molt especial. I és...
0: Ara parlem, Conchi. Aquests fàrmacs serien la semaglutida o la tirzepatida, que són els noms genèrics, però estan comercialitzats, que això sí que et sonarà molt, com Ozempic,
1: sí,
0: la Wegovy...
1: Me sonava més aquí.
0: Mounjaro. El més conegut és l'Ozempic, perquè és el primer que es va començar a comercialitzar. Mm-hmm. Vale. Aquests fàrmacs imiten una hormona natural que tenim en el cos, que està a nivell intestinal, i que estan implicades aquestes hormones en la regulació de la gana, la sacietat i el control de la glucosa. Per això es va començar a donar a persones diabètiques. Uh-huh. I en aquests casos entren per la seguretat social. És un medicament que s'han de tenir unes condicions perquè t'ho pugui receptar i que t'entri per la seguretat social. Però per tractar només tema obesitat, que hi ha molta gent que ho està fent servir, no entra per la seguretat social. I què passa? Són realment caríssims. El preu d'aquests medicaments a la farmàcia són entre 180 i 300 euros al mes.
1: Una capsa?
0: El tractament del mensual. Uh-huh. El tractament mensual. Ara són injectables,
1: sí,
0: però ara han tret de l'Ozempic, diguéssim, en comprimits, també. Bueno, l'Ozempic costa 128 euros, el Wegovy 180-292 euros, depenent de la dosis, i el Mounjaro 271 euros. Vale? Tu no pots anar a la farmàcia i dir: vull que me'n doneu aquest medicament. Necessites
1: una recepta.
0: Recepta mèdica sense que sigui una recepta abonable. Només amb una recepta en el segell d'un metge pots anar. No? Què fan aquests medicaments? Pues que disminueixen la fam, tenen aquesta sensació de plenitud que deien que és important i que apareix als 20-30 minuts de menjar, i millora molt, sobretot, el metabolisme glucèmic. Una mesura que tenim per controlar com tenim la diabetes és l'hemoglobina glicada. És un paràmetre que ens dona com està el sucre de l'últim mes, i aquests milloren molt l'hemoglobina glucada, per això es dona, no? Però... aquests fàrmacs no estan exemptes d'efectes secundaris, com tu ben deies fa una estona, eh?
1: Sí, perquè, a veure, no sé l'efecte secundari, el que sí que te deia que treuen la gana, sí, però d'una manera molt, perquè ho sé per persones que ho han tastat, és que, o sigui, te posen, tu veus el plat i tal, i és que ja no és que te
0: tenen
1: tregui la gana, és que te fa fàstic.
0: Sí,
1: produeix fàstic.
0: Perquè
1: seria un efecte secundari.
0: Els més freqüents són de tipus gastrointestinal, que són les nàusees, vòmits, diarrees, la sensació de plenitud o de digestió, sí, lenta, la disminució de la gana, que és una part de l'efecte terapèutic, el mal de cap, la fatiga... Hi ha altres efectes que són una mica més importants, com són la deshidratació, problemes de vesícula biliar i pancreatitis. Aquest, la pancreatitis, hi ha persones que no ho toleren i que han fet ingressos per pancreatitis, i això,
1: o sigui,
0: la pancreatitis és un tema ja més important, més seriós.
1: Una persona que ha patit, per exemple, una pancreatitis, li pot provocar aquest medicament també,
0: sí,
1: un altre, tornar-la a tenir, la pancreatitis?
0: El medicament no... en si ja pot produir pancreatitis. Si tu tens aquest òrgan una mica més dèbil, evidentment sí que pot, sí.
1: Clar.
0: Però també en persones amb diabetes que prenen altres medicaments per la diabetes poden tenir risc d'hipoglicèmies, també, eh? Important.
1: La hipo és que tinc...
0: És que tens baixades de sucre.
1: Baixades fortes.
0: Baixades fortes de sucre. Un altre aspecte molt important que últimament està sortint en molts diaris, però que realment és així, i està sortint perquè moltes d'aquestes actrius americanes que ho estan prenent ho estan posant en les redes socials, no? És que es perd molta massa muscular, la massa magra, eh? Fins al 35-45% del pes que es perd és massa magra, és musculatura, no? Si no es combina el tractament amb exercici i una alimentació adequada, encara es perd molt més massa magra. Per tant, sí que la combinació de l'exercici amb el GLP-1 no només va millorar els resultats de la pèrdua de pes, sinó que també és l'única estratègia que hi ha avui en dia per evitar aquesta pèrdua tan important de massa muscular durant el tractament. Aquesta pèrdua de musculatura també ho notem en aquelles cares que diu, té cara d'Ozempic. I és així, perquè tu has vist aquesta persona abans i hi ha una pèrdua molt ràpida de greix facial.
1: És a dir, que baixa, aquesta, baixa.
0: Baixa tot, i hi ha una flacidet, és com si de cop haguessin passat els anys per ella, no? O per ell. Pèrdua de cabell també pot ser, canvis hormonals i menstruals, pèrdua de visió. I bueno, per tot això, aquests fàrmacs han de ser sempre prescrits i fer seguiment per un professional sanitari. En aquest cas, metges, no? Amb un control regular per anar ajustant dosis i minimitzar els riscos. Clar. Això necessites control analític, veure com està anant, a veure si les transaminases estan alterades, a veure com està reaccionant el teu cos. I què passa quan aturem? Perquè diuen, són fàrmacs que s'han de tenir tota la vida, però tota la vida la gent està també descrit que el primer any ho acaben deixant. Què passa quan aturen aquest fàrmac? Doncs els estudis mostren que una part important del pes es recupera i a vegades fins i tot agafen més pes de l'inicial. És a dir, si es perden 20 quilos a l'aturar el fàrmac, es poden fins i tot arribar a guanyar 40.
1: És a dir, que l'efecte jo-jo,
0: l'efecte rebot,
1: en aquest cas és...
0: És molt important. Ahir vaig llegir, com que tenien aquest tema entre mans, venia en La Vanguardia que una persona que després de no sé si dos o tres embarassos, una persona relativament jove, pesava uns 63-64 quilos i va estar fent durant no sé si un mes o dos, i en un mes o dos va perdre 10 quilos, però clar, aquests 10 quilos el que han fet és que hi hagi tanta flacidet a nivell abdominal, tanta pèrdua de massa muscular, que aquesta dona es plantejava passar per el quiròfan per fer una estètica.
1: Clar.
0: I això també és un risc, jo crec, important, no? Si perds pes, però després el teu cos continua sense agradar-te, no sé, jo crec que és un tema que ens hem de plantejar molt seriosament les persones, no?
1: Clar. O sigui, lo ideal és...
0: L'ideal seria combinar exercici i, si hi ha una obesitat molt important, jo crec que es pot provar de fer el GLP-1, però no substituirà mai l'exercici ni l'alimentació.
1: Però sempre en mans d'un professional, vull dir, que és el que ha de dir el que necessita aquesta persona, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que l'estat d'obesitat, o sigui, quan és mòrbida, i això tu ho saps, vull dir, és un, la salut també està en molt de risc.
0: Sí,
1: i si
0: sí,
1: tens
0: sí.
1: La probabilitat de treure't d'una altra manera, doncs a través d'operació o el que sigui, i ho faig, però vull dir, amb la idea ve molt, molt
0: però
1: clara.
0: Però has de mantenir
1: Exacte, després, els hàbits clar, per cuidar-te, perquè si no és un problema, perquè quan hi ha una operació de per mig, això ja no té, ja no hi ha res a fer, perquè hi ha
0: no
1: molts fracassos.
0: No pots anar enrere, no
1: hi ha molts fracassos,
0: enrere,
1: no? Sí, i aquest fracàs, doncs, per aquest fracàs, moltes a vegades diuen que aquesta
0: medicació pot
1: anar
0: evitar,
1: bé.
0: Sí. I pot anar bé, però jo crec que...
1: Però sempre
0: persona...
1: igual va sota la vigilància del facultatiu.
0: I la persona ha d'estar en equilibri en si mateixa i ha d'estar en pau a si mateixa quan es planteja fer alguna cosa d'aquestes. Moltes vegades hi ha tant d'estrès, hi ha tanta ansietat que vols aprimar-te, que vols estar bé, però a vegades no és per tu, sinó és per els altres. El que
1: sí, no,
0: parlant,
1: és per l'estètica, a vegades.
0: Per l'estètica. I jo crec que hem d'assegurar-nos que estic en el moment ideal per poder fer aquest tractament que m'ajudi, però és que al mateix temps jo faré les altres dues, que són la dieta i l'exercici.
1: Sí, l'exercici, cuidar-te, senzillament cuidar-te i el que diem, que és la millor manera.
0: És la millor manera.
1: El que passa que també trobes altres persones que estan així i és com si dient jo me veig bé i com jo me veig bé i tal. Mentre una persona és jove es veurà, tot i que te vegis bé, el problema és quan ja tens problemes de salut, en el sentit de que si no fan res per perdre aquest pes o el risc de que te provoquin el que tu has comentat en un principi, el risc de que sempre a través de l'obesitat venen
0: no podem...
1: malalties.
0: Sí, però jo crec que el que hem dit al principi, hi ha un tema socioeconòmic molt important i de factors socials. Jo he vist famílies enteres que són obesos tot i els nens eren prims i a la que comencen adolescència comencen a ser obesos,
1: sí.
0: Perquè hi ha un component familiar i això no podem criticar ni podem perquè és la motxilla que cadascú porta encarregada, no? I l'únic que hem de fer és comprendre i des de la comprensió i de la empatia intentar ajudar si volen, perquè clar, moltes vegades la gent no vol. És com, ja hem dit que és com una addicció, el tema del tabac. Hi ha molta gent que fuma i
1: o que beu
0: i tu pots intentar dir-los, home, no està bé, però la decisió l'han de prendre ells.
1: Sí.
0: Continuant en el tema, com si parlaves del tractament quirúrgic.
1: Sí.
0: El tractament quirúrgic és una altra eina molt potent, però que no sempre és definitiu.
1: No.
0: Hi ha un 30% dels pacients que poden recuperar el pes de nou.
1: No, és el fracàs, el que t'estic dient. Vull dir, és algo que tu has de tenir molt clar, però que després t'has de cuidar de per vida.
0: Clar, és l'alimentació saludable, activitat física i mantenir aquesta motivació a llarg termini, que la motivació és el que també més costa. Bueno, en definitiva, el tractament de l'obesitat no pot reduir-se a una única intervenció, és a dir, donar un fàrmac, fer una intervenció quirúrgica, ni a una responsabilitat estrictament individual. Requereix un abordatge integral que combini canvis en l'estil de vida, suport psicològic, tractament farmacològic, quan calgui, i en alguns casos cirurgia. Però també necessita un entorn social, que és el que deia, que ho faci possible. Educació nutricional, que això jo crec que hauria d'estar present a les escoles i als grups de pares també. Accés a aliments saludables. Parlant d'això, he vist que aquest divendres hi ha un grup, no sé si es diu Insòlids, que presenten avui aquí al poble alguna cosa respecte a l'alimentació de proximitat i això. Bueno, crec que l'alimentació de proximitat és el millor que podem fer, no?
1: Proximitat i evidentment tenint en compte la proximitat i temporada, no?
0: I la temporada.
1: Però evidentment aquí tindrem en compte molt el que seria la part més important, no? De a l'hora de menjar, que seria tot el que és verdures, no? Fruites, verdures, etcètera, no?
0: Peix.
1: I bueno, també pot haver-hi peix, tot i que ja ens anem més
0: peix,
1: cap al mar.
0: Peix, ous, carn,
1: la gent que menja
0: vermella,
1: carn també.
0: Poqueta, més que sigui carn blanca, tot això. També els ajuntaments tenen l'obligació de tenir espais per l'activitat física,
1: Pues
0: I polítiques
1: Bueno, aquí a Caldes no tenim problema.
0: No tenim
1: perquè
0: problema.
1: De seguida surtin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, jo pensant una mica en tota l'activitat física que es fa, estan els grups de tai chi, els grups de la gent gran del centre, de l'escola també de mestres.
1: O sigui, està a les cases dels mestres, sí. Està el que seria el Senecal, bueno, el
0: Sene Caldes. I hi ha molts grups de que fan ioga.
1: Però després no només caminar, senzillament que surts a caminar i tens espais
0: i tens
1: aquí
0: espai,
1: que vas per a un lloc o per a l'altre.
0: La Torre Roja, la Torre Marimón.
1: La Torre Marimón, vull dir, el Camí del Foment, vull dir que de seguida surts. Uh-huh. Qui no vol fer, o sigui, jo penso que l'exercici aquest del caminar és barat,
0: és barat,
1: econòmic, i és el que millor entra, no?
0: Sí,
1: podríem
0: perquè,
1: dir.
0: Perquè és cardiosaludable, sí. Per tant, que l'important, consolidar hàbits duradors en el temps. O sigui, no pot ser hàbit ara perquè tinc un casament, sinó que han de durar, hem de reduir la mida dels àpats, de les racions, i millorar la qualitat nutricional d'aquests àpats perquè aquests hàbits persisteixen. Ara està molt de moda l'alimentació integrativa, molt de moda. Tot el que és integratiu, l'oncologia integrativa, l'alimentació integrativa, la dermatologia integrativa. I clar, és que hem d'integrar en la nostra vida, d'alguna manera, aquests hàbits saludables, no?
1: Mm-hmm. Hi ha una que tu crec que també t'agrada molt, el tema de, és que ara no me sortirà bé la paraula, no? Sobretot en l'alimentació i seguir pues, unes pautes com és el Ayurveda o...
0: Ayurveda. Sí.
1: Bueno, és però que això és una manera
0: això
1: de...
0: És, sí, però l'Ayurveda també té molt a veure amb la meditació,
1: clar.
0: En l'alimentació. L'Ayurveda era la medicina dels indis de fa la tira d'anys, ja tenien els llibres d'Ayurveda escrit en sànscrit i bueno, hi ha molta de la nostra medicina que té un paral·lelisme amb l'Ayurveda. És una manera també diferent que tenen els indis d'entendre i bueno, es basa en una alimentació vegetariana i bé, és molt interessant, a mi m'agrada molt, he fet cursets d'alimentació d'Ayurveda i m'agrada. Però l'alimentació hauria de ser rica en proteïnes de qualitat, no? El que hem dit, fibra fermentable i greixos saludables. Quins greixos són els més saludables?
1: L'oli d'oliva verge extra. Jo diria que per mi és el millor, no?
0: I tant.
1: A partir d'ahí, és que jo no sé, com greix.
0: És aquest. La proteïna ens ajuda
1: a la musculatura, clar.
0: Sí, però a donar senyals de sacietat a nivell
1: també,
0: hormonal.
1: També.
0: Per tant, important aquesta proteïna. La fibra, a més de millorar el trànsit intestinal, que no anem restrenyits, ens dona una microbiota de més alt valor. Ara també la microbiota està molt de moda,
1: sí.
0: Perquè diu que les neurones estan en l'intestí, no? Doncs aquesta microbiota en la fibra millora moltíssim. I també en tot això millorem control de la glicèmia, que la glicèmia és essencial també per mantenir aquesta o controlar la fam i aquesta ansietat per menjar, no? Parlem de l'exercici.
1: Sí.
0: Que hem dit que és vital.
1: Sí, sí, sí. Que jo començaria per aquí. El principi de tot, per mi, seria el caminar, no?
0: Això.
1: La gent que encara és jove i té els ossos bé i tal, si vol córrer, pues que corri, no? Però per mi el millor és la caminada
0: a pas
1: lleugera,
0: ràpid.
1: Exacte,
0: molt bé, a pas
1: ràpida.
0: Una hora
1: sense
0: dia
1: córrer,
0: seria suficient,
1: sí.
0: Diuen que... la gent que prescriu l'exercici en gent però que no està supervisat o que no està una mica controlat ho abandonen entre el 70 i el 80% als 6 mesos. Per això aquest exercici és molt important, no? I ara la Generalitat, el govern, ha posat la prescripció d'exercici físic des dels centres de salut. Jo trobo que això és una eina molt bona, poder prescriure exercici físic, no? Si fem 150-175 minuts a la setmana de caminar, això millora moltíssim la nostra salut, no?
1: Clar.
0: Quins altres factors se sumen a què hem de tenir controlat? Doncs el descans i l'estrès. El dormir bé ens ajuda a mantenir el nostre cos a un nivell on el cortisol, que és una hormona que apareix quan no dorms, no? A tenir-lo a ratlla, no? I el cortisol el que fa és ens augmenta la gana i la gent que fa treball a la nit, que treballen a la nit en els hospitals, infermeres, hi ha molta més gana perquè a la nit hi ha unes hormones que en principi haurien d'estar descansant i estan en acció, no? I això indueix a que es menja més. D'acord? Doncs l'estrès i el descans són claus.
1: I com ho evites, per exemple? Perquè a vegades, clar, quan hi ha moltes, fas moltes coses, etc., com ho evites l'estrès?
0: Doncs a vegades amb la meditació...
1: Aturar-te una mica, és el que anava a dir-te, aturar i fer això?
0: El mindfulness, respirar, la respiració és l'únic que ens pot ajudar. Respirar profundament, estar en silenci, estar o amb una música suau, parar 10 minuts i això ajuda a aliviar molt l'estrès. Però això ho hem de fer, no un dia que te trobis ja molt sobrepassada, sinó d'una manera constant.
1: Cada dia. Quan veus que estàs com molt saturat, deixar aquests, tot i que no sàpigues, però tu saps que si respires...
0: Anar respirant.
1: Respires bé i te deixes... portar un minut, no? Més que sigui un minut, no?
0: Sí, 5-10 minuts, en quietud. I encara que els pensaments vinguin, deixa'ls passar. O si queden allà i tu vas pensar, demà he de fer aquest, d'entrevistar aquest altre, bueno, pues tranquil·la, estàs allà i tu encara que vagis pensant. Però aquesta quietud i aquesta... La respiració és el que més ens ajuda en el tema de l'estrès. Doncs, els tres fronts més importants que, en els quals s'ha d'intervenir en el tema de l'obesitat són la sarcopènia, que la sarcopènia és la pèrdua de massa muscular. Això comença als 50 anys.
1: I a vegades ja quan arribes a una edat que no pot, per molt que facis, això
0: no
1: de
0: la, pot,
1: les
0: no
1: ales, com es diu, ales de murciélago...
0: Sí. No es pot. Doncs hem de fer exercici. Sí. Hi ha un exercici de força.
1: No,
0: de
1: exacte, força. Per exemple, si tens unes, o unes ampolles, senzillament, a vegades és això. No?
0: Els navarros,
1: o el pal de l'escombra, vull dir, fer exercicis d'aquest tipus.
0: Els navarros que ens porten molt de temps en el tema exercici físic, perquè en general hi ha un volum de persones grans, joves, que fan exercici físic, però això ha sigut gràcies a que el govern navarro va potenciar durant els anys 90 l'exercici en totes les associacions de gent gran i tenen un grup que es dediquen a mantenir tot això. I el que fan és que comencen amb ampolles de mig litre fent... Com, no com si fossin peces, tu posant els braços junts al cols i anar pujant i baixant. Això res, 5 minuts, i és una manera de que els braços agafin més força. Doncs hem d'evitar aquesta sarcopènia, hem d'evitar també la manca d'exercici estructurat i la manca d'aquest exercici s'ha de supervisar i el que hem anat dient a nivell d'alimentació, no? Evitar el consum d'ultraprocessats, perquè
1: això...
0: aquests el que tenen són calories i tenen molt poca qualitat alimentària.
1: Però una pregunta, per exemple, a vegades hi ha persones que no mengen carn, senzillament no perquè no pugui, perquè és una filosofia, no? De no menjar carn, no menjar peix, és a dir, no menjar excés vius, no? I clar, a vegades, bé, no t'estic parlant de persones veganes, que això encara seria per mi més ideal, no? Si no, però clar, ja s'estan fent molts productes molt que equivalen pues, a la carn o al poder que pugui tenir la carn o pugui tenir el peix, no? Però que sí que és veritat que són productes que estan bastant processats.
0: Sí, però és que la gent que es decideix ser vegetarians, que ho trobo totalment acceptable, i legítim. Jo no jutjaré el que cadascú faci, però és que poden tenir la mateixa proteïna que de la carn, sí. Perquè la combinació d'una llegum
1: amb una mica de per exemple, pa, o una farina, un arròs, vull dir que algo així.
0: Això combina perfectament. Els nens, les llenties que posis llenties en arròs, ja tenen la proteïna que necessiten. I és aquesta combinació el que s'ha d'anar fent. Jo el que sí que crec que seria imprudent és posar-te a fer una dieta vegetariana sense tenir uns mínims de coneixement.
1: I tant.
0: Has de estudiar una mica com ho has de fer perquè no te falti. Per exemple, als vegetarians li falta molt el ferro i la vitamina B12. Vitamina B12 la tenim en llevat de cervesa.
1: Sí, o la llevat nutricional. Vull dir, hi ha també en molts fruits secs, com per exemple els anous.
0: Clar.
1: Vull dir, ahir trobarem molta propietats que a lo millor doncs, que porten això. I després, sí, és veritat que hi ha verdures o fins i tot els mateixos llegums, les que puguin dir que porten ferro, etc., que en la cocció es perden, no?
0: Sí, i s'ha de mirar perquè hi ha aliments que són antinutrients i que la combinació d'un a un altre, a lo millor pots perdre part d'aquest aliment. Per això jo crec que s'han d'estudiar. Si tu decideixes fer una dieta vegetariana, vegana, sense la proteïna animal, en principi jo crec que han d'estudiar. Però aquesta gent, jo crec que
1: estan forts, te la puc assegurar.
0: I que entenen i que en saben.
1: I fan analítiques i les analítiques surten molt bé, sí, al respecte. Vull dir, sí, que no, sí, és... Clar, a vegades... Prens sense, no pots evitar prendre un multivitamínic, no? Però bé, si és també en recepta i pel metge.
0: Però hem d'evitar i que totes les vitamines ens vinguin dels aliments.
1: Sí, clar.
0: Eh?
1: Sí, no, seria el millor,
0: Per tant, jo crec que no podem deixar tampoc els factors socioeconòmics, que tenen un gran pes en tot aquest tema, no?
1: I tant.
0: I hem de canviar la mirada i deixar de culpabilitzar a les persones i començar a entendre que l'obesitat és una malaltia complexa que requereix, el que hem dit, comprensió, recursos i estratègies sostingudes en el temps, no? I que només així es podrà millorar. Aquest impost a les begudes ensucrades, jo crec que és
1: està
0: importantíssim.
1: Molt bé. Això està molt bé perquè són tants, sí, productes que tu, sense saber-ho, els tens. Vull dir, si no te mires ben bé la composició, moltes vegades en una salsa de tomàquet mateixa, vull dir, tot el que importes.
0: Recomanem dos llibres, el XXL de Paula Leito,
1: sí,
0: i el d'Esteban Larronde, Tu cintura no miente, repensando verdades, d'acord?
1: Pues aquí queda recomanat, jo ja me'ls quedo. Marilut, moltíssimes sí, gràcies a la vida, que ja l'estem escoltant, i Mercedes Sosa és una d'aquestes veus que està molt bé. Gràcies a la vida per tot el que ens dona i sobretot pel que ens dona i que ho puguem saber aprofitar bé, no?
0: Sí, sí.
1: Marilut, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara, de veritat, i tan humana sobre l'obesitat, però realment és he dit clara, però també informativa, perquè és molt necessari també tota la informació que es necessita, no? Per sobretot a l'hora de evitar tots aquests aliments que són totalment nocius per la salut. Ja dic que és un tema complex, sovint ple d'estigmes i malentesos, i converses com aquesta doncs ajuda a entendre'l millor i a mirar-lo amb més respecte i amb més consciència. Doncs ja dic moltíssima gràcies i fins d'aquí a 3 setmanes.
0: A 3 setmanes, víspera de Sant Joan serà.
1: Sí, sí, i a més estarem allà, aquell dia estaré a les 3, d'aquí a 3 setmanes. Doncs són les 10 gairebé, falta un minut, i és el moment del butlletí informatiu de la ràdio. Fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem a la segona hora.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 12:45 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Avui s'instal·la la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible fins a la 1 del migdia. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els serveis de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Passant, tres minuts de les 10 i inicien la segona hora del fòrum que avui dedicarem a parlar del projecte educatiu de Caldes, el PEC. Un projecte que vol mirar l'educació des d'una perspectiva comunitària, compartida i transversal. Una educació que va molt més enllà de l'escola i que implica tota la ciutat. Ens acompanyen dues persones que hi tenen un paper clau. Carolina Chaparro, membre del grup impulsor del PET, que ha treballat activament en la dinamització social del municipi i en el trasllat dels valors educatius a la ciutadania. A més, és psicòloga general sanitària i psicoterapeuta aquí a Caldes. Benvinguda. Carol.
3: Ja va bé.
2: I també ens acompanya Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal El Roure Gros i tècnica de suport del PET, que acompanya el desplegament del projecte des de dins de l'Ajuntament. Benvolguda de nou, Aurora.
3: Bon dia, gràcies.
2: Perquè està així una setmana seguida. No, això està molt bé.
3: Tu m'hi vols, aquí,
2: sí, eh? Tu quan vulgui, és el fet de portar l'educació, bé, aquí en el fòrum, que es tracta d'això.
3: Moltes gràcies.
2: Doncs mira, ja si voleu, no sé si voleu fer alguna o jo m'he deixat alguna part que sigui més representativa de com del que seria el teu currículum, Carolina.
4: No, o sigui, no està tot bé, no.
2: Ha quedat resumit.
4: Ha quedat molt resumit, però bueno, jo crec que és important, no, el tema del currículum, però és important veure que el grup som persones molt diverses, no, que tot i que moltes es dediquen al tema de l'educació, no, i estan compromesos amb això, doncs hi ha gent molt diversa, de diferents edats i tot, no, i que jo crec que lo xulo és que ens uneix a tot aquestes ganes de fer una mica de Caldes una ciutat educadora.
2: De fet, el projecte d'educació, el PEC, no? El projecte d'educació de Caldes, però què és projecte d'educació, que ara no me surt a mi la... projecte educatiu de Caldes. Projecte educatiu. Ja fa anys que s'està, o sigui, que es porta aquí a Caldes, i en això, Aurora, segur que tu saps bastant, no? Des de, jo diria que no sé si és del 2017,
3: 17.
2: No?
3: 17.
2: Per això que s'estava fent, va tenir una parada, no? Una aturada, diguem, en la pandèmia, però això com a tota, com va passar amb tot, no? I després, doncs, es torna a engegar de nou.
3: La qüestió és que arriba un moment, no?, que s'inicia tot aquest procés del PEC, s'acaba consolidant amb 5 línies de treball i amb la pandèmia tot això es trinxa i torna a començar quan, diguéssim, podem tornar a la normalitat. Tots aquells grups es van dissolent per motius mil i hem d'iniciar com un procés nou. I és un projecte nou i, per tant, és un nou PEC, amb altres vies, altres enfocaments... I aquí bueno, el primer s'enganxa va... la Carolina.
2: El primer va, diguem, va tenir o van sortir les línies, no? Els eixos, i a partir d'aquí, doncs, en aquest segon, doncs, on no havia arribat el primer, doncs és on
3: ho reprenem.
2: Ho reprenem, però d'una altra manera, i que a més global, podríem dir, no? Sí. Doncs, a veure... jo aniré fent, perquè justament aquest dia s'ha fet dies enrere, eh? No sé si va ser el 26 la setmana passada.
3: Sí, tota la setmana passada, sí. Des del 26.
2: Es va fer aquest congrés, que va ser...
3: Internacional.
2: Exacte, i va ser aquí a Granollers, no? En el que heu participat totes vosaltres, des de l'Ajuntament també, regidores, i alguns... Crec que eren regidores la gran majoria, no sé si hi ha algun regidor,
3: no,
2: també.
3: No, i tècnics.
2: Tot veu estar... Vull dir, a banda, evidentment, el grup impulsor, també, doncs que veu estar en aquest congrés. I a partir d'aquí jo ja m'he preparat i m'aniran sortint preguntes, però primer de tot, per començar, pel principi, què és exactament, perquè la gent ho sàpiga, crec que ja ho hem dit a l'hora de definir-lo, no? Però bueno, si m'ho dieu, per exemple, tu, Carolina, doncs quedarà més ben dit, no? Què és exactament un projecte educatiu de ciutat? És a dir, com el definireu d'una manera senzilla perquè tothom ho pugui entendre?
4: Jo t'explico, o sigui, em sé la definició, però t'explicaré des de la vivència que he tingut, no, al grup. I és un projecte educatiu, no, en el que no és només una educació, no, perquè jo sí que és veritat que al començament jo pensava que era més relacionat amb tot el tema d'escoles, no, pels nens, etcètera, i veig que no. I veig que no és només les escoles, no és només els nens, sinó que també són adults, no? I que tota aquesta educació és fora, no? Principalment de les escoles, i que és a tota la ciutadania, no? I col·laboren diferents entitats, no? com en aquest cas, que han col·laborat totes les entitats de Caldes, no? Llavors jo crec que això és el bonic, no? Que és un projecte que no és només com molt rígid, no? A nivell educatiu, d'escola, no? O sigui, d'aprenentatge, etcètera, no? Sinó que és molt més flexible, no? És molt més participatiu, en el que tothom pot ajudar, tothom pot col·laborar, tothom pot opinar, no? I jo crec que és una de les coses més bonites, no? Que té aquest projecte.
2: Està està molt bé, no? Per què un municipi com Caldes necessita un projecte educatiu? És a dir, quines necessitats o reptes o a quines necessitats o reptes respon? No sé, aquí podeu dir les dues.
4: Bueno, jo crec que ja com Caldes ja forma part, no?, d'aquesta ciutat educadora, doncs jo crec que és per afiançar encara més, no?, tots aquests valors, tota aquesta entitat de Caldes, no?, que jo crec que en diferents projectes, no només el PEC, no?, diferents projectes ja s'està formant, no? Jo crec que el que fa el PEC és com intentar unificar tots aquests projectes que ja hi són, no?, i alguns potser millorar-los, no?, o una mica col·laborar.
3: De fet, el PEC seria l'instrument que ajuda a definir el model de ciutat que volem.
5: Clar.
3: I com sostenim aquests valors. Uh-huh. I evidentment, establir totes les complicitats, aquesta idea de que tothom educa, el que explicava la Carol, no s'educa des de l'escola. El ciutadà, qualsevol ciutadà de Caldes, pot educar i ser educat.
2: Clar, tothom té com un granet de sorra i fins i tot una responsabilitat també. O sigui, hi ha uns drets, com tots tenim uns drets, no? Però al respecte del que estem parlant també hi ha una responsabilitat i és aquí. I sobretot a les persones quan se les demana, no?, la seva participació, i és el fet de ajudar també i a partir de tot el que es pot fer. Quan dieu que l'educació va més enllà de l'escola, què vol dir exactament? És a dir, quins espais... Bueno, primer, això, què vol dir exactament? I després ja continuaré a dir el que va a continuació.
4: Bueno, jo crec que quan diuen que va més enllà de les escoles és perquè a tothom pot col·laborar, no? O sigui, quan parles potser de les escoles és més a nivell, no?, de petits, adolescents, no? I quan parlem ja, no?, d'un projecte educatiu més gran és que tothom, no?, pot participar, no? Doncs això, no?, a la carta de valors ha participat tothom, totes les edats, no?, a les diferents entitats, quan van fer aquest recull de valors, o sigui, són totes persones que a diferents edats, a diferents nacionalitats, de diferents maneres de pensar, doncs que poden col·laborar, no?, i això va molt més enllà de les escoles.
2: Ja, i quins espais, quins agents i quines situacions també eduquen?
3: Bé, jo no sé si recordeu aquella campanya de vídeos que es va fer durant el primer o segon fòrum del PEC, que es veia, doncs, la policia local amb els rètols "jo també educo", o la senyora de la carnisseria, o la persona de la brigada de l'Ajuntament, no? Aquesta seria la idea. Tots els espais...
2: Sí, sí.
3: En tots els espais podem educar.
2: I està molt bé, no?, a més, perquè és una manera de donar civisme.
3: Sí, sí, és que partiríem d'aquí. De fet, és un dels valors
2: respecte, votats. I civisme,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Veuràs que la Carta de Valors és el primer valor perquè és el més votat en el procés participatiu que vam fer.
4: És el que es considera com més important.
3: És el que la gent de Caldes va...
2: La solidaritat, gairebé tot.
3: Sí, de fet... Els valors són molts, eh?
2: Sí.
3: I és una carta, per cert, ara que en parlem, és una carta oberta. Aquí hi ha els 9 valors més votats.
2: Però el primer justament és aquest civisme.
3: Sí, el civisme.
2: Solidaritat, igualtat d'oportunitats, tercer, sostenibilitat, diversitat i inclusió, dret a l'educació, que és el treball en equip, les noves oportunitats i la participació.
3: Clar, a partir d'aquí també ha sortit esforç, també, oi? Vull recordar...
4: Sí.
3: Han anat sortint, però ja serà una ampliació de la carta.
2: Clar. No, està molt bé tot això. Ara passam al procés, és a dir, com s'ha construït el PEC de Caldes, com ha estat el procés d'elaboració del PEP. Això seria la primera part, perquè a continuació... I qui hi ha participat i com s'ha escollit la veu de la ciutadania. Però primer seria aquesta, com ha estat el procés d'elaboració d'aquest PEC? El d'ara.
5: Ah, el d'ara. Ah, sí, clar. Perquè,
2: no, perquè clar, si ens anem anys enrere, sí, diguem això, ja dic que això és...
5: Que jo parlar una miqueta,
2: sí,
5: però
2: això ja, diguem, és com un passat, és com la prèvia, no? I ara estem en l'actualitat, no? Per això seria com ara.
5: Aquí contesto jo, et sembla bé?
4: Sí, perfecte.
5: Vale. Aquí us explico. Va començar, doncs, posant un contacte amb les associacions, enviar missatges, correus, dient, mira, activem el PEC. Això va costar gairebé un any. Estava tot com molt adormit i ens vam posar en contacte amb diferents equipaments, amb entitats, amb comerciants. Vull dir que ho vam fer una mica molt ampli i ho vam treballar des de la regidoria. I és el regidor que es va posar en contacte amb tots aquests agents i els van convocar a una macro reunió per començar a organitzar el grup, ara us explicaré més, el grup impulsor, us explicaré què vol dir tot això. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Llavors, una vegada això es va tenir clar, de l'aportació que de les associacions, qui va voler participar, qui no va voler participar, d'allà van quedar un grup de 30 o 40 persones i d'aquests 30 o 40 ara estem treballant en el PEC activament unes 10. Unes 10, que són voluntaris i que són els que formen el grup impulsor. I és aquest grup impulsor el que decideix les línies de treball, què volem treballar i cap a on apostem. Uh-huh. I a partir d'allà el grup impulsor dona, diguéssim, les idees, busca les idees, explica, no? O sigui, mira, ara ens interessaria fer això, voldríem, ens ve de gust treballar això.
4: Jo crec que una de les coses que més m'agrada, no?, de formar part del grup és que és, tot sempre és com molt natural, no?, molt orgànic, cadascú té idees, les diu, no?, se'ls posen a debatre, no?, i jo crec que és el més bonic que té aquest grup. A més, això, no?, no ens veiem, una vegada al mes, però com que hem creat molt feeling, no? I a l'hora de participar, no? Ara per sobre amb el tema del WhatsApp, no? I d'aquesta participació fora, que no sigui en persona, doncs jo crec que hem generat un bon grup, no? I jo crec que relacionat una mica amb el vídeo que deia, no? I amb com es forma el grup, no? Jo em vaig interessar en el grup perquè estava caminant per Caldes i vaig veure que estava aquesta reunió, no?, amb aquest vídeo, i recordo que estaven presentant i pensava, hi havia, no?, cadires, i dic, ah, pues mira, pues aniré a veure què fan, no? I després d'escoltar això vaig pensar, ostres, que interessant, que diferent, no? Perquè en el meu pensament educació estava només lligat al tema de les escoles, i llavors no sé si eres tu, Aurora, o qui, vaig preguntar, no? com puc fer, no?, per formar part d'això, perquè ja convidaven, no?, a participar a tot, no? I jo crec que això és de les coses més xules que té el PEC, no?, que arriba a tothom i que és molt, molt, molt participatiu.
2: I després, dins de la mateixa pregunta, era com s'ha recollit la veu de la ciutadania dins de, perquè, o sigui, qui participa més o menys ja em queda contestat, però com s'ha recollit la veu és a dir, de quina manera vosaltres us apropeu, és a través de les entitats o vull dir, que seria la millor manera, no?
5: Sí, sí, en principi quan comencem el projecte nosaltres ens decantem pel tema dels valors. Va sorgint en el grup la idea dels valors. A partir d'aquí, nosaltres ens posem en contacte amb el grup motor. Qui és el grup motor? El grup motor són els tècnics municipals i la regidoria d'educació. Nosaltres fem el contacte amb ells, fem el pont i els hi expliquem, mireu, volem fer... el nostre objectiu és fer una carta de valors. Val, com ho fem? I és aquests tècnics que ens ajuden a organitzar, gestionar i coordinar, no?, les fases d'aquest PEC. I després hi ha una següent validació, que és el seguiment institucional, evidentment. El PEC està, diguéssim, sempre validat pel ple municipal, per tant, hi participen, no és qüestió d'un grup polític, hi participen tots els grups polítics, des del primer moment, des de que som socis de l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. Fem les declaracions cada 30 de novembre, coincidint amb el ple, si és el 29, doncs el 29, i si és el dia 28, 28, i es fa la declaració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Es penja la pancarta. Vull dir que hi ha tot unes dinàmiques, aquí. Vale. Llavors, una vegada nosaltres tenim clar la idea, posem els mitjans, com ho fem, com arribem a aquesta carta de valors, clar. Per exemple, no? Quin és l'objectiu? Doncs el primer que has de fer és que et vingui una persona que conegui els valors comunitaris.
6: Exacte, és que més que és educació, no? Clar. És educació, però és comunitària.
5: Sí, sí.
6: És que és això.
5: Sí. I a més, formació nostra, perquè la persona que va venir és una professora de la Universitat de Barcelona que es dedica a aquests processos i t'explica com hem de... O sigui, ens pauta. Ara s'ha de fer això. Vull dir que, primer de tot, procés participatiu. Com ho fem? Amb els valors previs que ja teníem de la trobada amb les entitats. Les entitats ens cedeixen unes fotos on posen que cada foto és un valor que els representa, que al final totes les entitats ja sabem que seguim, tenim tots els mateixos valors.
4: Sí.
5: Val? Llavors, van participar 31 entitats, de la 30 van fer una exposició amb tots els valors i amb aquells valors, aquesta seria la primera fase, la següent fase, no? Vinga, procés participatiu a partir d'aquells valors que les entitats ens havien proposat en la seva exposició sota el lema el valor que ens uneixen. Es fa el procés participatiu, es recull la votació i quan ja tenim la votació, vale, i ara què? I és on entra aquesta persona que entén en valors comunitaris. I ens diu, molt bé, ara això, per consolidar... O sigui, vosaltres voleu la carta de valors, allò que és tangible, allò que pots tocar, perquè és un tema molt, molt abstracte, en el fons. I fins a arribar en aquest format, en aquesta concreció... Perquè, clar, tu pots agafar, i avui en dia pots entrar a internet i dir, civisme.
4: Sí.
5: Però, clar, perdona, civisme a Caldes.
4: Clar.
5: Aterra-ho. I aquí necessitàvem una persona que ens ajudés a...
4: Sí, jo crec que el que va fer l'Aida va ser com aquesta part tan subjectiva que pots tenir, no?, dels diferents valors, perquè cadascú pot posar-li, no?, la seva definició, ens va ajudar com a tenir una guia de dir, doncs, en general, no?, el que s'entén per civisme és, no?, i a partir d'aquí, doncs, ostres, sí, pues sí, jo connecto amb això, o jo canviaria això, no?, llavors ella era com una mica la guia, no?, perquè si no cadascú tenia pensaments diferents.
5: Vam estar treballant-ho per grups, després van canviar els grups, per anar variant els pensaments, i fins a arribar a aquestes 3 o 4 línies de concreció no va ser tan fàcil, perquè va ser dies.
4: També va ser molt xulo, que crec que va ser el juliol passat, no?, que quan vam fer aquests grups, no?, en el que eren petits grups, que tots parlàvem dels diferents valors, no?, i posàvem exemples, i era veure que en un grup que érem potser 4 o 5, ostres, hi havia pensaments tan diferents sobre un sol, no?, sobre un valor
5: d'alguna manera el que vam fer primer és nosaltres fer un primer esborrany entre nosaltres, que ja ens va costar, i després convocar novament, o sigui, hi ha com dos processos participatius de treball, el de la votació i el d'acabar de consensuar. Llavors nosaltres vam fer unes petites definicions i vam tornar a convocar la ciutadania i en taules de treball es va acabar de resoldre el tema. I d'aquí la carta.
6: Que és la que tenim aquí.
5: És la que tenim aquí.
6: I quins reptes o oportunitats vau detectar en aquesta fase de diagnosi?
5: Bueno, de fet, el que és...
6: Perquè jo penso, o sigui, la carta ja està,
5: sí.
6: Però el procés encara no.
5: Estem treballant.
6: Clar, la carta... En aquesta primera fase, per això jo l'he dit.
5: Sí, la carta ara és al carrer, per entendre'ns. Ja està presentada i el que es tracta és de no tancar-la en un calaix. És no tancar el calaix, és que sigui útil,
6: clar,
5: per tothom.
6: I que pugui continuar, no?
5: Exacte. Clar. I després, bueno, els reptes és...
6: A més, tu has dit que és com si hi hagués després una segona carta, no?
5: Bueno, és que no
6: perquè
5: és tancada.
6: Ha de continuar.
5: Ha de continuar, i clar, aquesta carta ha d'estar viva. Ha d'estar viva, perquè si no té cap sentit. I realment els valors que ara ens uneixen com a ciutadans d'aquí a 15 dies han canviat perquè la vida va molt ràpida i és així, és absurd deixar-la tancada, això per una banda. Reptes. Bé,
2: reptes i oportunitats també.
5: Sí, sí, els reptes ara és que la gent el conegui i que la pugui fer-la servir en les seves associacions. Per exemple, quan es fa aquí una xerrada, tenim entitats, moltes entitats aquí a Caldes, i fan les seves xerrades o porten ponents, doncs que puguin estar subjectes a la carta de valors. Clar. Nosaltres som PEC, no? Aquesta seria la idea, no?
4: Clar, jo crec que, a més, o sigui, és aquesta idea, no?, d'aquests valors que tenim a la carta, però el fet de que, això, com hem dit abans, no?, que és tan subjectiu, no?, i que tu pots fer teu, no?, jo crec que la intenció és que cada entitat faci d'aquests valors, no?, representatius per les seves entitats i que s'ho faci d'alguna manera més personalitzat, no? Llavors, jo crec que és el que diu l'Aurora, no?, la intenció en aquest, pel futur és que això no estigui viu i només estarà viu si movem una mica la idea, no?, amb diferents projectes, no?, introduïm aquests valors, aquesta carta en diferents projectes o de l'Ajuntament o a projectes culturals, no?, o diferents coses en què la gent pugui dir, ostres, mira aquesta carta, o mira aquests valors, o mira aquest valor que estic pensant és com el d'aquesta carta, o no, mira, doncs això que estem dient, no?, si hi ha com una segona part és com, ostres, mira, doncs ara he pensat que aquest valor doncs podria ser molt important per la següent
2: Per la següent
4: part.
2: És a dir, és una carta que va, o sigui, que va treballant i que va caminant de manera continuada.
5: Sí, sí.
2: Vull dir que és així, té un recorregut però que no s'acaba.
5: Mm-hmm.
2: Vull dir que
5: exacte.
2: A poc a poc, no? Mm. Vull dir que tampoc es tracta de que vagi, però que sí que a tots aquests valors que vagi penetrant justament en les persones.
5: Sí.
2: La idea suposo que es fa per aquí, no?
5: Evidentment, i perquè a més és una carta de la ciutadania de Caldes, mm-hmm. No és una carta, perquè nosaltres, és veritat que quan tu comences a plantejar-te una carta de valors o un decàleg, no?, perquè hi ha ciutats que li diuen decàleg, t'emmiralles en algunes, no?, per exemple, Bilbao té una experiència molt interessant i tothom ens deia, mireu la de Bilbao, però Sabadell també en té, per exemple.
2: Mm-hmm.
5: Però és que dèiem, sí, podem mirar-la, però és que els nostres valors no són els de Bilbao. Els nostres valors, que hi surten, perquè al final
4: hi
5: surten,
4: final.
5: Però
2: poden ser, poden ser, tenir una referència
5: a això mateix.
2: Igual, però cadascú, o en cada ciutat, que és el que és el projecte educatiu de ciutat, cadascuna va tenir les seves línies, no?
5: Arrelen el seu territori, i això és molt, molt interessant.
2: Uh-huh. I quin paper hi té, en aquest cas, jo penso que té molt, no? Però quin paper hi té el grup Impulsor i per què és tan important, no?, el paper que té teniu el grup Impulsor, que sou vosaltres i totes les persones que ho integren.
4: Bueno, jo crec que és precisament això, no?, que això no quedi com un projecte més, sinó que a partir de que, doncs això, no?, de que movem una mica, doncs fent això, no?, aquestes entrevistes o ens reunim i pensem en diferents projectes, doncs que això no mori i que pugui ser algo, doncs, que arribi a més gent i més gent es vulgui apuntar i vulgui participar,
2: uh-huh.
4: No? Perquè al final jo crec que el que intentem és que aquests valors i en general no, amb el PEC, és que es generi un compromís, no?, i que cada un doncs pugui ser més conscient i ho pugui integrar de millor manera.
5: Uh-huh. El que és clar és que sense el grup Impulsor el PEC no té cap sentit.
2: Bueno, és que
5: no té cap sentit.
2: No només és que no té cap sentit, és que no podria tirar endavant.
5: És així, que no té cap sentit. Mm-hmm. Perquè a més, la gràcia és, primer, que venen del grup, primer de tot, és un grup de voluntaris. I això ja és tot.
2: És que el voluntariat no ho posa, però és, bueno, la participació.
5: Sí,
2: és el voluntariat.
5: Llavors, venen de mons molt diferents, amb la qual cosa hi ha un ventall de possibilitats i d'idees i de creixement dins del mateix grup increïble. I llavors és molt interessant com ho treballen. És molt, molt interessant. Les sessions de treball són molt agradables. Molt agradables, sí. Molt participatives i sempre hi ha allò, no?, que diem, bé, d'aquesta sessió, quins són els acords? Sempre hi ha acords. per poder continuar a la següent sessió.
4: Sí, vull dir que
5: no
4: hi ha allò, propostes...
5: Sí, no hi ha allò de, va, bla, anem allà a passar una hora i anem sí. xerrant i no arribem a concretar. No, anem a treballar.
7: Clar.
5: A treballar en un ambient i trobar, molt distès. Clar,
6: sí, i, sí. I trobar d'aquesta manera acords, perquè es tracta
5: sí,
6: d'això,
5: sí.
6: no?
5: El grup impulsor ho és tot, ho és tot.
6: I ara ens centrarem una mica en la carta de valors, no? Que és el cor d'aquest projecte. Un dels passos més importants està l'aprovació d'aquesta carta de valors del PEC, que la tenim aquí, vull dir que ja és un fet, no? I que és, o sigui, d'alguna manera ho he explicat, però més concretament el que recull, no? El que recull aquesta carta, que són totes aquestes nou, en principi són nou aquests valors que surten aquí. Però, per exemple, explicant concreta, per exemple, si jo he dit abans el civisme, doncs el que va dins del civisme, el que representa el civisme, el que defineix, no? cada valor, és a dir, el que defineix el civisme, el que defineix la solidaritat, doncs, aquesta pregunta, ja sé que és una mica defineix la solidaritat.

0: el civisme, no? És com, ostres, la consciència que hi ha, no?, d'aquesta col·laboració ciutadana, no?, doncs potser de situacions puntuals, no?, en les que la gent ja nota que doncs necessitem, no?, aquest civisme, doncs, per poder tenir una mica més d'ordre.
1: És el respecte, no?, de tot el que... O sigui, ja no de respectar-nos a nosaltres, el respecte va també de tot el que ens envolta.
0: Clar,
1: no?
0: El nostre entorn, no?
2: Per exemple, si, complemento, de civisme, ara s'estan fent unes campanyes, que això ho van fer el Consell dels Infants, sobre, que està dintre, vull recordar, del pacte de nit, sobre el silenci a la nit, d'acord? Que hi ha una sèrie de rètols penjats en alguns espais, no?, de Caldes. Doncs bé, ja entraria dintre d'aquestes accions...
1: Estaria bé que es complís, sí, sí.
2: Aquestes
1: que es pugui
2: accions,
1: complir, no?
2: Aquestes accions que es fan puntuals estan lligades, d'alguna manera les lliguem amb la carta de valors.
1: La solidaritat també, vull dir, és el fet de ser solidari, no?
0: D'ajudar, de col·laborar, no? De tenir cura, no?, una mica dels altres, no?, i del teu entorn.
2: Sí, és curiós, no?, com la societat calderina va decidir aquest ordre, que els preocupava, que realment, i vam entendre que era no era el que més els agradava, sinó
1: necessari, no?
2: Sí, vam fer una lectura inversa, vam dir, ostres, si ha sortit això és perquè possiblement és el que realment els té més amoïnats.
1: Perquè ser solidari representa moltíssim. Sí, ser solidari primer amb tu mateix, ser solidari al qui tens al costat, ser solidari amb tu tot i ser solidari amb tot. Ja dic, a més van tot agafats de la mà, podrien dir, no?
2: Sí.
1: Tots aquests valors.
2: M'has tret a la boca perquè si agafes un, agafa a qualsevol d'ells i està lligat. Aquest és un altre. Posar títols a aquests valors també ens va costar molt. Perquè tots estan entrellaçats i tu agafes una altra carta d'una altra ciutat i la igualtat d'oportunitats per ells està dintre del civisme, per exemple, no? O tot el tema de la participació, doncs la participació per ells a la millor entrarà dintre del treball en equip, i nosaltres ho hem anat diferenciant perquè és el que ha sortit el procés participatiu,
0: sí, sí.
2: No? I hem volgut validar això, evidentment, la veu de Caldes, però és molt curiós. Sí. Nosaltres també ens va costar molt d'arribar a consensuar.
1: A consensuar i que cadascú estigués... Però ja dic que estan separats, però estan totalment vinculats.
2: És un fil. Sí. És un fil. Seguit.
1: I quins són els valors que han generat més consens dins de tots aquests i quins han requerit més debat?
0: Home, hi havia uns que estaven molt clars, no?
2: Sí,
0: que el civisme estava molt clar. Jo crec que en el tema de les noves oportunitats,
2: sí,
0: no? La igualtat d'oportunitats,
2: sí.
0: Aquests com que s'assemblaven molt, però en realitat tenen matisos diferents, no? I potser aquests van estar una mica més en una situació de debatre més.
1: Sí, va necessitar més debat.
0: Exacte.
2: Sí, sí, sí. Inclús dintre de totes de tots aquests va tornar a sortir tot el tema de l'esforç, te'n recordes? Que va haver-hi molt debat amb el tema de l'esforç, però és cert que en el seu moment la ciutadania no va votar aquest no va votar perquè l'esforç es va introduir ja dintre dels valors que ens uneixen. Te'n recordes? Dintre de no recordo ara exactament de quin d'ells, però bé, van dir, si es considera que s'ha d'afegir com a valor, igual que tenim la participació o com tenim el civisme, doncs ho posem i ja està, en una segona edició.
1: Llavors, mira, aquesta aleshores seria la següent pregunta: en quin punt es troba ara la implementació? És a dir, què vol dir desplegar aquests valors al municipi?
0: Vale.
1: És el que he dit, o sigui, el que vol dir, no?, això, desplegar-lo al municipi.
0: Bueno, jo crec que una mica, no?, també ja va dir l'Aurora, no?, que és que al novembre es farà això de penjar aquesta pancarta, no?, de ciutat educadora, de
2: la declaració.
0: Exacte, de llegir la declaració, no?, i tenim en ment poder fer servir tots aquests valors per a una per una gincama, uh-huh. per fer una gincama, no, participativa, no, i que so, no, que cadascun d'aquests valors doncs pugui tenir com una visió com diferent, no, més divertida o més participativa, no. Fins ara tot ha sigut molt, o sigui, molt participatiu i molt divertit, no, però jo crec que això de la gincama pot ser algo molt més participatiu a nivell de tots els ciutadans.
2: Uh-huh. És una part de visibilització d'aquesta carta que deies tu. O sigui, ara, vale, ja ho tenim. Com ho aterrem? Com ho treballem? Val? Llavors és, vinga, quina és la manera, potser, hem fet la manera més institucional, com diu la Carol, de presentació uh-huh. més institucional, amb xerrades més institucionals, o més divertides, perquè també han fet algun taller i tal, però la realitat és que dius, vale, bé, i això ara, vinga, com ho fem, no? Perquè la gent pugui participar. I algú va dir, ostres...
1: I perquè ho entengui, i també.
2: Sí, vull dir, com ho fem, fet, no? Sí. Doncs vinga, anem a visibilitzar. Doncs comencem campanya amb vosaltres, falques de ràdio, fem aquest primer...
1: Alguna xerrada també, que serà aquesta, també anirà molt bé.
2: Farem algun taller, també. Evidentment. I els acords ja és fer una gincana on en famílies, on hi hagi participació familiar, perquè, clar, és transversal. Per tant, tothom eduquem, clar. Els nens també i els més adults també. Per tant, fent tot així com un conjunt, i amb la gincana vam pensar que seria interessant, ho estem treballant, i llavors sí que estem en contacte amb diferents amb les entitats, estem treballant també a nivell de com una marca, no? Dèiem PEC, crear com una marca PEC on tu com a ciutadà puguis tenir aquesta marca de, vale, per què? Doncs perquè jo compleixo tots aquests valors. Un comerç, uh-huh. per exemple. Uh-huh. No estem parlant només d'escoles...
1: De tot el que hi ha en la ciutat, en el poble, és igual.
2: És que fins
1: igual.
2: I tot un projecte de l'Ajuntament.
1: També.
0: Clar.
2: Un projecte de l'Ajuntament que es tira endavant, doncs jo sóc PEC. Per què? Doncs perquè sóc sostenible. Uh-huh. Perquè sóc solidari.
0: Clar, jo crec que aquesta... O sigui, a mi el que, per exemple, més m'agrada d'aquesta marca és que genera aquest compromís, no? Perquè quan tu no, dius, vale, jo sóc PEC o jo no? O sigui, vull formar part d'això, és perquè no és que vull formar part en aquest moment, no? Potser ara perquè estem uh-huh. fent aquesta promoció, sinó jo vull ser-ho sempre, uh-huh. no? Llavors jo vull que el meu, jo què sé, no? La meva botiga sigui sostenible sempre, no? Que puc fer perquè sigui sostenible sempre, no? I jo crec que és això també, no? El compromís que podem generar no només en un moment determinat, sinó que cadascú pugui fer d'aquesta marca una entitat al final de la seva botiga, del seu comerç o del seu projecte
1: o d'un programa mateix com aquest, com el fòrum, no? Podríem dir,
2: que s'ho faci seu, que s'ho faci seu.
1: Sí. És el fet de tenir sempre persones que estiguin acá, que puguin dir cosa important i que ens afecten a tots, no? Vull dir, això també podria dir, jo sóc PEC, no?
2: Sí, és aquesta la idea. Sí. Seria una miqueta...
1: No, però, i a més objectiu. A més, no és el fet de fer-ho un dia, tots els dies, vull dir, que es tracta de fer-ho així.
2: I és la manera de visibilitzar, que no quedi, deia, un calaix.
0: Clar, perquè és la manera sentit. També de reflexionar, clar, no? Si sí. tu dius, jo sóc PEC, jo puc preguntar-te, i per què ets PEC?
1: Sí.
0: No? O sigui, què consideres, no? Que en tu, que és PEC. Llavors, ui. Això fa que es mogui tota l'estona, clar, aquesta idea.
1: Exacte, perquè ui, no acabaríem mai, no? Podríem dir. I ara passem al congrés, aquest congrés internacional de Ciutat Educadores. De fet, com ja hem dit en un principi, la setmana passada ja vau assistir al congrés internacional de Ciutat Educadores a Granollers. Per què era important l'assistència? Bueno, en aquest cas tu, Carolina, que crec que tu sí que hi vas ser, oi?
0: No, jo no, però... sí que hem estat escoltant, no?, de persones que sí que
1: havien estat. O sigui, en aquest cas l'assistència era més tècnics
2: La qüestió és que era tema de treball.
1: Clar.
2: Sí. Era tema de treball, no pots deixar...
1: Clar, la feina.
2: Els voluntaris, clar.
1: Però sí que heu estat darrere de tot això. Sí. L'assistència no sigui... de corporal.
2: Sí, no, però sí,
1: sí, sí. Sí, per això dic que i el fe, i lo que s'ha aconseguit d'alguna manera amb això sí que esteu al dia, no? Doncs per això, per què ha estat important aquest congrés? No per la part d'assistència, sinó el fet de que es faci aquest congrés aquí, vull dir, el projecte de ciutat o aquest, o sigui, és el fet, no, d'assistir, ja no només és l'assistència, no, és el fet de que es faci aquest congrés internacional de ciutats educadores.
0: Bueno, jo crec que és dintre de totes les ciutats, no, en què s'ha fet aquest congrés, el fet de que s'hagi fet aquí, no, a Granollers, és com, bueno, jo crec que és molt molt xulo, no, és com una idea molt molt diferent, no? Perquè és una ciutat potser més petita que altres ciutats que s'ha fet. I una de les coses que ara precisament ens deia, no, una persona que sí que ha anat al congrés, no, és aquesta diversitat, no?
1: Politis concretament sí que sé que havien estat.
2: Sí, sí.
1: O sigui, la regidora de Cultura, el regidor d'Educació, sí. Jaume Balart, també sí, sí, va assistir.
2: I les tècniques d'educació.
1: Sí, exacte, sí. Vull dir que en aquest sentit, clar, potser la pregunta és, però ell segurament que a vosaltres us han...
2: Sí, i hem seguit.
1: El seguiment us sí, ho han deixat.
0: Sí, sí, per això no, el que deia era que el que més remarcava, no, i que era bonic de veure, era tota aquesta diversitat, no? Deia, hi ha gent d'Argentina, de Corea, no, de Portugal, no, i tots venen amb idees diferents, amb propostes, amb unes, no, amb ganes de participar i d'ensenyar tot el que fan, no? I jo crec que sí, tots estem, no, amb la mateixa línia, no, d'educació, és com, deu ser com superinteressant veure de quina manera, entre cometes, educa Corea, no, de quina manera educa Portugal. Jo crec que totes aquestes coses són molt importants per generar inspiració al final, no, perquè veus això i dius, ostres, que diferent, no? Inspiració i crítica, no, potser també, però bueno, jo crec que és principal per això, per aprendre, no, o sigui, per tenir un aprenentatge, per tenir una crítica per tot, no? Per tot una mica en general.
2: És també un lloc interessantíssim en aquesta diversitat per les idees, agafar idees, agafar experiències i dir, val, aquesta experiència que és molt macro, com jo la puc aplicar a Caldes.
1: Home, clar, sí, d'altres països.
2: Val, que és molt que gran, però...
1: Que tenen una consciència, o potser a l'hora del que és el civisme, etcètera, i tant que poden, o sigui, de la mateixa manera que des d'aquí aportes allà,
2: es pot exportar,
1: ells també fan les seves aportacions, sí, sí. I ho veus, no?
2: Vull dir, mires de quina manera, és el que et dic, dius, vale, això és molt gran, la nostra cultura no ho fem d'així, ho fem d'aquesta manera, però ho fem d'aquesta altra, com ho podem aplicar, no? I sobretot, clar, pensa que sembla ser que eren més de 400 persones, van venir molts conferenciants, van veure taules de diàleg, moltes presentacions d'experiències, visites d'estudis, o sigui que venia un autobús, els agafava i els portava a diferents espais i els hi explicaven in situ experiències, bé, tallers, ens explicaven tallers,
0: sí, molt participatiu,
2: molt molt participatiu, molt dinàmic, molt molt dinàmic des del dia 26, han estat molt intensos,
1: sí. I dins del que a vosaltres us han fet arribar, no, què us emporteu d'aquest congrés que pugui ajudar a fer créixer el PEC d'aquí, de Caldes?
2: Mira, de fet, de tenir-ho tan a prop ja és molt interessant, és el que deies, Carol. Els congressos es fan cada 2 anys. Cada 2 anys. I que sigui Granollers no és perquè sí, tampoc. Clar, perquè no. Granollers porta més de 20 anys de PEC, fent actuacions de PEC. És una ciutat en molt caliu a PEC, o sigui, amb la idea d'aquest projecte educatiu. Ho fan d'una altra manera, no és com aquells grups participatius grossos, antics, no? Que es feien en l'antic PEC, sinó que ara amb línies molt, molt diverses, sinó que ara s'agafen línies més curtes, a curt termini, i a partir d'allà van treballant. Però han fet de la ciutat de Granollers, bueno, un estudi fantàstic, amb roll-ups, pancartes, tecnologia, tu et podies connectar des de qualsevol punt i està en conferència de Granollers amb la persona que estava fent la ponència en aquell mateix. Tot i una logística digital aquí, informàtica, clar, brutal, eh? El fet de que sigui tan a prop és com que dius, no?
0: Quan es va fer, no Van Gogh, però
2: l'any passat o l'altre es va fer en Indonèsia, vull recordar, sí, un lloc d'Indonèsia.
1: Bueno, bastant lluny.
2: Sí, vull recordar, eh? Val? I sí,
1: clar, el fet de que estigui Granollers està aquí, clar, a res, sí, però, 10, 11 quilòmetres,
2: no,
1: i a més és la capital, sí, no, del
2: diu,
1: Vallès Oriental.
2: I et diu, ostres, que prou que ho tenim, sí, i et dona com
0: que això és de veritat,
2: et dona més vidilla.
0: Sí.
2: I et dona no, una energia diferent.
1: Home, clar, però quan es fa en un altre país d'aquest, com tu has dit, a Indonèsia, no hi ha la possibilitat que també es pugui anar.
2: Us conviden igual. Nosaltres estem en l'associació de les ciutats educadores. Mundials, l'organització mundial.
1: És internacional.
2: I per tant, evidentment, ens arriba la convocatòria, evidentment.
1: Però clar, s'ha de convidar significa que és un viatge llarg.
2: Sí,
1: que la despesa és enorme, no?
2: La despesa i després que, clar, tot el que comporta, perquè tu estàs en actiu, estàs treballant, has de deixar el teu lloc de treball per anar a aquests congressos, i llavors no tothom tenim la facilitat i la facilitat.
1: I parlant ara del paper de Caldes com a ciutat educadora, què vol dir que Caldes és o vol ser una ciutat educadora? Podríem dir que és ciutat educadora ja?
2: Ho és en el moment que entrem a la... Primer, en el moment que per ple, no?
0: Institucionalment.
2: Entrem, no? A l'associació. I ens donen el logo de l'associació, Caldes de Montbui, ciutat educadora. Bé, ja som ciutat educadora. Que de fet ja ho érem. Mm-hmm. Però allà es posa... És un document oficial, per entendre'ns. Seria una mica aquesta la idea,
0: sí,
2: eh?
0: I ara ja és un, o sigui, a més d'això, no, de més com de paper que és ciutat educadora, o sigui, en el moment, almenys jo, des que jo formo part del grup, en el moment en el que ja estàs generant consciència, estàs generant un debat, estàs generant una participació, no, quan parlem amb les entitats perquè donin els valors representatius, això jo crec que ja és educar, o sigui, ja en aquell moment ja realment hi ha dues persones que estan pensant quin valor, no, representa la nostra entitat, no? Llavors jo crec que això ja està educant, no? En el moment en el que era molt divertit veure com els nens anaven a votar amb els pares, no? Els diferents valors, no? O sigui, hi ha un pare o una mare parlant amb el seu fill, no? O filla, de, ostres, i quin valor creus que és important? Jo crec que això ja, és que encara que el xiringuito tanqui demà, ja m'ha educat, no? Ja s'ha educat d'alguna manera.
2: De fet, els nens no votaven, era la papereta dels pares.
0: Sí, era divertit
1: però
0: veure com
1: participava. Però és el fet que hi hagués
2: aquest feedback,
1: és el fet de que havia comunicació
2: que generés,
1: entre pares.
2: Generés aquesta comunicació, sí.
1: I quins espais, projectes o iniciatives del municipi ja són, de fet, educadors?
2: Jo crec que són tots, però no ho saben.
1: Clar, ahí està.
0: Jo crec que aquesta és la nostra feina, no? Dir-los que tot això que ja aporten, no? Doncs pot fer el que dèiem abans, la marca PEC, no? Llavors, jo crec que tots d'alguna manera ho són, no? I la intenció és que, se n'adonin, i dos, que puguin incrementar una mica més aquesta consciència de dir, ostres, sí, jo tenia aquest valor i ara vull també aquest altre, no? I vull reforçar-ho. O sigui, que jo crec que és com, bueno, en psicologia, com quan fas un diagnòstic o quan no, no? Hi ha persones que no tenen un diagnòstic, però igualment tenen característiques, doncs això és el mateix, sí, no? Sí. Tenen unes característiques, el que passa és que no saben que formen part d'aquest projecte APEC.
1: Uh-huh. I com es pot, de fet ja ho esteu fent, no? Però de quina manera es pot implicar encara més la ciutadania en tot aquest procés? Perquè ara, diguem, estan implicades sobretot entitats. Clar, les entitats, moltes persones estan dins de les entitats, però n'hi ha moltes persones del poble que no estan dins de les entitats. Ja. I de quina manera es pot implicar precisament a la ciutadania, que de fet no forma part o que no està en entitats.
0: Que això que dèiem abans de la gincama, no?
1: Sí. Ah, bueno, és una manera.
0: Sí, és una manera. Clar. També tenim...
2: accions puntuals.
0: Sí, coses puntuals. El dia de Sant Jordi de l'any que ve, no? Ja hem parlat per fer uns punts de llibre relacionats amb els valors.
2: Amb la biblioteca conjunta, no, amb el punt, el pinta, punt pinta.
1: El punt, aquest, sí, el punt, el que seria el punt de llibre. Ai, sí, aquests punts de llibres.
2: Sí, per, que fan, que participen els adults, bueno, que van des d'infants a adults, des d'infants a adults. Aleshores hi ha doncs, el tema doncs, que sigui la carta de valors, per exemple, que després que és molt lliure, però els hi dones com una idea. Clar, també tot el tema dels infants, la idea de treballar el Consell d'Infants. Nosaltres tenim de debò que tenim un marc de treball i algunes línies de treball identificades, el tema del Consell d'Infants, tot el tema del món de la cultura, amb la comunicació, amb entitats i comerç. Llavors, en totes aquestes línies estem en contacte, que agafa gran part del teixit. Però sí, ens quedem, com deia ella, més en teixits associatius, no tan obertament. Com ho podem fer? Doncs en treball de formigueta. Sí. Ara comencem
1: amb la gincana,
2: després una xerrada, amb les aportacions que podem fer a la ràdio...
1: I en campanyes que d'alguna manera se van...
2: No, i que, quan convidem a la gent que vingui a tallers...
0: Això, a xerrades, no?
2: La gent se va apuntant.
0: La xerrada amb aquesta noia tan interessant, no?
2: La Mirraixa.
0: Sí, pot anar a tothom. És com jo quan vaig anar a la xerrada, no? O sigui, no és activament participatiu, o sigui, no et criden, però tu estàs allà i pots entrar i pots participar i et pots informar.
2: I pots dir, mira, em interessa, m'hi puc apuntar i on anem fent aquest treballet.
1: I ara, si mirant cap al futur, quins són els propers passos del PEC? És a dir, què és el que vindrà a partir d'ara? De moment ja estem esteu en la difusió, no? Vull dir, en fer-lo arribar.
2: Sí.
1: Però així ja d'una manera més... O primer és això, primer fer-lo arribar.
0: Sí, jo crec que el primer és que aquests nou valors que tenim ja siguin una mica més sòlids, no? I que estiguin interioritzats.
1: Ben consolidats.
0: Exacte.
2: I l'objectiu seria la marca PEC. O sigui, el següent objectiu, que no és de demà ni demà passat, no ens volem posar temps perquè no ho sabem, el que trigarem seria això, igual que en el seu moment ens van posar carta de valors, ara seria marca PEC. Li diem marca PEC, perquè així ens entenem nosaltres.
1: Quin canvis o millores us agradaria veure a Caldes d'aquí a un temps, no? Pot ser un any, dos anys, és a dir, el que sigui, no? Gràcies justament al PEC.
0: Bueno, jo personalment m'agradaria que es generi consciència, no? El que dèiem, que qualsevol persona que tingui un projecte, una botiga, el que sigui, pugui tenir en ment, ostres, jo soc PEC, no? A mi personalment és el que més m'agradaria, perquè vol dir que hem fet feina de dir, no, aquests són valors o idees o maneres de fer que s'han quedat en les persones i que això fa créixer, no? A les persones amb valors o amb maneres de pensar o amb maneres de fer. A mi és el que personalment més m'agradaria, no? Que tinguessin aquest pensament de soc una persona que aporta i que té coses relacionades amb el PEC.
1: I creieu que tothom té coses per aportar?
2: Sí. I tant.
0: Sí, perquè jo crec que tot es pot aportar en el sentit de que tot es pot parlar, i encara que no siguin coses super no, com, mira això, que gran idea, no? Però pot ser com, ostres, això, vale, donem-li una volta, no? I ara l'opinió d'aquesta persona i la de l'altra, no? Llavors que no cal que siguin super idees, no? Poden ser pensaments qualsevols i després entre tots fer d'això una gran idea.
1: Exacte.
0: No?
1: I ja com anem acabant, quin missatge doneu o voleu donar a la ciutadania perquè senti el PET com a un projecte propi?
0: bueno, que forma part, que formi part del, del grup impulsor.
2: Sí.
0: Això tu fas teu, però molt, eh? Jo veig això i és com si fos un, una feina del col·le meva, i és com molt xulo, és molt guai, no? Que puguin formar part del, del grup i bueno, que estiguin.
2: A més, els convidem a que vinguin, sí, a formar-ne part i comentar-los que formar part del PEC no vol dir és que ara entro en el grup i ai, no sé quan me'n puc en sortir.
0: No,
2: perquè la gent té, és per projectes, sí, sí, i hi ha gent que ha vingut a participar a la Carta de Valors i ara diu, faig bueno, sí, faig una aturada, no? I ara de moment, doncs, el següent projecte, doncs, no el vull fer.
0: Exacte.
2: I no passa res, però continuen col·laborant.
0: Uh-huh. Sí,
2: continuen col·laborant, donen idees, no poden ser tan participatius, perquè clar, també la vida nostra ens canvia, eh? Vull dir, sí, i és normal, eh? És així, i això ho tenim com molt assumit, i per tant no passa res.
1: N'hi ha moments, que en moments determinats, vull dir, i a més que hi hagi pas a un altre, no? Bé, jo no hi seré, en aquest moment no puc, però pot,
2: sí,
1: estar.
2: Sí, compteu amb mi per altres, o us puc donar idees, o us puc dir una cosa des de fora, ara que m'ho veig des de fora, vull dir que tot això aporta, sí, evidentment, i us animem a que hi participeu tots.
1: Mira, ja per acabar, aquesta seria l'última pregunta, si haguéssiu de dir en una sola frase què guanya Caldes quan es pensa, sí, quan es pensa com una ciutat que educa.
0: És que a mi m'ha vingut esperança.
2: Sí.
0: És com, no, jo, quan fèiem això era com, ostres, hi ha aquest sentiment tan xulo de dir, ostres, la gent és conscient de que, no, cal aquests, o sigui, calen aquests valors, no? El civisme, la solidaritat, o sigui, no està tot perdut, no? La gent sap que necessitem aquestes coses, no? Llavors, a mi és el que més, o sigui, és la primera paraula que em ve, no? És com molt esperançador pensar que la gent vol educar, que la gent vol que les coses vagin una mica més a millor.
2: A mi em ve la paraula una societat millor.
1: Una societat tot millor, a través d'aquí, no?
2: A
1: través d'aquests valors, de tots aquests valors, si s'aconsegueixen tots aquests valors, no hi ha cap dubte, que s'aconseguirà.
2: Estem construint realment una societat millor,
0: pues
2: entre
0: que,
2: tots.
0: Que, clar, o sigui, són nou, però o sigui, si tens un ja és suficient.
2: Saps què passa? Que al final afavoreixes dinàmiques que van generant un sentit de pertinença, un sentit de ciutat, de reforçar vincles amb la ciutadania, fer teixit social, cívic.
1: Sí, sí. Doncs Carolina, Aurora, ja, per avui ho deixem. Un altre dia, sempre ja, vosaltres podeu venir aquí quan vulgueu.
0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per compartir aquesta mirada tan profunda i alhora tan propera sobre el projecte educatiu de Ciutat i de Caldes. I gràcies per la feina que feu, perquè de fet és una gran feina, per la constància, per la visió i per recordar-nos que la educació és una responsabilitat col·lectiva que ens implica a tots i que construeix comunitat. I amb aquesta conversa tan rica i tan plena de futur arribem al final del fòrum d'avui i dimarts. Hem parlat de salut, d'educació, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del matí, amb més veus, més temps i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dimarts i que el dia us acompanyi.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldàrium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldàrium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formalitzar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el Cercle d'Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Avui s'instal·la la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible fins a la una del migdia. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els serveis de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia a tothom. Som l'Astrid, l'Isabela, la Valentina i l'Anna i avui us convidem a fer un viatge en el temps a través de les oïdes.
1: Vosaltres us imagineu viure una època sense Spotify, TikTok, auriculars?
2: Jo, sincerament, no. Em moro si no puc escoltar música cada dia.
3: Doncs abans, la gent havia d'esperar a que una cançó sortís a la ràdio per escoltar-la.
1: I si volien escoltar-la una altra vegada, havien de comprar el disc.
0: Per això, avui us explicarem com la música ha anat evolucionant des dels anys 50 fins avui.
1: Comencem pels anys 50 i 60. En aquesta època, el blues deixa de ser el gènere més escoltat i apareix un nou estil musical que revoluciona el món, el rock and roll.
3: O sigui, música més moguda i el rebel, no?
2: Exacte. El rock and roll es caracteritza per guitarres elèctriques, ritmes ràpids i molta energia.
1: Sí, a més, durant aquests anys hi ha molts avenços tecnològics. Es milloren els discos de vinil, la ràdio i la televisió, i això fa que les cançons arribin a molta més gent.
3: O sigui, aquí comença la música com a fenomen mundial.
2: Sí, i el cantant més important d'aquesta etapa és Elvis Presley, conegut com el rei del rock.
0: El del moviment de malucs que escandalitzava tothom.
1: Ara sembla normal, però abans era super polèmic. També destaquen grups molt famosos com The Beatles amb cançons com Let It Be.
2: A més, hi havia altres grups importants com The Rolling Stones, The Beach Boys i The Doors.
3: Si ho penseu bé, aquestes cançons mai passen de moda.
1: Sí, perquè van revolucionar la història de la música i van influir en moltes generacions.

0: Ara passem als anys 70 i 80. En comparació amb els 50 i 60, durant aquestes dècades la música evoluciona molt gràcies als avenços tecnològics.
1: Sobretot als estudis de gravació, perquè comencem a utilitzar sintetitzadors i nous efectes de so.
2: Això fa que les cançons sonin més modernes i molt més espectaculars.
3: I als anys 70 apareix una de les modes més grans de l'època, la música disco.
0: La música disco es caracteritzava per ritmes molt ballables, la gent de discoteca i un ambient molt festiu.
1: La gent anava a les discoteques només per ballar durant hores.
2: Fins i tot la moda canvia molt, pantalons acampanats, roba brillant i pentinats exagerats.
0: Un dels grups més importants de la música disco van ser els Bee Gees.
3: Sobretot gràcies a la pel·lícula Saturday Night Fever, que va fer encara més popular aquest estil.
1: També destaca ABBA, amb cançons pop més ballables de la dècada.
2: Mentrestant, el rock continua evolucionant amb grups com Queen.
0: Queen destacava no només per la música, sinó també pels concerts enormes i l'energia que transmetien.
1: Freddie Mercury tenia una manera de cantar i actuar molt diferent a la resta d'artistes, que enamorava el públic.
3: I una de les seves cançons més conegudes és Bohemian Rhapsody.
2: També hi ha grups com Led Zeppelin o Pink Floyd, que feien cançons més llargues i experimentals.
0: Després, als anys 80, arriba una altra revolució molt important: MTV i els videoclips.
1: Aquí, la música deixa de ser només per escoltar i també es converteix en una experiència visual.
2: Els artistes començaven a cuidar molt la seva imatge, els balls i els videoclips.
3: Per això, Michael Jackson es converteix en una superestrella mundial.
0: Va revolucionar la música pop en coreografies, espectacles i videoclips molt innovadors.
1: Madonna també destaca perquè trencava moltes normes i sempre anava canviant d'estil.
2: I no deixem a Prince enrere.
0: Sens cap dubte, musicalment, Prince és el millor de tots. Sabíeu que tocava fins a 27 instruments?
1: 27? És una bogeria.
2: Jo no sé tocar tres acords a la guitarra.
0: També triomfen grups de rock com Guns N' Roses i Bon Jovi, amb un estil més rebel i potent.
3: Els 70 i el 80 es acaben deixant un gran impacte musical en la nostra història, conjuntament amb els nous videoclips.

0: Ara arribem als anys 90 i 2000, una etapa molt important perquè la música entra a l'era digital.
1: Aquí internet comença a canviar completament la manera d'escoltar música.
2: Però abans d'això, als anys 90 apareixen nous estils musicals molt diferents dels d'abans.
0: Un dels més importants és el grunge, amb grups com Nirvana.
3: La seva cançó Smells Like Teen Spirit es converteix gairebé en un himne de tota una generació.
1: El grunge tenia un so més brut, més rebel i unes lletres més emocionals.
2: També reflectia molt el descontentament dels joves d'aquella època.
0: Al mateix temps apareix el beatpop, amb grups com Oasis.
3: Aquí la música tenia unes melodies més tranquil·les, però molt enganxoses.
1: I mentre el rock canviava, el hip-hop es feia enorme.
2: Artistes com Tupac i Eminem converteixen el hip-hop en un dels gèneres més importants del món.
0: Les lletres parlaven molt més de la vida personal dels problemes socials i de les experiències dels artistes.
3: També hi havia grups alternatius com Deftones, que destacaven per barrejar diferents estils.
1: Sobretot agradava als joves que buscaven una música més intensa i diferent del pop comercial.
0: I després arribem als 2000, on el pop adolescent domina completament.
2: Britney Spears es converteix en una de les artistes més famoses del món.
3: I grups com The Pussycat Dolls triomfen amb cançons molt comercials i coreografies molt preparades.
1: Però també apareixen estils més forts com el nu metal.
0: Aquí destaca Linkin Park, que barrejava rock, rap i música electrònica.
2: I al mateix temps, Beyoncé ajuda a fer créixer encara més el R&B modern.
3: Els artistes començaven a barrejar molts gèneres diferents en una mateixa cançó.
1: Però probablement el canvi més important és la manera d'escoltar música.
0: Sí, perquè la gent passa dels CDs i discos físics a descarregar cançons per internet.
2: I això fa que la música sigui molt més ràpida i accessible.
3: A partir d'aquí, qualsevol persona podia portar centenars de cançons al mòbil o a l'MP3.

0: I finalment arribem a l'actualitat, una època on la música està més connectada amb internet i les xarxes socials que mai.
1: Literalment, ara escoltem música tot el dia amb Spotify, TikTok o YouTube.
2: I una cançó es pot fer famosa mundialment en només unes hores.
0: Exacte. Entre el 2010 i el 2026, la música llatina es converteix en una de les més escoltades del món.
3: Sobretot el reggaeton, el trap i la música urbana.
0: Artistes com Bad Bunny, Karol G o Luis Fonsi aconsegueixen milions i milions de reproduccions.
1: I moltes cançons es van viral gràcies al challenge o vídeos de TikTok.
2: A més, la manera de crear música també ha canviat molt.
0: Actualment, moltes cançons es produeixen digitalment amb ordinadors, bases electròniques i efectes de veu com l'autotune.
3: Per això hi ha menys bandes i menys instruments tradicionals que abans.
1: Ara el ritme i la veu són les parts més importants de moltes cançons.
0: Sobretot en gèneres com el trap o el reggaeton, que tenen melodies més simples però molt enganxoses.
2: També és una època en els artistes cuiden molt la seva imatge i les xarxes socials.
3: Moltes vegades els cantants es fan famosos només per la música, sinó també per TikTok, Instagram o la manera de vestir.
0: I un dels artistes més importants d'aquesta etapa és Bad Bunny.
1: Perquè va aconseguir que la música urbana en espanyol dominés les llistes mundials sense necessitat de cantar en anglès.
2: També va influir molt en la moda i en la manera de promocionar música a internet.
3: I avui dia els estils estan molt barrejats. Una mateixa cançó pot tindre pop, reggaeton, rap i música electrònica alhora.
0: Això demostra com la música continua evolucionant constantment amb la tecnologia i les noves generacions.

0: Des del rock and roll d'Elvis Presley fins al reggaeton de Bad Bunny, hem vist que la música ha canviat moltíssim al llarg del temps.
1: També la manera d'escoltar-la. Passem de vinils a la ràdio, a Spotify i les xarxes socials.
2: Cada dècada ha tingut el seu propi estil, la seva moda i els seus artistes més importants.
0: I encara que els estils siguin diferents, totes les generacions han tingut cançons que les representaven.
1: A més, les cançons continuen escoltant-se anys després, encara que hagin passat dècades.
3: I segurament la música continuarà evolucionant amb noves tecnologies i nous artistes.
0: Però hi ha una cosa que mai canviarà.
1: Que la música continua anint a persones d'arreu del món.
2: I que sempre formarà part de la nostra vida.
3: Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat aquest viatge musical a través del temps.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí,
2: sí,
1: sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno... A...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem Stranger Things.
3: Ha tingut Stranger Things que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes.
4: La...
3: No, des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
4: bé,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Benvinguts a Qui en sap més, el programa on posem a prova les vostres capacitats amb preguntes de cultura general. Jo sóc l'Arlet i presentaré aquest programa. Avui tenim tres concursants amb nosaltres. Estem amb l'Edna Blanca, el Biel Uller i la Laia Temprado.
1: Hola!
0: Preparats per demostrar tot el que sabeu? Som-hi!
2: Hola a tothom, jo sóc l'Enda i em vull presentar abans de començar. Sóc una noia riallera i sociable, m'encanta la moda i viatjar. El meu somni és viatjar per tot el món.
3: Hola a tots, sóc el Biel i sóc un noi de 14 anys que m'agrada molt estar amb els meus amics i familiars. I estic llest per afrontar aquest concurs amb moltes ganes.
4: Hola, sóc la Laia, m'agrada molt estar amb les meves amigues i viure experiències noves juntes. I per això he volgut fer el repte d'avui.
0: I aquest és el primer programa de ràdio que feu?
4: Jo no, un cop vaig anar a la ràdio de la meva escola quan era més petita, però això no sé si compta.
3: El meu sí, tot i això, m'encanten les puntes de cultura generals i ho faig bastant bé.
4: Quina coincidència, és el meu primer cop, però estic molt emocionada i contenta.
0: El programa d'avui està dividit en tres parts. Començarem amb preguntes de cultura general, de selecció múltiple. Cada pregunta encertada comptarà un punt. Continuarem amb cançons populars, on hauran de conèixer el títol, que els donarà un punt. I si saben el cantant, un punt més. En total, dos punts. Per acabar, farem unes últimes preguntes amb més dificultat per trobar el definitiu guanyador. Comencem. Edna, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran del món? A, l'oceà Atlàntic. B, mar Mediterrani. C, l'oceà Pacífic.
4: La resposta és... La C, l'oceà Pacífic.
0: Correcte. Continuem amb la següent, Biel. Quin és el país més petit del món? A, el Vaticà. B, Andorra. C, París.
3: La resposta és... La B, Andorra.
0: Doncs no, quina pena. Però no és correcta. I la resposta correcta és la A, el Vaticà.
4: Jo he estat al Vaticà i és el millor destí en què he estat mai.
0: Per acabar aquesta primera ronda és el torn de la Laia. Laia, quin és el país més gran d'Àfrica? A, Egipte. B, el Marroc. C, Argèlia.
4: La resposta diria que és la C, Algèria.
0: Correcte.
4: Això és veritat, ara no hi queia, però diuen que és molt bonic. Sort que no era el meu torn.
0: Actualment, l'Edna i la Laia teniu un punt. A veure com continuem la següent ronda. Seguim. Quin és el lloc més fred de la Terra, Edna? A, Antàrtida. B, Polònia. C, Canadà.
4: Ah, aquesta és bastant fàcil. La A, Antàrtida.
0: Molt bé. Continuem amb la següent, Biel. On es van originar els Jocs Olímpics? A, Roma. B, París. C, Grècia.
3: La C, Grècia.
0: Correcte. Per últim, qui va pintar el quadre de l'últim sopar, Laia? A, Picasso. B, Leonardo da Vinci. C, Joan Miró.
4: La resposta és la B, Leonardo da Vinci.
0: Perfecte. Fins aquí arriba aquesta primera prova. Fem un petit recompte de punts. La Laia i la Edna estan empatades a dos punts i el Biel té un punt. Ara continuem amb les següents, les cançons. Edna, començarem per tu, però abans de començar vull recordar-vos les normes. Si encerteu el títol, un punt. I si encerteu el títol i el cantant, dos punts. Ara sí, comencem.
4: Jo la sé, és Golden de les K-pop Demon Hunters.
0: Exacte, dos punts per tu. Continuem amb la següent cançó. Biel, estigues atent, que va per tu.
5: Es una voz. Hay un rayo de luz.
3: Sí, sí que la sé. Es Tacones Rojos. Però ara mateix no me'n recordo de l'autor.
0: Correcte, la cançó és Tacones Rojos i l'autor és Sebastián Yatra. Quina pena. Tot i així, tens un punt. I abans de passar a la següent ronda, és en torn de la Laia. Yeah, I don't feel like doing
4: anything. I just wanna lay in my place. La meva cançó preferida es diu The Lazy Song i és del Bruno Mars.
0: Tens raó, dos punts per tu. I just wanna lay in my place. Aquesta prova està arribant al seu final, però abans, l'última prova. Aquesta prova consistirà a fer una pregunta individualment, que val dos punts. Si no la saps, saltarà el següent concursant, i així successivament. No seguirà cap ordre. Qui primer piqui de mans la respondrà. Comencem. Qui va escriure el Quixot?
4: Ai, jo sabia la resposta fa un temps, però no me'n recordo gaire. Diria que és l'escriptora Carme Riera.
3: Miguel de Cervantes.
0: Y la respuesta es... Correcte.
2: Ah, és veritat, ho tenia a la punta de la llengua. L'última pregunta, quins nervis.
0: Ara mateix tots teniu 3 punts. Ara, passem a la final.
2: La pregunta de l'empat.
0: Quin científic va formular les 3 lleis del moviment i la llei de la gravitació universal? I la resposta és...
3: Isaac Newton.
0: Doncs és correcte, Biel. I amb aquesta última pregunta ets el guanyador del concurs, així que moltes felicitats.
3: Oh, que bé, estic molt content. Mil gràcies.
2: Enhorabona, Biel. Al principi em pensava que perdries, però tot ha donat una volta gran i t'emportes la victòria.
3: Gràcies, Laia. Tant tu com l'Edna heu sigut uns participants de 10.
2: Gràcies, però quina llàstima que aquest programa s'ha acabat. Però ha estat una experiència perfecta. Voldria agrair-vos per fer d'aquest programa un de divertit. Sempre me'n recordaré d'aquest dia.
0: Gràcies a vosaltres, nois.
1: Adéu!

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno... A...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no.
3: Sí. Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
4: da,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana...

0: Ara, a la secció internacional i nacional, començarem amb la part internacional, que la presentarem l'Oriol Montfort, el Roger Puzueta i jo, l'Enric Pedrós. Farem entrevistes a tres generacions diferents, representades per dues persones cadascuna. Una parlarà de la part internacional i l'altra de la part nacional.
1: A Internacional, a cada generació els hem fet tres preguntes, una de general per a tothom i dos més concretes de la seva generació.
2: Ara, començarem amb l'entrevista de l'avi d'un dels nostres presentadors, l'avi de l'Oriol, en Fede.
3: Com vas viure la crisi econòmica del 2008? Et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant, treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un gas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
2: Després dels avis, reproduirem l'entrevista als pares. Ara, l'entrevista amb els pares de l'Enric.
3: La crisi econòmica del 2008 et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant, treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un gas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
1: A continuació, l'entrevista als més joves de la casa, el germà del Roger Puigdueta.
2: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
5: Per això no he viscut cap guerra, però sé que fora del meu país n'hi ha moltes.
2: Quina notícia internacional és la primera que recordes de petit i per què et va impactar?
5: És la pandèmia de Covid-19, el 2020, perquè va confinar tot el planeta.
2: Quina notícia internacional t'ha fet pensar més sobre el futur, clima, tecnologia, conflictes i per què?
5: La intel·ligència artificial farà més fàcil fer feines, però també portarà moltes mentides i ja no sabrem què és veritat i què no.
2: Bé, gràcies a tothom per escoltar l'apartat internacional. Ara en Sergi i el Leo faran el nacional.
6: Ara farem la secció de nacional, on també farem entrevistes i quatre preguntes a les tres generacions.
7: Ara l'entrevista a l'àvia del Sergi, que per problemes personals no la van poder gravar.
6: Jo li vaig fer preguntar a la meva àvia què opines de l'Espanya actual i quina cosa canviaries.
7: I l'àvia del Sergi va dir: ara tot va molt ràpid, hi ha massa discussions. Jo canviaria que la gent es respectés més.
6: També li vaig preguntar a la meva àvia: cap a quin futur creus que va Espanya?
7: I l'àvia del Sergi va respondre: no ho sé, però espero que cap a un futur més tranquil i amb més oportunitats pels joves.
6: Després li vaig preguntar: àvia, com recordes la postguerra i la dictadura?
7: L'àvia del Sergi va explicar amb molta duresa: hi havia por, manca de llibertat i molta pobresa. No ho oblidaràs mai.
6: I l'última pregunta que li vaig fer va ser: què creus que ha canviat més respecte a l'època en la que tu estaves?
7: I l'àvia del Sergi va explicar tot: la tecnologia, la manera de viure i la llibertat que teniu ara. Abans tot era molt més estricte. Ara reproduirem l'entrevista a la mare del Sergi.
8: Què opines de l'Espanya actual?
9: Masses polítics i massa gent opinant.
8: Hi ha alguna cosa que canviaries?
9: Treure tants polítics i tanta gent que... tants secretaris.
8: Cap a quin futur creus que va Espanya?
9: Pues bastant malament. De tants impostos pues ens van ofegant.
8: Com vas viure la crisi de 2008 a Espanya?
9: Molt dura. No transitava el diner, la gent molt espantada, però bueno, va ser una crisi molt forta i bueno, mica en mica, al poble sobretot.

0: polítics. Jo canviaria que es posessin més d'acord.
1: La segona pregunta va ser: cap a quin futur creus que va Espanya?
0: I en Martí va explicar: suposo que cap a un futur més tecnològic i amb coses més modernes, però també amb problemes si no cuidem la planta.
1: Després li vaig preguntar: què opines sobre temes com el feminisme, la immigració o el canvi climàtic?
0: I en Martí va argumentar: no hi penso massa en el feminisme, la immigració és normal i el canvi climàtic em preocupa.
1: Si poguessis canviar una cosa d'Espanya, quina seria?
0: I en Martí va dir que hi hagués més ajudes per a les famílies.
2: Gràcies a tots per escoltar la nostra secció internacional i nacional. A reveure!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica Lavà està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb Deborah.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
5: L'estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo vull dir un molt bon rotllo a la redacció.
3: Que guai.
7: Especialment.
8: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
8: Home.
7: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns cops, eh?
7: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. He escoltat...
7: És aquest divendres.
9: Anunci o cosa així.
7: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo, no jo diria que sí, eh? Si és que...
0: Ràdio Caldes, 107.8.
12: Hola, com esteu? Nosaltres som la Xer Guerrero, l'Iker Olarte i jo, l'Arnau García, alumnat de tercer d'ESO B de l'Escola Pia de Caldes. Avui us venim a parlar sobre dos temes que no són de gran importància al món, però pensem que val la pena aturar-se un moment a contemplar-los. El primer tema és un que afecta a una gran quantitat dels joves actuals i dels futurs adolescents, ja que les dades parlen per si soles.
13: Totalment, Arnau. Les dades diuen que hi ha molts joves afectats de la violència online a les xarxes socials. És més, afirmen que hi ha hagut una pujada de víctimes en els últims anys respecte al ciberbullying.
14: El ciberbullying, pels que no ho sàpiguen, és un assetjament intencionat i repetitiu que es realitza a través de mitjans digitals per causar dany emocional o psicològic a una persona o grup.
13: Les dades diuen que el 2023 un total del 53% dels joves d'entre 19 i 25 anys han patit violència a les xarxes.
12: I els números segueixen pujant en els següents anys, amb un 55% el 2024, 57% el 2025 i encara pujant el 2026 fins al 58%.
13: És clar que no para de pujar i això provoca que cap al 2027 hi hagin estimacions de fins al 59% i és possible que arribi al

0: 60, tot i que no és el més probable.
1: Tot plegat ens dona a entendre que les pantalles estiguin tan esteses és un gran problema, i ho seguiran sent si la tecnologia no deixa d'avançar tan ràpidament. Tot i que sí que és veritat que és una eina que si aprofitem bé i com s'ha de fer podria millorar a tota la societat.
2: Els canvis de moda.
1: Un altre tema per parlar són les tendències de cabell, que han existit durant moltes generacions i és un altre tema a tindre en compte.
2: Totalment, Iker. Cada època ha tingut els seus pentinats més populars i els joves sempre han volgut seguir les tendències del moment.
0: I com és això?
2: En ple 2026, molts pentinats estan influenciats per les xarxes socials, com TikTok o Instagram, on cada dia apareixen nous estils que es fan molt famosos.
1: Tens raó. A més, molts joves imiten el cabell de famosos, populistes, cantants o influencers, perquè els agrada el seu estil i volen assemblar-s'hi.
0: Ah, per això a vegades veiem molta gent que porta pentinats semblants, o no?
1: Sí, sí, és clar.
0: I tots porten el mateix?
2: No, també recorda que no tots els joves segueixen la mateixa moda. Hi ha persones que prefereixen portar un estil diferent o més original, simplement perquè els agrada més o perquè volen mostrar la seva personalitat.
1: També cal afegir que al final el cabell també és una manera d'expressar qui som.
0: Si és veritat que hi ha hagut alguns pentinats en tendència en les últimes èpoques, com Cristiano Ronaldo el 2016 o Lamine Yamal el 2025, cosa que ens dona a entendre que molts nens han tingut una inspiració d'ells.
2: Ara que ja hem vist la primera part del programa, anem a veure la segona part. Parlarem sobre els esports de Caldes. Som-hi!
3: Benvinguts a la segona part del programa, on descobrirem i explicarem tots els esports que es practiquen a Caldes de Montbui, des del més popular fins al més popular.
4: El Club Natació Caldes ofereix diverses activitats esportives en diferents zones de Caldes de Montbui. A la Font dels Enamorats, fins fa aproximadament un mes, hi havia pistes de pàdel i tennis, gimnàs, espai d'arts marcials, recepció i restaurant. A les Cremades hi ha un pavelló de bàsquet on també es fan activitats de dansa i un torneig de futbol escolar, un gimnàs, piscina, vestuaris i sales per a pilates o zumba. Finalment, al Bugarai es practica futbol sala amb molts entrenaments i equips.
5: Com funciona el torneig Rosario?
4: És un torneig escolar on competeixen totes les escoles del poble i tots els cursos de primària.
6: Quines són les activitats que més gent fa a la zona de les Cremades?
4: Les activitats més utilitzades són el gimnàs, la piscina i el bàsquet.
5: Aproximadament, quantes persones juguen a futbol sala a la zona del Bugarai?
4: La secció compta amb 20 equips i 5 d'ells femenins, o sigui que hi ha uns 200 jugadors i jugadores.
6: Quan va començar la secció del futbol sala a Caldes?
5: Es va iniciar l'any 1996 amb un equip femení, que va ser el primer pas del projecte.
4: I després van arribar més equips?
5: Sí, amb els anys es van incorporar el cert masculí, l'infantil masculí i el cadet. La secció va anar creixent molt ràpidament.
6: Quants equips tenia el club en aquella època?
5: Arribava els 20 equips federats, 5 dels quals femenins, a més de l'escola de futbol sala i un equip al Consell Comarcal.
4: I esportivament, en quin nivell competien?
5: Totes les categories havien arribat a tenir equips de divisió d'honor. El nacional masculí avui dia juga a tercera nacional i el femení a segona nacional femenina. Per tant, podem dir que el futbol sala va convertir-se en una part molt important de l'esport a Caldes. Va ser un projecte que va unir competició, formació i molta passió pel futbol sala. Ara que ja hem vist el futbol sala a Caldes, anem a parlar de l'altre futbol que hi ha a Caldes.
6: La història del club de futbol Caldes a Montbui comença el 1913 amb la família Usart, que va ser el que va fundar el club. El 2013 va ser el centenari, sent l'únic club esportiu calderí amb més de 100 anys d'història. La junta directiva està formada pel president Xavier Ortega, la secretària Lori Ortega, el tesorer Josep Ausina i el vicepresident Agustí Abad.
4: El primer equip, a quina categoria està actualment?
6: Actualment el primer equip està a Primera Catalana. Ho va aconseguir la temporada 2021-2022 amb una temporada històrica, consagrant-se campió a 3 jornades del final, amb 30 partits jugats, 21 victòries, 6 empats i 3 derrotes, 2 de les quals són les últimes 3 jornades. Avui dia segueix a Primera Catalana, aconseguint 4 temporades seguides a Primera, fet històric pel club.
5: Per donar més informació més rellevant, hem parlat amb el president del CC Caldes de Montbui, Xavi Ortega, perquè ens explica una mica més sobre el seu club.
4: Li vam preguntar que quants són el màxim d'equips que va tenir el club i en quina temporada.
6: Ens ha contestat que la temporada 2022-2023 va ser una temporada històrica, en la qual es va aconseguir 29 equips federats, comptant amb 4 equips femenins i més de 350 fitxes federades, siguent així un referent a la comarca.
4: I per acabar, finalment, li vam preguntar que si el primer equip ha tingut algun fet destacat en tota la història.
6: ens va contestar que sí, el primer equip la temporada 2023-2024 va estar a un punt d'aconseguir el play-off per pujar a tercera divisió nacional, on estaven clubs històrics com el Manresa, el Badalona, l'Hospitalet o l'Europa.
5: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit descobrint els esports de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica lava està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
5: L'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo avui hi havia un molt bon rotllo en la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
9: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
9: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
9: Home.
7: El Black Friday.
9: Epa.
10: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Black Friday.
10: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres, no?
10: Anunci, jo crec, sí.
7: O no?
9: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
11: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari dels més baixos...
0: Ràdio Caldes, 107.8.
12: Hola, amics de Ràdio Caldes.
13: Cada matí és una nova oportunitat per començar bé el dia.
12: Un bon esmorzar, beure aigua i cuidar el que mengem ens dona energia per afrontar qualsevol repte.
13: Quan ens cuidem, ens concentrem millor, ens animem més i ens sentim més positius.
12: Compartir temps amb les persones que estimem també és part d'una vida saludable.
13: Dormir bé, descansar i mantenir bons hàbits avui s'inverteix en el teu futur.
12: Petits canvis poden fer una gran diferència. Cuida't avui per gaudir el dia de demà.
14: Creus que les drogues o les begudes energètiques et fan més fort? Pensa-hi bé. Poden provocar ansietat, insomni, problemes de cor i addicció. El que avui sembla diversió, demà pot convertir-se en dependència i perdre el control de la teva vida.
13: No necessites substàncies per sentir-te bé ni millorar el teu estat d'ànim. Cuida el teu cos, el teu moment i el futur. Digues no a les drogues i evita l'abús de begudes energètiques.

0: Dues hores, però no recordes res.
1: Prova tècniques que sí funcionen.
0: Com per exemple la tècnica de Pomodoro, 25 minuts de concentració, 5 de descans. Utilitza mapes mentals per connectar i relacionar idees fàcilment.
1: O també una tècnica molt recomanada, les flashcards, per memoritzar temes de manera activa.
0: Troba el teu mètode i millora els teus resultats.
1: Estudiar millor no és estudiar més, és estudiar intel·ligentment.
0: Comença avui, no demà. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Caldes de Montbui es mou cap a un futur més sostenible. Cada vegada més persones opten per anar a peu, en bicicleta o utilitzar el transport públic. Petits canvis que milloren l'aire, redeixen el soroll i fan el poble més agradable per a tothom.
2: No es tracta d'anar més ràpid, sinó d'anar millor. Si tots hi posem de la nostra part, Caldes serà un lloc més net, tranquil i saludable. Mou-te de manera sostenible, mou-te per Caldes.

0: El nostre poble tenim diferents tradicions molt emblemàtiques.
1: Com per exemple, el Ball de Plaça, que celebra cada diumenge següent el 17 de gener.
2: Consisteix en parelles de nens i adolescents ballant amb figures ordenades i elegants, amb voltes, canvis i salutacions.
1: O també l'Escaldàrium, el nostre ball de diables. El celebrem cada juliol, l'anomenem la festa del foc i l'aigua i busca representar l'origen de les nostres aigües termals.
2: Durant aquesta celebració també surt la Godra, quimera de Caldes de Montbui. Les nostres llegendes expliquen que és l'esperit de la Font del Lleó i que dona origen a les nostres aigües termals.
1: Aquesta quimera surt dues vegades a l'any, per la festa major i durant l'Escaldàrium.
2: El nostre poble té altres tradicions, a part de que giren al voltant de les aigües termals al poble.
1: Com fer bullir l'olla, que és una celebració que aprofita l'aigua termal de la font per coure diferents aliments amb les altes temperatures naturals. Normalment es cuina caldo aquesta.
3: Fins aquí els anuncis de Ràdio Caldes i passeu un bon dia tots i totes.

0: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Amb moltes ganes de parlar sobre el tema d'avui.
0: Parlarem sobre dos destins molt visitats, com Portugal i Grècia.
2: Tots dos són molt populars, però quin és el millor per passar unes vacances d'estiu?
1: Analitzarem el clima, les platges, la gastronomia, la cultura, l'ambient turístic i el seu preu econòmic. I al final decidirem quin és el millor. Per fer-ho més dinàmic, cada parella defensarà un país i finalment farem una conclusió conjunta. Per començar, Portugal és un país situat a l'oest d'Europa, que destaca principalment per la seva costa, la qual ofereix una gran varietat de paisatges que van des de platges llargues i obertes fins a penya-segats sorprenents que fan que cada racó sigui molt especial.
2: Una de les platges més conegudes és l'Algarve, que a l'estiu rep molts turistes gràcies a les seves platges amb roques impressionants i pobles costaners molt bonics.
1: Pel que fa al clima, Portugal té un temps bastant suau durant l'estiu, amb temperatures agradables que no solen ser extremes, cosa que fa que sigui còmoda per fer turisme i activitats a l'aire lliure durant tot el dia.
2: A més, ciutats com Lisboa i Porto, que aporten molta cultura, ja que combinen història, arquitectura tradicional i vida moderna, amb carrers plens d'ambient, tramvies antics i miradors amb vistes increïbles.
1: També cal destacar el menjar portuguès, que es basa molt en el peix, el marisc i els dolços tradicionals, com el pastís de nata, que són molt coneguts internacionalment.
2: Tot i això, cal tenir en compte que l'aigua de l'oceà Atlàntic és bastant freda, fins i tot a l'estiu, i això pot fer que no sigui tan agradable per banyar-se com altres destins més càlids.
1: Un altre aspecte molt interessant de Portugal és la seva cultura tradicional, especialment la música i els balls típics, que formen part molt important de les seves festes populars i celebracions.
2: Un dels destins més coneguts és el folklore portuguès, que varia segons la religió del país i que normalment es balla amb roba tradicional i música tocada amb instruments típics portuguesos.
1: Aquests balls solen representar la vida tradicional dels pobles i transmetren alegria, tradició i identitat cultural.
2: A més, el famós fado, encara que és principalment un estil musical, també està molt relacionat amb la cultura i l'expressió artística portuguesa.
1: Portugal acostuma a ser una opció bastant més econòmica, sobretot pel que fa als hotels, als apartaments i als restaurants, ja que en moltes zones turístiques es poden trobar preus més accessibles que en altres països europeus. També el transport públic i el menjar solen ser més barats, cosa que permet fer un viatge més llarg gastant menys diners.
2: Això converteix Portugal en una destinació molt interessant per a famílies o joves que volen viatjar durant l'estiu, sense tenir un pressupost massa elevat.

0: En canvi, en Grècia ens trobem en un país situat al sud-est d'Europa, que és famós mundialment per la seva història antiga, la seva cultura clàssica i sobretot per les seves illes paradisíaques que atrauen turistes de tot el món cada estiu. Illes com Santorini, Mykonos o Creta ofereixen paisatges realment espectaculars, amb cases blanques, cúpules blaves i vistes al mar Egeu, que són difícils de trobar en qualsevol altre lloc.
1: Les platges gregues són un dels seus punts més forts, ja que tenen aigües cristal·lines, càlides i molt tranquil·les, cosa que les fa ideals tant per nedar com per relaxar-se durant hores al sol.
0: A més, el clima és molt estable durant l'estiu, amb temperatures altes i moltes hores de sol, pràcticament sense pluja, cosa que assegura unes vacances molt bones en termes meteorològics.
1: També cal destacar la seva riquesa històrica amb monuments com l'Acròpolis d'Atenes, que mostren una de les seves civilitzacions més importants de la història.
0: Com a punt negatiu, però, cal dir que en algunes zones hi ha molta massificació turística i que les temperatures poden arribar a ser molt elevades.
1: En el cas de Grècia, els balls tradicionals són una part molt important de la seva cultura i encara avui es veien festes, celebracions i reunions familiars.
0: Un dels balls més famosos és el Sirtaki, conegut mundialment per la pel·lícula Zorba the Greek, on les persones ballen en grup movent-se al ritme de la música tradicional grega.
1: Els balls grecs solen ser molta energia i alegria, i normalment es veien en cercle o en línia, creant un ambient molt agradable. A més, la música tradicional grega, amb instruments com el bouzouki, dona una atmosfera molt mediterrània i típica de l'estiu.
0: Grècia pot arribar a ser una mica més cara, especialment a les illes més famoses, com Santorini o Mykonos, on els hotels i els restaurants turístics tenen preus bastant elevats durant la temporada d'estiu. A més, cal tenir en compte que per visitar moltes illes és necessari agafar ferris o avions interns, i això fa augmentar el cost total del viatge.
1: Tot i així, moltes persones consideren que l'experiència val la pena per la bellesa de les illes i l'ambient únic que ofereix el país.
2: Després de comparar el clima, les platges, la cultura, la gastronomia i els preus, podem dir que Portugal i Grècia són dos destins molt bons per l'estiu, però cadascun destaca en aspectes diferents.
3: Portugal és més tranquil, econòmic i ideal per relaxar-se, mentre que Grècia destaca per les seves illes, les aigües cristal·lines, el bon clima i l'ambient d'estiu.
0: Tot i que Grècia és una mica més cara i turística, continua sent una de les destinacions més espectaculars i completes per passar les vacances d'estiu.
1: Hem fet una enquesta als nostres familiars i els hem donat a escollir entre les dues opcions. I després de recollir tots els resultats, el país guanyador de la nostra enquesta ha estat...
3: Grècia.
0: Així que segons la nostra enquesta, Grècia és el destí preferit per aquest estiu, sobretot per les seves platges, el clima i les illes gregues.
2: I vosaltres, quin escolliríeu per anar de viatge?

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formalitzar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el Cercle d'Embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7:15 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 to 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. Avui s'instal·la la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia. Estarà disponible fins a la 1 del migdia. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Mentre durin les obres de la deixalleria de Caldes, s'amplia els serveis de la deixalleria mòbil i és per això que tornarà a estar disponible el dimarts 16 de juny. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'inici de la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dies que vindran.
1: De Portes Endins amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són? Què fan? Com es defineixen? Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
2: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
1: Us esperem per créixer, aprendre i...
2: passar-nos-ho bé.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

és tan estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu.

0: emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'Estanteria del Jordi els diumenges a les 3, explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldàrium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldàrium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formalitzar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La ràdio que parla de tu.

Bon dia i bon dimarts, 2 de juny de 2026. Avui ja parlarem del Mundial. D'aquí 9 dies ja comença aquest Mundial, l'11 de juny oficialment. La selecció espanyola amb 9 catalans, recordem, i 8 jugadors del Barça, debutarà el dia 15, el dilluns, dia 15, a les 6 de la tarda, contra Cap Verd. Ahir va tenir lloc un media day a la ciutat esportiva de les Roses, on vam escoltar alguns dels protagonistes d'aquesta cita mundialista que, com dèiem, ja és a punt d'arribar. Avui parlarem de futbol i també tindrem bàsquet amb els play-offs que arrenquen avui. El Barça juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia el primer partit de, en aquest cas, els quarts de final, amb el factor pista, recordem, en contra. Demà serà el torn de la Penya, que també té el factor pista en contra i s'enfronta, en aquest cas, al Bascón. I també parlem d'hoquei patins. L'Igualada ahir va guanyar el Barça al Palau Blaugrana per posar l'1-1 a la sèrie de semifinals de l'hoquei lliga masculina, i de futbol sala, perquè el Barça ja és a semifinals dels play-offs pel títol de lliga després de superar ahir el Valdepeñas a la seva pista per 4-6. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol ja només queden 9 dies perquè arrenqui el Mundial masculí, on hi haurà 11 catalans en total, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc.
1: El partit inaugural del torneig que es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic, i que estrena format amb 48 equips, enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica el dijous 11 de juny a les 9 del vespre, hora catalana. Fins a 16 jugadors del Barça hi participaran amb els seus respectius combinats, amb els quals ja hi estan concentrats 8 amb la selecció espanyola, Rafinha amb Brasil, Koundé amb França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, Joao Cancelo amb Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra i el jove Hamza Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
0: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola al Media Day d'ahir a la Ciutat Esportiva de les Roses.
1: El combinat estatal que encara ha de rebre el porter català David Raya i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputaven la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge d'Aleix Febas.
1: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora a un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar sisè a la Lliga.
0: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació masculines.
1: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament, després de la votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i del Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
0: En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga ACB.
1: I ho fan amb un ambient enrarit a Can Barça, després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular contra el València. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda. Dijous es jugarà el segon enfrontament, en aquest cas al Palau.
0: També avui es juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
1: Demà serà el torn de la penya que enceta aquest play-off a la pista del Baskonia i del duel entre dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, a l'herència de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
0: Ja pensen al curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'un metre 93 d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava el nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges de la Lliga Francesa en el darrer curs, ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Palau i empata la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina.
1: El conjunt arlequinat ahir, que vestia de blanc, va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera el factor pista. Ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es jugarà el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altra semifinal, recordem, el Calafell està obligat a guanyar els 3 partits seguits contra el Liceo, que guanya 2-0 a la sèrie. Si vol ser a la final, recordin, primer partit divendres al Joan Hurtoll.
0: En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga.
1: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada inclosa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en el tram final del partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió al Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys de nou al millor de 3 començarà aquest cap de setmana amb una plaça per a la final i per a Champions de l'any vinent en joc.
0: Per la seva banda, l'indústria Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
1: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'indústria des del juvenil, ha acumulat 93 partits amb el primer equip.
0: I encara en futbol sala, ahir van conèixer el rival del Mataró per al play-off d'ascens de segona divisió masculina.
1: El sorteig va emparellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal, amb l'anada a Mallorca aquest cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
0: En waterpolo, avui es decideix el campió de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer i definitiu partit de la final, que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es podrien trobar la setmana que ve a la final de la Champions, en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina a Pere Serrat de Sant Andreu.
0: En tennis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nils i Eduard Roger Vasselin. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció a la Volta a Catalunya.
1: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Volta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024, un pilot de 22 conjunts que participarà en la tercera edició de la prova catalana, que es disputarà entre el 19 i el 21 de juny.

0: Dimarts 2 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè ahir vam tenir media day a la selecció espanyola, en què van comparèixer en la premsa diversos jugadors des de la ciutat esportiva de Les Rozas. Per exemple, un dels nou catalans que té aquesta llista i un dels vuit jugadors del Barça, l'equip que n'aporta més a la llista, Eric García, el defensa de Martorell, parlava així de com va viure la seva convocatòria.
1: Bueno, òbviament que estava molt content, estava pendent una mica de si podia anar, no podia anar, i al final doncs una alegria molt gran per mi, per tota la meva família, no? per tots els anys de treball des de l'antic Mundial i òbviament doncs poder disfrutar amb els meus companys que són amics meus doncs encara més.
0: Un Eric García que malgrat tenir només 25 anys i ser un dels nous, perquè recordem que no havia anat en les últimes convocatòries i tampoc va anar a l'Eurocopa de fa dos anys que guanya Espanya, sí que pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove.
1: Viendo los jóvenes de hoy en día, que son del 2007, pues igual sí que soy un poco veterano. Pero bueno, al final creo que he tenido la suerte de estar en clubes importantes, ¿no? Cuando me fui al City también, en el Barça. Y un poco el año de Girona también me hizo crecer mucho. Y bueno, al final intento ayudar un poco a todos mis compañeros, sí.
0: I també podem escoltar una altra defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però que s'ho ha guanyat a pols per la gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. L'Agarenc deia això sobre el que més li havia sorprès del grup, de com la que han acollit i de si són o no favorits per guanyar aquest Mundial.
2: Aparte de la calidad de los jugadores, las personas que son, creo que ya lo he dicho antes, pero el recibimiento ha sido genial y se lo agradezco a todos. Siempre lo he dicho que no miro ni el pasado ni el futuro, el fútbol vive del presente. Y la verdad que obviamente lo piensas, pero yo estaba centrado en mi club y eso ha hecho que, bueno, que llegue esta llamada. Creo que todas son grandes selecciones, pero confío mucho en la nuestra y no veo posibilidad de otra. Así que ojalá le pongamos otra estrellita aquí.
0: La selecció espanyola que jugarà dijous a partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq a Riazor, a la Corunya, sense encara Lamine Yamal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol, pel que fa a la competició de clubs, més enllà dels play-offs, ara toca parlar de moviments de màrqueting o nous projectes de cara als curs vinent. Ara parlem de la part esportiva, però en la institucional, qui canvia una mica és el Centre d'Esports Manresa, després que el periodista de 3CAT, Francesc Sòria, hagi comunicat que deixa la directiva del club. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Sòria tanca així una etapa de 6 anys i mig al club, sumant el mandat sencer i 6 mesos previs com a junta gestora. En un comunicat de comiat, el dirigent assegura que ha buidat tota la seva energia al Congost i que ha de fer un pas al costat per salut mental i per retrobar la normalitat familiar i també laboral. Recordem que és periodista de 3CAT. Sòria plega amb la sensació de la feina ben feta i treu pit dels èxits aconseguits. Destacant especialment els dos títols de tercera federació obtinguts amb una entitat que només en té 3 en els seus 120 anys d'història. També posa de relleu el creixement social del club, que ha batut rècords de socis, d'assistència i de pressupost o patrocinadors, a més de viure jornades històriques a la Copa del Rei. Tot i les alegries, el vicepresident no amaga el patiment viscut pel dia a dia de la tresoreria i defensa que l'única via de futur pel Manresa és culminar la transformació definitiva en societat anònima esportiva, un procés iniciat ara fa 2 anys.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina parlem també de les novetats de la plantilla de cara al curs vinent del Futbol Club Escala, que ha anunciat 4 baixes. Ràdio Escala, Ivan García.
4: Dos pesos pesants, com són Adrián Expósito i Elian Guillén, no seguiran a l'Escala el curs vinent. Així ho ha comunicat el club escalenc. La bona notícia és que ha estat un plaer tenir-los, però la dolenta és que no hi seran la pròxima temporada. Adrián Expósito ha tancat el curs amb 14 gols, 3 a la primera volta i 11 a la segona. L'empremta que deixa és important. L'afició de l'Escala trobarà a faltar aquesta pólvora al davant. Expo sempre ha rebut elogis dels tècnics visitants, com els de Jordi Cortés, del Lleida Esportiu.
5: Expósito porta una sobrada aquí que ens ha fet moltíssim mal.
4: I tampoc hi serà el mur Elian Guillén. El central se'n va ben defensat la samarreta en Xubera en 29 partits i havent materialitzat 3 gols. L'afició està contenta amb la feina que ha fet Elian. És el soci Antoni Bonatxera.
6: És un tros de central, contundent, paral, quasi inexpugnable.
4: Les baixes, doncs, d'Adrián Expósito i Elian Guillén s'afegeixen a les ja conegudes de Josu Prieto i Marc Gelmà.
0: Gràcies, Ivan. I també en aquesta tercera federació masculina, l'Hospitalet prepara un projecte engrescador per tornar a lluitar per l'ascens de categoria després de confirmar-se l'arribada a la banqueta de Raúl Page, precisament ex de l'Escala. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
7: El nou projecte del centre d'esport l'Hospitalet ja té entrenador. Raúl Page arriba al conjunt riberenc després d'una trajectòria en la qual sempre ha assolit els principals objectius marcats per les respectives entitats. Ho va fer amb la muntanyesa, amb la qual va aconseguir l'ascens a tercera federació i va mantenir la categoria durant dues temporades consecutives. També va salvar sense problemes l'Escala i aquesta temporada va ser el revulsiu que necessitava el Tona quan va agafar l'equip a mitja campanya. Abans també havia aconseguit èxits destacats amb el juvenil de la Unificació en Belviche, que va portar la divisió d'honor de la categoria. Aquest és el currículum de Raúl Page, pràcticament immaculat. Ara bé, també és cert que és la primera vegada que assumeix les regnes d'un dels clubs considerats grans del futbol català i de la tercera federació. Aquesta manca d'experiència li pot passar factura o bé l'ambició i la il·lusió s'imposaran. El mateix Raúl Page ho explica a través de les xarxes socials del seu nou club, el Centre d'Esports Hospitalet.
8: Nosotros intentamos llevar al jugador al límite, intentamos ser muy cercanos, intentamos que no le falte nada, ¿vale? Pero sobre todo el equipo cuando sale al campo es un equipo muy reconocible. Es un equipo que va a saber lo que tiene que hacer en todo momento, un equipo que no va a dudar, un equipo que se va a adaptar a la categoría, un equipo humilde de perfil bajo, porque la idea es que cuanto antes salgamos de la tercera división.
7: L'exigència de l'OSPI és màxima i sortir de la tercera federació sembla gairebé una obligació. Caldrà veure si els riberencs han encertat amb l'elecció del seu nou ocupant de la banqueta.
0: Gràcies, Andrés. En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB amb un ambient enrarit al Barça, només dos dies després de sortir escalat del Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre 25 punts. Afronten el primer partit de quarts de final i ho fan a Múrcia contra l'UCAM en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el Lorena Toko Xenguelia.
9: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts del millor de 3. El segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la Penya, que enceta aquests play-offs a la pista del Baskonia. I encara en bàsquet ahir ja parlàvem de la temporada del Pujol Mollerussa, que s'ha quedat a les portes de l'ascens a segona FEB. Malgrat la decepció d'aquesta fase final, el balanç en general és positiu. Ràdio Ponent Mollerussa, Junen Andrés.
10: A principi de temporada, quan parlàvem amb els jugadors i l'staff, ningú tenia por a la paraula ascens, tot i debutar a la categoria. Van anar passant els partits i les jornades liderades pels mollerussencs fins a acabar la fase regular, líders amb 23 partits guanyats de 26, superant l'eliminatòria catalana i arribant a la fase final d'ascens a segona FEB. De tot plegat, en parla el seu entrenador, Marc Díaz.
11: Penso que ha sigut una temporada fantàstica, amb un grup humà espectacular. No teníem cap objectiu aquí obligat d'ascendir, doncs l'equip sempre ha volgut més, l'equip s'ha sentit còmode al primer lloc, l'equip ha liderat la categoria i dominat equips fets de molt més pressupost i millors que nosaltres, i l'anar-s'ho creient, el no tenir por a perdre, el no sentir una pressió de fallar, doncs a poc a poc l'equip s'ha anat fent gairebé indestructible.
10: Díaz sempre ha destacat precisament la joventut de la seva plantilla i la versatilitat, i malgrat tenir l'ascens a tocar, assegura que l'experiència el servirà per créixer encara més i tornar-ho a intentar.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaugrana i empatar l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat ahir de blanc va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie el millor de 5. I ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a Igualada, cap a les Comes, on s'hi jugaran segur ja dos partits. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
12: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estaven els nostres plans perdre partit a casa, però bé, d'això va el play-off. Un equip ha de guanyar 3, estem 1-1. Hem de veure i sabem on hem fallat, reaccionar i anar a Igualada a guanyar.
0: Divendres aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. A l'altre semifinal, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell, que anirà d'igualar l'eliminatòria a casa. El Joan Ortoll també a partir de divendres. En futbol sala, el Barça ja és a semifinals després de guanyar ahir de la Lliga, del play-off de Lliga, després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas per 4-6, amb una gran remuntada en el tram final de partit, quan perdien 4-3. Els blaugranes, que havien quedat líders a la Lliga regular, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el que serà el seu rival a semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar al Cartagena, que era el vigent campió. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
13: Me alegro de enfrentarme a mi amigo Alberto Riquet. Creo que Inter es muy buen equipo, un equipo muy pesado, que corre muchísimo, pero creo que ahora lo que tenemos que hacer, más allá de pensar en Inter, es en hacer un buen viaje de vuelta, de recuperarnos bien. Hemos hecho hoy un esfuerzo terrible, hacía un calor abismal aquí, si te has dado cuenta, la mayoría de los jugadores con calambres, pero bueno, ahora a disfrutar de las semifinales.
0: Aquesta semifinal, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en categoria femenina, ho explicàvem ahir, els dos catalans que lluiten per pujar a primera divisió, el Linyola i el Rubí, hauran de remuntar tots dos en la tornada si volen continuar aspirant a l'ascens. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: L'Esportiu Rubí haurà de remuntar a Ciudad Real, a la localitat d'Almagro, si vol passar ronda la lluita per l'ascens a la primera nacional del futbol sala femení. Tot plegat després de caure en el partit d'anada de semifinals i al pavelló de la Llana 1-2 davant d'un Almagro que sobretot va saber ser molt més efectiu que no pas el conjunt que entrena el Jordi Archilla. De fet, la clau del partit va ser l'encert a una porteria o l'altra perquè el conjunt rubinenc va ser, en certa manera, superior, però sense encertar allà on s'ha de fer. Escoltem l'entrenador, Jordi Archilla.
15: Però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal, que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, doncs, prefereixo perdre com avui.
14: 1-2 deixa doncs, l'eliminatòria totalment oberta per a la tornada dissabte a les 7 de la tarda i davant de l'Almagro al seu terreny de joc. Un Esportiu Rubí, recordin que va acabar quart al grup 2 de la segona nacional, mentre que el seu rival va ser qui va guanyar la Lliga. Al grup 3, més opcions per al rival, però totes doncs, les possibilitats obertes per a aquesta eliminatòria encara.
0: Gràcies, Cisco. I en waterpolo, avui sabrem qui guanya la Lliga, la Divisió Nord Femenina, amb el tercer definitiu enfrontament entre Sant Andreu i Mataró. Recordem que, a més, tots dos equips es poden trobar a la final de la Champions, just la setmana vinent. Tots dos juguen a la dimecres que ve, com dèiem, les semifinals. I qui té tocat l'ascens a aquesta Divisió Nord Femenina és el Club Natació Rubí. Tornem a Ràdio Rubí, Cisco, Lara García.
14: L'equip femení del Club Natació Rubí ha posat ja els dos peus dins de l'aigua de les piscines de la Divisió d'Honor del Waterpolo, però encara ho ha d'acabar de certificar amb la tornada a la final del play-off d'ascens davant del Club Natació Barcelona. A l'anada i a la capital va guanyar el conjunt rubinenc 6-9. Només es va complicar en l'arrencada, però a partir d'aquí domini en el joc i en el resultat fins a aquest 6-9, la qual cosa les atorga doncs, un avantatge interessant de cara a la tornada al municipal de Can Rosés dissabte vinent. Un encontre en el qual les nostres tenien molt clar que l'atac era important, però també ho era molt tancar bé darrere. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
16: I també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
14: Avantatge de 3 gols, que en efectes reals són 4, ja que en cas d'empat, al final de l'eliminatòria, guanyaria l'equip que ha quedat per davant en la classificació i aquest va ser el Club Natació Rubí, qui va dominar la fase regular en els dos trams de competició i va ser el campió de Lliga i ara lluita per tornar a la Divisió d'Honor.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Cultura en veu alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: De portes endins amb
4: César Arqué
0: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
4: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
0: Us esperem per créixer, aprendre i
4: passar-nos-ho bé.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimarts, 2 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 2 de juny, amb la mirada posada ja al Mundial Masculí de Futbol, que arrenca 9 dies l'11 de juny a l'Amèrica del Nord, a Mèxic, Canadà i Estats Units, amb 11 catalans en total. De fet, en una estona en mirem d'escoltar algun. Avui també parlarem molt de play-offs, tant de Lliga ACB de bàsquet. Avui arrenquen amb el primer UCAM Múrcia-Barça. Demà jugarà la penya, en aquest cas, a la pista del Baskonia. Els de hoquei Lliga Masculina, amb la victòria d'ahir de l'Igualada, 1-3 al Palau Blaugrana contra el Barça, que iguala el duel de semifinals, la semifinal catalana 1-1, i el Barça de futbol sala, en aquest cas, que ja és a les semifinals pel títol de Lliga a la primera divisió masculina, després de guanyar ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Condé amb França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, Joao Cancelo amb Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra i el jove Hansa Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
1: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola, perquè ahir van fer media day a la ciutat esportiva de les Roces.
0: El combinat estatal, que encara ha de rebre el porter català de Birra i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputarà la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
1: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge d'Aleix Febas.
0: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora a un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar 6 a la Lliga.
1: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació.
0: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament. Recordin, militen a segona federació i tercera federació, respectivament, i en aquest cas, doncs, han estat escollits per votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana, agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i el Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
1: En bàsquet, ho dèiem ara, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB.
0: I ho fan amb un ambient enraït a Can Barça Martí després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular, una autèntica, doncs, malifeta, la que va fer el València, guanyant de molts punts de diferència. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista local Múrcia. A més, el factor pista en contra, el partit avui a les 7 de la tarda, dijous es juga el segon enfrontament, en aquest cas sí que serà el Palau Blaugrana.
1: També avui es juga, per cert, el primer duel de la sèrie entre Real Madrid, que acaba líder de la Lliga regular, i el Tenerife, tot d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: Demà serà el torn de la penya, que encena aquest playoff a la pista al Baskonia, i del duel entre els dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, el València de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
1: Ja pensen el curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge d'aquest estiu.
0: Doncs sí, Martí, es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'1,93 m d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava del nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges, de la Lliga francesa, on el darrer curs ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
1: En hoquei patins, l'Igualada guanya al Palau i empata la semifinal catalana de l'hoquei Lliga masculina.
0: El conjunt arlequinat ahir de blanc va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera el factor pista. A l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es juguen el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altre semi, recordem, el Calafell està obligat a guanyar 3 partits seguits contra el Liceu, que guanya 2-0 la sèrie. El primer partit al Joan Ortoll aquest divendres.
1: Per cert, també en hoquei patins, un apunt d'última hora, que no des migdia hem sabut el fitxatge del Vilassana, un fitxatge internacional i de mèrit, com és Sara Roces, l'asturiana que jugava al Benfica i jugarà la temporada vinent al Vilassana. El Vilassana, recordem, campió de la Copa de la Reina i ja a la final esperant rival a la final de la Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga.
0: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada i closa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en el tram final de partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió, el Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys, de nou el millor de 3, començarà aquest cap de setmana amb una plaça per la final i per la Champions de l'any vinent en joc.
1: Per la seva banda, l'indústria de Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
0: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador, Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'Indústries des de juvenil, acumula 93 partits amb el primer equip.
1: I encara en un punt més de futbol sala, hi van conèixer el rival del Mataró per al play-off d'ascens de la segona divisió masculina.
0: Un sorteig que va emparellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal, amb l'anada a Mallorca, que cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
1: En waterpolo, avui es decideix el campió de Lliga a la divisió nord femenina.
0: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer definitiu partit de la final, que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es poden trobar la setmana que ve a la final de la Champions, en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu.
1: En tenis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
0: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nice i Edouard Roger Vasselin. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
1: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció per a la Volta a Catalunya.
0: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Vuelta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024. Un pilot de 22 equips participarà en la tercera edició de la prova catalana,

0: Dimarts 2 de juny, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè hi vam tenir media day a la selecció espanyola en què van compareixer amb la premsa diversos jugadors que estan preparant-se per la cita mundialista. Per exemple, un dels 9 catalans, que també és un dels 8 jugadors del Barça, l'equip que n'aporta més a la llista d'Espanya, Eric García, el defensa de Martorell, deia això quan li preguntàvem precisament sobre els convocats del Barça.
1: Un poco cabrones porque me hacían bromas de si iba a ir, no iba a ir, pero bueno, contento de estar aquí con ellos. Creo que es un premio también a la temporada que hemos hecho todos juntos y al final pues ojalá podamos terminar esta temporada de la mejor manera. Obviamente yo creo que somos 8 y podrían haber venido incluso más, así que bueno, pero contentos de estar aquí.
0: Un Eric García que va tenir només 25 anys i ser un dels nous, perquè recordem que no havia anat a les últimes convocatòries i tampoc va ser a l'Eurocopa de fa 2 anys que va guanyar Espanya, pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove. Sobre si es consideren favorits per endur-se el títol, deia això.
1: Bueno, jo crec que des de la humilitat sempre hem intentat tirar cap amunt nosaltres mateixos. Sabem que al final tots estem aquí per guanyar el Mundial, no només nosaltres, sinó totes les seleccions. Així que, bueno, intentant anar partit a partit, però òbviament somiant amb el més gran.
0: I també podem escoltar un altre defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però si que s'ho ha guanyat a pols per aquesta gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. La Garenc deia això sobre aquesta convocatòria.
2: Nada, muy feliz por la oportunidad, por poder estar aquí disfrutando con mis compañeros y nada, hacer un buen mundial. Eso, tranquilidad y que siguiera enfocado en cómo estaba y creo que ha ido todo muy, muy deprisa, pero siempre agradecido con los que están ahí, con Dios y creo que ha ido todo muy bien, así que no se puede pedir más.
0: I també va parlar ahir, per exemple, el capità d'aquesta selecció, el migcampista encara del Manchester City, pilotador el 2024, Rodri, que sona per reforçar el Real Madrid. El madrileny deia això sobre aquesta joventut de la plantilla.
3: La juventud te aporta unas cosas, la experiencia te aporta otras. Yo creo que un equilibrio entre ambas es la clave, creo que tenemos de ambas. Pero está claro que la juventud te inyecta esa adrenalina, ese vértigo, ¿no? que necesitas, ese desparpajo muchas veces, de inconsciencia, de no tenerle miedo a las cosas, de ir siempre para adelante, que es muy positivo, enriquecedor para el grupo.
0: La selecció espanyola jugarà aquest dijous partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, sense encara la Minyamal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol pel que fa als clubs, més enllà dels moviments de mercat i de nous projectes de cara al curs vinent, i aquí encara està en plena competició. És el cas del Sabadell, que ja en parlàvem ahir, creuen la remuntada aquest divendres contra el Real Madrid Castilla a la semifinal del playoff per pujar a segona divisió. Ja s'han retirat més de 6.000 entrades per al partit de la nova Creu Alta i, de fet, hi ha dades i precedents per creure en el capgir aquest 2-0 de l'anada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Alguns dels precedents d'aquest any són un motiu per creure, i més tenint en compte que un triomf per 2 gols de diferència li serviria al Sabadell per passar a ronda, havent de superar, això sí, la pròrroga. En total, al Temple han estat 6 els triomfs del centre d'esports per 2 o més gols de diferència a Lliga. Recordem, per exemple, les victòries 2-0 contra l'Ibiza o l'Atlético Madrileño a la primera volta, el 3-1 contra el Algeciras després de començar perdent el partit, o el 4-0 davant l'Europa. Després trobem casos com el Sabadell-Múrcia de fa unes setmanes, en què el marcador era de 0-2 al minut 84 i el partit va acabar en empat a 2. Ho recorda el carriler dretà, Ton Ripoll.
5: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com a Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota l'equipeta se senti orgullós.
4: Si fem una perspectiva històrica, el Sabadell ha començat 5 cops perdent fora de casa per 2 gols de diferència al partit d'anada des que es va construir la nova Creu Alta. En 2 d'aquestes 5 ocasions, el conjunt arlequinat va ser capaç de remuntar, i en una tercera va caure als penals, però ara li valdria per accedir a la final del play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, el Parat no jugarà a la final per pujar a tercera federació masculina després de caure en una tanda de penals polèmica contra el Sant Mauro, que encara cueja. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
6: Encara segueix portant cua tot el que va succeir en l'eliminatòria entre l'Associació Esportiva Prat i el Sant Mauro, que recordem va finalitzar amb el pas a la final per part del conjunt de la comarca d'Anoia en la tanda de penals. Evidentment, tothom parla de les decisions arbitrals en els penals xiulats al Sant Mauro a la primera part i sobretot el gol fantasma en el darrer llançament de la tanda de penals que va xutar el jugador del Prat, Pablo Ufano. La pilota va entrar, no va entrar, és un dubte amb el que ens quedarem, tot i les imatges que hem pogut veure per televisió, ja que és difícil saber si la pilota havia entrat sencera o no. Això deia Martín Lamelas, jugador de l'Associació Esportiva Prat, a l'acabar l'enfrontament sobre l'actuació arbitral.
7: Bueno, al final estamos hundidos, jodidos, porque creo que es la primera vez, creo que ya lo dije en la anterior entrevista, es la primera vez en mi vida que en un pleo de ascenso nos pitan tres penaltis en la primera parte, se pitan. Creo que el más claro, evidentemente, es el que hacen a Plaza, pero es que los otros, es que el primero es lamentable.
6: A més, el futbolista gallec de l'Associació Esportiva Prat deixava en l'aire el seu futur de cara a la propera temporada.
7: Me voy de vacaciones hundido, no recordaba, no tenía este sentimiento desde el playoff a segunda B con el Orense Club de Fútbol, que me hundió, estuve dos semanas jodidísimo y pensé que no quería jugar al fútbol. Y ahora mismo el sentimiento que tengo es ese, que no me apetece jugar al fútbol más. Y respecto a lo que me dices del año que viene, sí, yo tengo contrato con el Prat, pero ahora mismo todavía, ya te digo, que estoy jodido, estoy frustrado y no sé si me apetece jugar al fútbol.
6: Recordem que el Prat encara pot pujar. Això sí, necessita un doble ascens, el de la Pobla i també el del conjunt de tercera ref cap a segona ref, per aconseguir l'ascens compensat. Per tant, necessita que Badalona o Cornellà, que d'aument és el que es pressuposa que passarà a l'eliminatòria, doncs guanyi el seu play-off d'ascens.
0: Gràcies, Jonathan. I finalment, un altre punt de futbol. Abans d'acabar, a Primera Catalana comença el nou projecte a l'Esport Club Granollers, amb nou entrenador, l'ex de l'Atlètic Sant Just i el Sabadell B, aquesta última temporada de la Lliga Elite. En aquest cas, ara en parlem, Marc Abastany, Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: L'equip vallesà ha començat a moure fitxa en el mercat d'estiu de cara a reforçar el primer equip per la temporada 26-27. Els del municipal del carrer Girona ja coneixen qui capitanejarà el vaixell. L'escollit ha estat Marc Abastany. El fins ara entrenador del Centre d'Esport Sabadell B a la Lliga Elite aterra Granollers amb l'objectiu de retornar el club blanc i blau a la màxima categoria del futbol català. Aquest és Marc Abastany, nou entrenador de l'Esport Club Granollers.
9: Content i il·lusionat de formar part de la família de l'Esport Club Granollers. La veritat que és un repte gran que afronto amb orgull, amb moltíssima ambició i amb una responsabilitat especial. Penso, sempre he pensat que el Granollers és un equip històric i ara mateix és un gegant que està adormit i entre tots l'hem de despertar. Venim amb moltes ganes i amb aquestes idees, amb aquest ADN, amb aquests valors, doncs intentarem que l'aficionat del Granollers se senti orgullós, identificat, que li vingui de gust venir al camp i seguir-nos i acompanyar-nos en aquest camí que tot just ara començarem.
8: Cabestany arriba després d'acabar aquest curs a la novena posició de la Lliga Elite, amb el Sabadell B. D'altra banda, també ha dirigit a la Primera Catalana a l'Atlètic Sant Just i va formar part de l'estaf tècnic de l'Igualada a tercera RFF. Així doncs, l'Esport Club dona un tomb pel que fa entrenador, tot i mantenir més del 70% de la plantilla actual.
0: Gràcies, Arnau. En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga ACB, amb un ambient enrarit al Barça, que només dos dies després de sortir escalat al Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre de 25 punts, afronta el primer partit de quarts de final, i ho fa a Múrcia contra l'UCAM en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el blaugrana Toko Shengelia.
10: El partido es 40 minutos y aún si habrá momentos que tendremos bajones o cosas negativas, tenemos que estar muy positivos y tenemos que ir a jugar 40 minutos. Nos podría servir por algunas cosas, pero ahora es ya creo que otra cosa. Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts de final al millor de 3, el segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la penya, que enceta aquests playoffs a la pista del Baskonia. Més bàsquet, el Baxi Manresa ja toca pensar en el curs vinent, i ahir el club del Bages anuncia el seu primer fitxatge de l'estiu, el francès Lucas Buford. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Es tracta d'un base que també pot jugar d'escorta i arriba de l'Escap Bàsquet, un equip de la regió del Loira que juga a la segona divisió francesa. Amb 1,93 d'alçada, destaca per la seva envergadura i capacitat defensiva. El Biel Colomines, director esportiu del Baxi Manresa, ens donava detalls del jugador.
12: El Lucas és un jugador exterior que pot combinar les diferents posicions exteriors gràcies a la seva versatilitat en quant a defensa, principalment. És un base o un jugador exterior amb una molt bona alçada, amb molt bona envergadura, amb una capacitat de defensar la pilota molt interessant que et permet defensar des de l'1 al 3 en quant a defensa, i el seu joc d'atac destaca molt per la seva capacitat de jugar en equip, de poder pujar la pilota, de poder passar la pilota amb molt de criteri, de saber on han de trobar les oportunitats per poder anotar.
11: Fitxa per 3 temporades i, tot i arribar de segona divisió, anteriorment havia jugat a la primera francesa, on havia tingut un rol important.
12: Amb el Lucas Beaufort incorporem un jugador de present i de futur, un jugador que amb només 24 anys ja compta amb l'experiència d'haver jugat 3 temporades a primera divisió francesa amb el Limoges i Estrasburg, on va tenir un rol important en l'equip. Per tant, sumem un jugador que, malgrat els seus 24 anys, ja disposa d'un recorregut a un alt nivell, que això per nosaltres és molt important de cara a una adaptació a la Lliga CB.
11: Així doncs, de moment, el Manresa incorpora un jugador exterior després de confirmar la marxa del base Dani Pérez.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaugrana i empat a l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat, ahir de blanc, va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie al millor de 5. Ara l'eliminatòria viatja empatada a 1 a Igualada, les Comes, on s'hi jugaran ja segur 2 partits. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
13: Sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyaren superiors, i crec que avui no han estat gens superiors. Crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells, crec que la victòria és molt justa, tot i que ells sí, han hagut minuts que ens han sortit més, i marxem contents, però sent coneixedors de que aquesta eliminatòria possiblement serà molt llarga i que haurem d'estar molt bé a casa per poder passar.
0: Divendres, aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. L'altre semi, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell que mirarà d'igualar. L'eliminatòria a casa, a partir també de divendres, el Joan Ortoll. I en futbol sala, el Barça ja és a semifinals del títol de Lliga, del play-off pel títol de Lliga, després de guanyar ahir a la pista de Valdepeñas 4-6, amb una gran remuntada en el tram final de partit. Els bonans, que havien quedat líders a la Lliga regular, recordem, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el seu rival, que ja coneix de semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar el vigent campió, el Cartagena. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, que avisava que havien de controlar millor els partits com el d'ahir.
14: Cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido, y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no? Pero también es verdad que un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si te da este partido te queda fuera.
0: Aquesta semifinal contra Movistar Inter, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en waterpolo avui sabrem qui guanya la Lliga de la Divisió Nord femenina amb el tercer i definitiu partit de la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Recordem, a més, que tots dos equips es poden tornar a trobar la setmana vinent ja a la final de la Champions femenina. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Mataró Ràdio, director Marc.
15: Avui sabrem quina serà la campiona de la Divisió d'Honor femenina. A partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat, serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
16: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
15: Fa dues temporades, els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
17: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
15: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
0: Gràcies, Héctor. I en tenis taula, atenció a la gran temporada i el creixement que anem anat parlant. De fet, aquest curs del club tenis taula a l'Hospitalet, amb el primer equip masculí consolidant-se a la superdivisió i el filial masculí i el primer equip femení ja, després d'aconseguir l'ascens a la segona màxima categoria, les divisions d'honor mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
18: És probablement una de les entitats esportives catalanes que ha fet un salt qualitatiu més important en els darrers anys. Es tracta del club tenis taula a l'Hospitalet, club que ja va fer història la temporada passada amb l'ascens del seu primer equip masculí a la superdivisió i que enguany ha fet un pas més. El conjunt femení i el B masculí disputaran el curs vinent la divisió d'honor, segona màxima categoria estatal. El president del club, Roger Guarch, repassa tot el que s'ha assolit.
19: Aquests dos ascensos suposen la culminació d'una temporada pràcticament perfecta a nivell esportiu, juntament amb la permanència a Superdivisió i el sotscampionat en el Campionat de Catalunya Absolut, i sense oblidar que hem aconseguit també gairebé 8 ascensos més en categories provincials i un ascens a tercera nacional. S'ha aconseguit també augmentar la massa social amb gairebé 100 socis més aquest any.
18: Però això no acaba aquí, perquè la voluntat del club és consolidar algunes de les coses ja aconseguides i continuar creixent en moltes altres.
19: Mantenir un cert creixement en la massa social i consolidar-nos com un dels equips més importants a nivell de Catalunya i d'Espanya i fent un esforç molt gran en aquesta propera temporada en què la base encara sigui més important a nivell de joves.
18: Amb la temporada a punt de finalitzar, ara toca el moment de planificar. Un dels grans objectius per al curs vinent és que el primer equip masculí acabi en places de competició europea.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt en corfbol. El Vallparadís de Terrassa s'ha proclamat campió de Lliga i a més s'ha classificat per jugar a competició europea el curs vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
20: El Vallparadís torna a regnar després de 3 anys on els enfrontaments amb el Barcelona a la Lliga eren derrotes. Per fi ha arribat la recompensa a l'equip de Miguel Ángel Tobaruela, que per cert deixa la banqueta per començar una nova etapa, i de quina manera marxa després d'aconseguir aquesta temporada el doblet i la classificació per la Champions de la propera temporada. Dani Martínez és el capità del conjunt grec.
21: Sí, la veritat és que ha estat un marcador molt curt i s'ha hagut de patir molt, s'ha treballat moltíssim en defensa, moltíssim, i res, bueno, mira, al final hem tingut la sort de campió i hem guanyat. Sí, portaven ells unes quantes seguides guanyant-nos al final i bueno, pues, està molt bé, molt bé, és molt satisfactori poder donar-li la volta a aquesta dinàmica que teníem.
20: Escoltem Andrea Soriano, jugadora del Vallparadís.
22: Dur, intens, però la veritat és que ens ho mereixem molt, hem lluitat molt i crec que això ens ho mereixem.
20: I lògicament no podem marxar sense escoltar a Miguel Ángel Tobaruela, l'artífex de tots aquests èxits del Vallpa.
23: La veritat és que una temporada única, tant el segon equip com nosaltres, no puc oblidar amb el segon equip, que treballem dia a dia junts i es fem millors uns als altres, i al final hem aconseguit el doblet i Copa i Lliga, espectacular. Marxar doncs, guanyant, amb la gent contenta, la gent somrient, tot l'esforç, no?, de la temporada, no?, que és molt dur anar a entrenar, que ja ho saps, no?, que l'esport amateur és complicat.
20: Doncs acaba aquesta etapa de Miguel Ángel Tobaruela, com ell ha explicat, una etapa històrica al Vallparadís i també al Corbal Mundial, perquè també ha tingut la seva part important a les seleccions catalanes.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aima Antric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
24: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
25: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà.
1: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
25: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
5: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: La ràdio que parla de tu.
7: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
26: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
27: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldàrium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldàrium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formalitzar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen Cercle de Postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Bisbal. Per Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5:00 a 6:45 de la tarda tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous, de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts, 9 del vespre. La Pinta. El programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldàrium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldàrium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7:15 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La Veu és Màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a dones a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7:15 de la tarda, tindrà lloc el taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A partir d'avui i fins al 28 de juny, les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per a l'11 de juliol. Podran comptar amb aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda igual o superior al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició s'ha de formar mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. La cooperativa 70 organitza aquest mes de juny diverses activitats adreçades a famílies, a dones embarassades i a mares en etapa de postpart. Avui, a 11:15, s'inicia el taller Mirades que sostenen, cercle de postpart, un espai setmanal de trobada i suport conduït amb Ona Vidal Serra. Demà, a 11:15, començarà el cercle d'embaràs, també a càrrec de la mateixa professional. A més, el dijous de 5 to 7 de la tarda, tindrà lloc al taller familiar Espai Explora Origen, una proposta de joc i creativitat per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Des d'avui fins a dijous de 9 a 1 del migdia, la Piqueta organitza una de les seves píndoles formatives adreçades a persones desocupades. L'activitat va sobre les preguntes trampa en una entrevista de feina i com aprendre a comunicar el teu discurs al teu favor. Anirà a càrrec de Verònica Soto i abarca diferents punts com afrontar preguntes incòmodes, mantenir una comunicació segura i efectiva, identificació de punts forts i àrees de millora i, finalment, pràctica amb dinàmiques d'entrevista, unes sessions que es duran a terme a les cases dels mestres. I acabem amb el temps. Avui s'espera una jornada tranquil·la i estable amb lleus precipitacions previstes a l'iniciar la tarda. Tot i això, es gaudirà del sol durant bona part del dia i la matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos, però a mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i el cel es mantindrà poc ennuvolat fins al vespre, amb alguns intervals de núvols alts i baixos sense conseqüències. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 27 graus, amb una matinada agradable i un migdia càlid. En definitiva, una jornada plenament primaveral i molt favorable per a les activitats a l'aire lliure. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: què tal, calderins i calderines? Avui el Males Cartes des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, aquí a l'antic... Anava a dir l'antic balneari, no és un balneari, és l'antiga Escola del Carme. L'antic balneari de Can Rius és l'altre equipament que s'està fent a Caldes, aquestes obres faraòniques que ens porten aquests espais que hem d'omplir. Hem de venir i omplir-los, per exemple, amb programes de ràdio, sense parar, sense aturador, 24 hores aquí la ràdio. Per què? Per què ho fem? Pues per estar acompanyant-te. No té un altre misteri, això. L'ésser humà vol sempre estar amb algú, i molta gent que està sola a casa o gent que no pot sortir de casa, com sempre dediquem a aquest programa, doncs aquesta gent que pel que sigui no pot desplaçar-se i està tranquil·lament a casa seva o no tan tranquil·la i busca doncs una companyonia a través de la ràdio, doncs aquí estem nosaltres, l'Alexis, els botonets tècnics. Hola, Alexis, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquí acompanyant-me i donant-me suport tant tècnic com moral com espiritual, mirant el seu mòbil com tot el jovent de Caldes, que no hauria d'estar mirant el mòbil mentre estàs fent un programa, eh? Sí, ara ja t'ho està mirant, ja t'ho està dient el gran mestre Monter des de l'altre costat dels estudis, perquè aquí hi ha tants estudis, tants tècnics, que semblem Hollywood. Ja pots mirar el mòbil, Alexis, no passa res, però estiga't al tanto, eh? Ah, diu que no, que no miris el mòbil. Hauríem de posar inhibidors, el que passa és que, clar, jo el programa meu és només mirar el mòbil. Però bueno, què hi farem? Coses que passen. Bé, el que us deia, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Podeu tenir l'elecció a través de la FM de 40, de més o menys 40 canals de ràdio aquí a Espanya, a Catalunya, a Catalunya, no ho diguem, i a Espanya, perquè ens arriben tots els d'Espanya també, però a través d'aplicacions mòbils, mai millor dit, oi? També tenim, no sé quantes canals podem arribar a tenir, unes 3.000 canals de ràdio, 6.000 potser podríem anar amb aquestes aplicacions de ràdio a través del wifi, a través de l'internet, i pots estar escoltant tranquil·lament una ràdio local de Cincinnati o una ràdio local d'Austràlia. Això et dona moltes opcions per escoltar coses molt variopintes. Entre altres coses, no entendria res, no?, de tot el que es parla a Cincinnati, però això també ens dona... Ui, cuidado, que li he fotut una hòstia a l'altre micro. Això també ens dona una altra opció, és que des d'Austràlia ens poden estar escoltant a nosaltres a través de radiocaldes.cat o de l'aplicació de Ràdio Caldes. O no, Alexis?
1: Jo crec que no, eh?
0: Com que no? Tècnicament és possible, no? Fins i tot des de la Lluna podrien estar, si tinguessin internet, podrien els astronautes que estan fent aquests vols espaials, podrien estar escoltant Ràdio Caldes. Tu creus que no? Bueno, sobretot aquest coet que últimament ha explotat només en l'airar-se, oi? Que ha fotut una explosió que ha deixat un cràter com els dibuixos animats, oi? Que s'ha elevat un metro i ha fet bum, un bombasso i allò ha quedat tot negre. Bueno, aquests no escolten radicals. Total, que estem al dia, avui és dia 2 de juny, és increïble, però aquest mes, el mes de juny, ja és l'últim de la temporada 2025-2026, eh? No ens hem adonat i ja estem al final de la temporada, eh? Que us quedi clarito, perquè el juliol no hi han perdona, és que tinc aquí davant meu un mono que no només fa que moure's i està trencant tot l'equip tècnic de Ràdio Caldes. Vols estar-te quiet, Alexis? És que mira que t'ho tenim dit, eh? No toquis res amb les mans. Bueno, només els pius de la taula. Doncs el que us deia, s'acaba la temporada. Sí, s'acaba la temporada, s'acaba el juny. Bueno, comença el juny, però això són 4 dies i ens anem a la... Gràcies. Ens anem a final de temporada i ja esperant a veure si ens renoven per la temporada que ve al setembre-octubre. Quan comencem la temporada següent? No tens ni... puta idea, no? El 15 de juny, potser? Bueno, com els nens, començarem el... no sé si m'ho diuen de broma o m'estan mentint, però...
2: Setembre.
0: Què?
1: Setembre.
0: El setembre, sí, el setembre ja m'ho imagino, però l'1 no, eh? El 15. Vale. El primer dilluns diria que és dia 7 i el dilluns següent, no? Vale. doncs aquell dia estem a l'espera de que ens renovin el contracte i renegociar els termes i a veure si aquesta la temporada vinent doncs ens poden donar encara que sigui una Coca-Cola, no? Els dies que venim a fer programa tenim una màquina expenedora de Coca-Cola com a mínim. Sí, ja acabo. Total, avui no tinc res preparat, com sempre, però avui menys, sí, molt bé, però avui és un programa totalment que puc estar una hora parlant, Alexis? Això no m'ho treu ningú, Però bueno, repassarem les pel·lícules del divendres, a veure quines venen, i ja està. Alexis, tu seràs al setembre o ja hauràs marxat les teves pràctiques aquí a Ràdio Caldes?
1: Ja hauré marxat.
0: Ja hauràs marxat. Quan acabes el teu periple per aquest...
1: El 3 de juliol.
0: El 3 de juliol fas la teva festa de comiat, ja vindré, no cal que em convidis, ja vindré i portaràs pastes i cava i entrepanets, no?
1: L'únic que celebrarà serà el Monter, no, no t'enganyis.
0: No, ja, el Monter estarà... El Monter sí que potser portarà cruzanets i cava. Bueno, el dia 3, el 4, oi? El 4 de juliol. Mai millor dit, celebració de per tot l'altre. Bueno, total. Aquests dies doncs estem així ja repassant una mica la temporada i bé, només ens queda dir-vos que molt agraïts per una temporada més estar amb nosaltres. Bueno, total, anem a repassar, Alexis, les pel·lícules del divendres 5 de juny del 2026. Bueno, si has de fer alguna cosa, fes-la abans de començar a fer. Sí, tens un bolígrafo. M'està ensenyant l'Alexis que té un bolígrafo. I què, ara has d'apuntar alguna cosa?
1: No, que és el Monter.
0: Ah, que està buscant el bolígrafo. O sigui, que estem en una ràdio amb dos estudis centrals i una sala tècnica i només tenim un bolígrafo.
1: Bueno, aquí tens tres més.
0: Ah, però ell vol aquest.
1: Sí, perquè és el seu, li agrada.
0: No, només tenim un bolígrafo Monter en tota la ràdio.
2: Aquest és el meu
0: bolígraf. Ja, teu. A veure, ensenya'm l'escriptura. Doncs vinga, va. Busca la primera recomanació, que és la repera, que el divendres busca el tràiler de He-Man i los Masters de l'Universo. La primera recomanació, que és espaterrant, s'estrena aquest 5 de juny. Un nen de 10 anys, el príncep Adam, es va estavellar contra la Terra en una nau espacial. Mira, parlant de naus espacials, i escoltava Ràdio Caldes, i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar en Eternia. Després de localitzar-la gairebé dues dècades després, el príncep Adam és transportat de retorn a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces d'Skeletor. Però per derrotar a un dolent tan poderós, el príncep Adam primer haurà de descobrir els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
3: No soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
4: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl.
5: Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa. Sé que la mayoría no me recordáis, pero yo sí a todos.
4: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
5: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
6: Sé lo que se siente al fracasar. Caerse es una oportunidad para levantarse.

0: llegará a mis pies.
1: ¡Sí!
2: Este es mi hogar. Y lucharé por él. Necesito a cada hombre, mujer y... lo que sea eso.
0: Tienes el poder. Y demasiado miedo para usarlo.
2: Créeme, sé cómo usarlo. Vas diciendo que eres de otro planeta. Y eso te hace parecer un poco... bastante zumbado.
3: Bueno, pues He-Man, la gent... Jo la veritat és que no l'he seguit mai, ni he vist cap mena de referència de He-Man. Sí que reconec la marca, diguem, que és de la meva època, com deia l'Alexis ara fa un moment.
4: Sí, a 50.
3: Això es veus de la meva època. No, però He-Man és molt conegut, però no he vist res absolutament de He-Man, ni de la seva mare, ni res. Doncs l'univers He-Man no sé quin. I Skeletor també em sona molt, però tampoc he vist mai res. Doncs ara és l'oportunitat d'anar a veure una pel·lícula. Com has vist tu el tràiler, que jo no l'he vist? Bueno, la manufactura del tràiler.
4: Un blockbuster.
3: Bueno, pues mira,
4: un Marvel.
3: Bueno, com a mínim no és una merda punxada amb un pal. No?
4: Bueno.
3: Podies haver-ho dit i no ho has dit. Bueno. Vinga, va, la següent pel·lícula que us portem, bueno, que s'estrena aquest divendres 5 de juny, no és una altra que Scary Movie. Sisè lliurament de la saga de Scary Movie, 26 anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar, el Carfour està de retorn al punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està se salva. No sé què vol dir tot això, estic traduint.
4: Per a referències.
3: Què em dius?
4: Per a referències que té.
3: Ja, bueno, molt bé, doncs ja està. Però no, dic que la frase està una mica rara. Marlon Wayans, Shorty, és que jo l'Scary Movie no l'he vista, no m'agrada l'Scary Movie. I tu, Alexis, també l'has vista?
4: Sí.
3: Ah,
4: a mi m'agrada molt.
3: No tinc ni idea de lo que estic dient. Marlon Wayans, de Shorty, Sean Wayans, Ray, Anna Faris, Cindy i Regina Hall, Brenda, es reuneixen a Scary Movie amb els seus favorits, que tornen i noves cares fresques per acotxillar-se amb piedat. Reboots, remakes, requels, prequeles, seqüeles, spin-offs, terror elevado, històries d'origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final, que por supuesto no es final. Nada es sagrado, ningún tópico sobrevive, se cruzan todas las líneas y los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de la cancelación. Total, que he llegit una cosa que no tinc ni idea de lo que m'estan dient. Suposo que no deu ser tan dolenta com jo me la imagino, no, però jo...
4: Ets molt vell.
3: Sí, sóc molt vell. Bueno, que aquesta saga també és molt vella, La de Scary Movie. Tenim tràiler?
4: Sí.
3: Pues, tenim en espanyol o català? No se sap. Bueno, tira-la. És igual. Veurem a veure en què surt. O en latino. Scary Movies en finlandès.
4: Ara, el busco en català i no surt.
3: No, clar.
4: Quina decepció.
3: Perquè el català és una llengua, com aquell que diu, una llengua morta en l'audiovisual. Ja estem ja per retiro, ja. No sé. Va, tira, Scary Movie.

0: ¡Hemos vuelto!
1: Un asesino en serie anda suelto.
2: Hola, martes.
3: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Oh. Estás hecha un asquito.
4: ¡Cindy! ¡Un abrazo! Me apetece mogollón, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. ¡Ah, tía! Si para mí todos los blancos sois racistas, ¡ven, baja!
5: ¡Chachi!
4: ¡Ven! ¡Oh!
6: ¡Buenas! Dicen que hay sarao de Halloween. Venimos a beber, tocar canciones malas y hacer movidas medio gay.
7: ¿Por qué solo medio gays?
2: ¡Húndete!
4: ¡Que no sonrías, imbécil!
6: ¡Corre, hija puta, corre!
8: ¡Mamá! ¡Papá Noel me ha dado un brazo amputado!
9: ¿Qué se dice, Cookie?
8: ¡Hay que joderse!
10: Aquí estamos de chill. Tú a tu rollo, que yo voy a seguir aquí con mi chica teriyaki jangueando con mis panas. ¿Lo pillas?
11: Doncs plena de referències a un món que desconec totalment. Ja m'explicava ara l'Alexis que, bueno, que té moltes xorrades, no? Però que de tan repetides, doncs la gent se les ha fet ja una llegenda, eh? Una llegenda de referències. Bueno, va, una altra pel·lícula del 5 de juny de terror aquesta cap de setmana. Amb la calor veig que venen més pel·lícules de terror. No sé per què deu ser això, perquè la gent vol anar al cinema per estar més fresc i allà els hi foten sustos més grans, no ho sé. El preu de l'entrada, no ho sé. Es diu Back Rooms. I de què va? Una estranya porta apareix als sòtanos d'una exposició de mobles. Ja em dius tu, de l'IKEA, no? Quan el pacient d'una terapeuta desapareix una dimensió més enllà de la realitat. Ella haurà d'endinsar-se en el desconegut per intentar salvar-lo. Adaptació d'un curtmetratge del propi Kane Persons, eh? El Kane Persons és el director. Doncs una cinta de terror, intriga, ciència-ficció, que podeu veure el divendres i que està ben valorada, eh? Aquesta fins i tot fa bona pinta. Backrooms, no sé si podem tenir el tràiler a punt. Sí, està a punt, no?
12: He encontrado algo en la tienda.
13: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
12: Un lugar. He encontrado un lugar.
14: Hola. ¿Hay alguien? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
13: Te creo, por supuesto.
14: Bueno, volveré y traeré pruebas.
15: ¿Estáis grabando?
16: Sí.
15: Bien, seguidme.
17: Clark, ¿esto qué es?
15: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
17: Dios mío.
18: ¡Tira, sácame, sácame!
19: ¿Qué has visto?
12: Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
13: Clark, ¿me oyes? No lo entiendo. ¿Esto qué es?
12: Es maravilloso. ¿A que sí?
13: ¿Hola?
20: ¿Hola?
11: Doncs un ambient bastant opressiu, veient aquest tràiler de Backrooms, que ara m'explicava Alexis. Alexis, hauries de fer tu el programa en comptes de jo, perquè jo no m'entero de res, i aquestes coses tan modernes no tinc ni idea. Però bueno, aquí estem per aprendre, no? Què em deies exactament que eren les Backrooms? Uns jocs...
0: No, són espais liminals. Que vaig buscar en Google què significa liminal.
11: Ara liminals. De que està tot eliminat, no?
0: Sí, algo així.
11: Però deies que eren uns videojocs que...
0: Bueno, és més com... És que no sé com explicar. És com...
11: Tranquil. No fumis.
0: Vale. Són espais que són creats així com infinits, molt místics, d'inseguretat, no? I al final són jocs que són per crear inseguretat, per així dir-ho. Llavors són jocs liminals perquè teòricament no hi ha res. O sigui, hi ha una cosa física i això s'extendeix per infinit, no?
11: I ja està. Si fos com una mica un passeig per la teva consciència.
0: Sí, per exemple, un hospital buit, sense res, saps? Únicament passadissos d'un hospital, així amb la llumeta aquesta que hi ha creepy per les nits i coses així, saps?
11: Fa poc vaig veure per Instagram una cosa semblant, de que era com una estació tota buida, plena d'aigua.
0: Sí, això per exemple també és un backroom. Sí, són això, són espais infinits i espais liminals, que són habitacions buides, passadissos interminables, oficines abandonades...
11: Però això quin objectiu saps? Té? Haver creat... Per què creen aquests espais?
0: No sé, hi ha com... Sí, ja és com un...
11: És com els sorolls ACRM aquells.
0: Sí, com aquest pim, no? Sí. Llavors, no sé, és com una cosa que es va crear a internet, llavors ha anat crescent perquè s'ha fet com un mite al redor i has creat moltes històries, nous backrooms, saps? I és com la que la gent intenta descobrir nous. Són com els SCPs, que no crec que sàpigues què és, però són com criatures místiques que va creant la gent. Saps?
11: Llavors, estan amagades o no? O es poden visitar sempre que vulguis?
0: Es poden visitar. Per exemple, els SCPs són coses així que és com un mite de l'Àrea 59, saps? De subjectes que s'han escapat de l'Àrea 59 o diferents, o sigui, coses de diferents mons, saps?
11: Ja.
0: Llavors són així xorrades d'internet que crea la gent i que es van fer famosetes. I això és el mateix.
11: Clar, un espai buit també és fàcil, més fàcil de crear que un espai ple de coses. Per si ets un dissenyador, és molt més fàcil crear un espai amb parets que no ple de rellotges, per dir alguna cosa. Bueno, va, molt bé. Doncs si voleu endinsar-vos en aquest món dels backrooms, doncs ja sabeu que una cosa fàcil que podeu fer és anar a veure el divendres aquesta pel·lícula de Backrooms i us endinsareu de cop en el meravellós món d'espais on la teva consciència pren una forma gairebé corpòrea. Doncs vinga, va, sortim d'aquest backroom, que no n'hi ha enlloc ni veiem res a l'horitzó, i ens anem a veure una altra pel·lícula, a recomanar no, però... Ui, hi ha una que vaig veure ahir, que un pastelón, però impressionant, que va sortir ahir o abans d'ahir en el Broncano, que és Todo lo que nunca fuimos, que dic, com poden fer encara pel·lícules d'aquest tamany de pastel tan gros, pastel per no dir merda grandiosa, en el que pots anar remenant la pastarada que foten. Todo lo que nunca fuimos va d'una parella de guapos que un germà li demana, un amic li demana a l'altre que cuidi de la seva germana petita. I saps com acaba, no?, la història? Bueno, que són tan guapos els dos que, bueno, que han d'estar allà fornicant com si no hi hagués un demà. No cal explicar la sinopsi, perquè ja us l'he explicat bàsicament, però escolteu el nivell de pastel que pot arribar a ser una pel·lícula que es diu Todo lo que nunca fuimos.
2: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo.
5: ¿Tú lo harías por mí?
2: Me cortaré un brazo por ti.
16: Eu quero remar, mas já desististe.
19: Tu eres feliz?
5: Sim. Sí. Poderia dizer que sim.
19: Yo creo que antes lo era.
20: Tú y yo somos como una tribu de indios, ¿vale? Como una de estas de las que aparecen en las películas. Y yo soy el jefe de la tribu, ¿vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.

0: Doncs què, quin nivell de pastel? Un pastel de més que l'humai, eh? Un pastel a tope. Doncs ara anem a un altre... Mira, un altre que potser sí que realment està bé, eh? Hem recomanat Backrooms, que té una bona valoració, i aquesta també està ben valorada. Es diu... S'intitula Rebuilding, eh? Rebuilding. A veure, què és això? Això és un... No diu el que és, si és un drama o... Sí, és un drama, evidentment. Després que un incendi forestal arrasés la seva granja, Dusty, que és Josh O'Connor, un pare divorciat, es veu obligat a començar de nou en un campament de cases de mobile homes d'aquest habilitat pel govern. Enmig de tot això del dolor, troba una inesperada xarxa de recolzament als seus nous veïns, mentre intenta recomposar els llaços trencats amb la seva exdona Ruby, que és la Megan Fahey, i la seva filla Carly Rose. O sigui que és un drama que ja veig a venir que acaba perfecte amb una reconciliació familiar a través d'un drama d'un incendi, oi? Doncs aquest Rebuilding, que està dirigit per el Max Walker Silverman, i en el repartiment surt el Josh O'Connor i la Lily LaTorre, Megan Fahey, Carly Rae i més gent que no conec de res. Una pel·lícula americana que es va fer l'any passat, que només dura 95 minuts, però que fa, a mi, bueno, em fa bona pinta, eh? Escoltem doncs el tràiler de Rebuilding.
1: What am I doing here?
2: I know about the ranch.
1: The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house, and no house here to borrow against for a farm.
3: I'm gonna be staying somewhere else just for the time being.
2: What's the Wi-Fi?
3: Wi-Fi? How's your mom?
2: Mom said you didn't apply yourself.
3: Yeah, that's true, I guess.
1: She don't need my help with nothing.
4: I know you feel like nothing right now. But to her, you're reborn. You ain't earned it, but that's how it is.
5: Hey there. I'm Mila.
3: Dusty. Where was your spot?
1: Up in the hills there?
3: Yeah, we were all up in them hills.
6: Why are you earning?
3: Just between spots, you know. I'm gonna build this part back just the way it was.
7: There's a sorrow.
2: I bet I could be one.
1: You and what?
2: A cowboy.
7: I can hear it cry.
3: Keep remembering things that are gone. It makes me feel like there are things we lost that I'll never remember, you know?

Doncs aquest rebuilding, reconstruint una família, doncs, bueno, no està malament. Si no teniu cap mena d'opció per veure, no sabeu quina pel·lícula anar a veure, doncs aquesta és correcta. Com a mínim, correcta, això segur. Anem per la següent. Direcció, Afio Cognacco i Carolina Juste. El repartiment és la Carolina Juste i l'Afio Cognacco, és una pel·lícula de dos, oi? Dura 86 minuts i es diu Este cuerpo mío. I de què va Este cuerpo mío? Unidos por una amistad inquebrantable, Rafael y Carolina se lanzan a un viaje emocional y geográfico en busca de reconciliación y aceptación. A lo largo del camino, acompañamos a Rafael en los primeros años de su transición de género, un proceso íntimo, lleno de retos, descubrimientos y pequeñas victorias que lo acercan a ese metro cuadrado de paz que tanto ansía. Una historia donde

0: que alguien la ha querido de verdad.
1: En un lugar muy interno de ti, y creo que de cada persona, hay un deseo profundo y un trabajo constante con conseguir amarnos.
2: Tú entendiéndote desde otro contexto, algo va a cambiar.
0: ¿Estás seguro?
3: No hay mayor acto de amor propio que una transición.
1: Cortamos.
4: Doncs, com us deia abans, seguim repassant, que ja queden un parell només de pel·lícules que us volem anunciar des del Males Cartes del divendres, que podeu anar a veure. Una pel·lícula de miedo, veus? Ja t'ho he dit, Alexis, que tot és de por a l'estiu. Foten pel·lícules de por per un tubo. Una pel·lícula de miedo, que es titula així, una pel·lícula de miedo, va de que durante las vacaciones de verano un director de documentales y su hijo de 12 años se aloja en un hotel abandonado de Lisboa. Un hotel vacío, ¿veus? Un altre backroom, como el de la película El Resplandor. Una pel·lícula de miedo és una pel·lícula espanyola que dura només 72 minuts, o sigui, si teniu poc temps és ideal de la muerte, mai millor dit, 1 hora i 12 minuts, què més voleu, i està dirigida per Sergio Oxman, i el repartiment també és Sergio Oxman igual, Nuno Oxman, que deu ser el germà, el Daniel Blaufuchs i l'Anna Moreira. Doncs una pel·lícula de miedo amb tots vosaltres a partir de ja.
5: No.
4: Ah, no?
5: Hòstia, l'anunci.
4: Ah, vale. Pues a partir de quan acabi l'anunci.
5: Ja.

0: al estudiar el cráneo de Diogo Alves en 1841, los doctores encuentran 8 anomalías, prueba definitiva de sus impulsos criminales. No se trata del cráneo de un hombre normal, sino de un delincuente nato que no ha podido controlar sus pulsiones.
1: Què tal? Doncs aquí estàvem repassant i ja l'última, ja no us martiritzo amb més pel·lícules, que total, molts de vosaltres tampoc no aneu mai al cinema, però bueno, està, a mi, jo tampoc hi vaig gaire bé mai, però m'agrada estar al tanto de les pel·lícules que es fan, no?, i que s'estrenen. Una altra pel·lícula, que aquesta deu ser catalana, perquè es diu Cel meu, infern teu, que també no és de por, però una mica sí que ho és, i va sobre drama i homosexualitat, que també està de moda, i de lesbianisme i de tot el feminisme i tot el que vulgueu. Al llarg dels anys, Adela i Victòria viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat dels anys 60 i 70 a Espanya. No obstant això, després de tenir tots aquests impediments, no poden oblidar-se l'una de l'altra. I escoltem el tràiler de Cel meu, infern teu.
2: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón.

0: que aniràs a l'inferno només per estimar-me.
1: Aquí està Dios. Aquí.
0: Oremos.
2: Pues que yo siga normal. Invertida del poble que tots rebutgen. Pues te por reconduirla, salvarla.
3: Amén, Padre, Fils, Espíritu Santo.
1: Estoy aquí y estaré. Haremos que vuelva al buen camino.
4: Doncs fins aquí el repàs extens
5: i bueno.
4: Anava a dir, és que no n'hi ha cap de pel·lícula que diguis, hosti, quina pel·lícula, us la recomano 100%. Mira que em foten de pel·lícules, eh? I totes mig de por, homosexuals, que no et passa res, eh? Però dius, bueno, i no hi ha un guió pensat en una pel·lícula, jo què sé, qualsevol cosa que sigui una mica original. No, tot és temàtica de sempre, aquesta... Bueno,
5: fes-ho tu.
4: Eh?
5: Crea una.
4: Bueno, doncs tinc diverses idees. No em facis treballar amb això, perquè no és la meva feina, però, no, ostres, abans... feien pel·lícules amb un guió que anava fotent un viatge una mica a la història i al final ho clavaven i era rodona la història i es tancava. Ara no, ara venga, cara.
5: Home, clar, però ja s'ha inventat.
4: Sí,
5: ara dirà, ho faran i diran, és que té molt gis al guió.
4: No. El que passa és que avui en dia la gent no té ni puta idea de fotre res, ja. Està tothom escaixat de tanta... Potser la qüestió és que hi ha tanta oferta, però la vol l'han fet tan ràpida que no hi ha temps per pensar, i les coses sense pensar, pues, surten malament,
5: no,
4: és com aquest programa, no es pensa i surt com surt, no es pensa, Alexis, tota la culpa és teva, perquè
5: no.
4: Mira que t'ho he dit, fes-me el guió d'avui per del Males Cartes, i quin guió tinc? Re, no tinc res aquí sobre la taula. I bueno, tu estàs cobrant uns diners i la veritat no es noten que s'inverteixen els diners que et paguem entre tots, i el Monter et paga molts diners.
5: A veure quan passa. Jo vull veure-les també, els diners.
4: Sí. Els veuràs quan tingui una repercussió la teva nòmina i la feina que repercuteix. Bueno, total, què volies dir-me?
5: Que hi ha bones pel·lis ara.
4: Bueno, home, aquestes que hem repassat, no n'hi ha cap que se salvi.
5: Home, ara.
4: No n'hi ha cap que diguis, hosti, mira, ja. Això deu ser una història de que diguis, hosti, pues, quina història, no?
5: Sí, però a part és que es fa moltes produccions ara de pim-pam, saps?
4: Sí,
5: per vendre.
4: És...
5: Però ja, surten joietes també.
4: Sí, home, no et dic que no, durant l'any surten, però... mira que no les he fetes totes, perquè només he fet les que jo he pensat que se salvaven una mica, però és que hi ha merdes més grans encara, que el divendres s'estrenen. Bueno, total, que jo us encoratjo igualment a que aneu al cinema, perquè, clar, s'ha de fer bullir l'olla, i si no, al final no n'hi ha ningú al cinema i perdrem un bastió cultural, no? Doncs ara fiquem una mica de música per relaxar-nos. Veus, La La Land m'agrada, és una pel·lícula que té una història, té un pensament, té un final molt maco, Què t'haig de dir, Alexis? Què t'haig de dir? No enteneu res. Backrooms i la mare que us va parir tots.
5: Bueno,
4: No, a tots, O tu tens una mare de tots. No, és la mare de tots. De tots plegats. La mare natura. La Gaia, la terra, la mare terra.
5: A veure, què dius?
4: Sí. Mètele. Vinga, va, escoltem La La Land, una preciositat, una joia, que deia l'Alexis, una joia increïble de fa pocs anys, Però mira, si encara ja fa deu fer quatre... Quants anys fa?
5: Nou.
4: Que... 9 anys ja que està feta? No, impossible.
5: Sí, 2014.
4: Ah, sí? Ja. Hòstia puta. Perdó. Sí, jo m'estic fotent gran, però per moments...
5: 2015, no sembla aquí.
4: No pot ser. 10 anys. No pot ser, La La Land, que tingui 10 anys.
5: 2016, sí, 10 anys. La 2016 és...
4: Mira, m'estic anant d'aquí deprimit, Alexis, per culpa teva. Tu quants anys tens?
5: Jo 18.
4: Hòstia, és que sí, quasi bé, quan van estrenar la pel·lícula encara no sabies ni parlar gairebé.
5: Ja.
4: T'havien acabat de treure els bolquers, Alexis. I jo aquí, que pensava que...
5: i tot.
4: Que pensava que feia 2 anys que l'havien estrenat. Mare de Déu. Bueno, però escoltem la cançó.
5: Estàs molt guapo, eh? Per tindre 80, no passa res, home.
4: Ja. Jo també t'estimo, Alexis, com un fill. O com un net, que dirien. Ah, bueno, sí. Pues posa la música, que ja l'hem passat i encara no l'hem escoltat. O una altra cançó.
6: Sí, que los odio, los anuncios.
4: Tu tens 4 duros per treure els anuncis, que farem un pagament ràpid.
5: Demana pressupost a...
4: No, allà no et demanis res, que no hi ha ni un duro mai. No hi ha ni per pagar-me a mi ni una Coca-Cola. Jo, la setmana, la temporada que... Estàs buscant a l'Alan, a la música?
5: Sí, però estic esperant que se'n vagi l'anunci.
4: Dura més l'anunci que la música, eh? Ja té collons, això. Bueno, pues esperarem l'anunci, eh? Som una ràdio, pues, bueno...
5: Ara.
4: Que és la mateixa que hem acabat d'escoltar?
5: Sí, vols que fiqui una altra que m'agradi també molt?
4: Sí, una que t'agradi a tu, va. Ah, mira, que bé. Vinga, va. Escoltem una mica de La La Land.

0: patrocinadors?
1: Sí.
0: Bueno. Estem aquí al Males Cartes de Ràdio Caldes, a l'estudi 2 de l'antiga Escola del Carme. Si voleu venir-me a veure, no vingueu, perquè ja estic a punt de marxar. Doncs, Alexis, moltes gràcies. Estàvem parlant aquí de videojocs i jo li he comentat que no he jugat mai a videojocs. Tenia la Wii per les meves filles quan eren petites, que em vaig fotre la típica dislocació de...
2: Jugant al tenis,
0: de la... aquella merda de tennis que no servia de res, però bueno, et passaves una estona, no?
2: Que s'ha divertit.
0: No, a mi m'agrada el ping-pong. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. I vaig acabar amb l'ombro, però a punt d'anar a l'hospital de que m'estava caient el braç, no? I què més? Per què t'ho deia, això? Això, perquè no sé si avui en dia encara hi ha tanta falera pels videojocs, per la gent jove, i si va la gent que diu, oh, ha sortit un joc nou, i ja li estava preguntant, hòstia, no sé si ara hi ha videojocs que dius, mira, ara ha sortit el tal, no? Però segur que sí, eh? Però abans, potser era perquè era més jove, ho sentia més que ara. Ara és com si haguessin desaparegut de la faç de la Terra, o potser és que ja juguen més a videojocs d'ordinador.
2: Sí.
0: I són gratis els videojocs d'ordinador?
2: No.
0: No? També s'han d'anar a anar a una tenda i comprar-los?
2: No, els pots comprar online.
0: Online? Vale.
2: Però la cosa és que s'ha mogut molt el món dels videojocs. Estic a caseta, no em moc, ho compro des d'aquí i jugo molt. Llavors la joventut sempre està a casa fotuda jugant, però no hi ha tanta repercussió de videojocs en general, saps?
0: Però la majoria de gent jove està jugant a videojocs gratis?
2: Sí, sí.
0: I amb, bueno, aquests videojocs que són gratis però que després has de pagar per suplements, no? Suposo.
2: Sí.
0: El joc és aquest, no? Mai millor dit.
2: O els piratejan, que també està molt de moda.
0: Ah, piratejan els suplements.
2: No, piratejan els jocs.
0: Ah, piratejan els jocs, bueno. I quin és el joc més jugat, diguéssim, d'aquests gratuïts que tu et pots instal·lar a l'ordinador i... Suposo que juguen amb comunitat, no?
2: Sí, es juga molt online.
0: I quin és un dels jocs que més juga la gent?
2: El Valorant, diria jo.
0: Com?
2: El LOL.
0: LOL?
2: Què és? League of Legends.
0: Ah, League of Legends, molt bé.
2: Veus com et sona?
0: No, no tinc ni idea, eh? A mi saps què em parla? Em foto molt... Bueno, la vegada que he provat de jugar alguna cosa amb la Wii aquella, em foto com tens jugant. Tu no et passa?
2: No, em relaxa.
0: No et tensa jugar? Doncs pues a mi em tensava i... Bueno, vaig durar dos minuts, vaja. Dic, això no és per mi. Total. Que això per què t'ho deia ara? Ah, perquè volia fer una secció de videojocs i no l'he trobat. Bueno, és igual. Pues anem al teatre, que és lo meu. Anem a veure quines coses s'estrenen al teatre de Barcelona. Tu digue'm quan s'acaba això, eh? Quan falta per acabar, eh?
2: 9 minuts.
0: 9 minuts. Bueno, pues fem un repàs ràpid al teatre a Barcelona, a veure què estan fent en aquest moment, que potser està també hi ha algun link per veure. A veure. Mira, la Irene Minovas, a veure si trobem algun arxiu audiovisual. A veure. La Irene Minovas és, des de fa anys, una de les referències ineludibles de la comèdia catalana. Textos impecables, de qualitat gairebé literària, intel·ligents i de ritme frenètic, sumats a un control del timing còmic a l'alçada de molt poques. El primer show, Minovas, la va situar com una de les còmiques més solvents del país. Descobreix el seu stand-up blanc, absurd i costumista en caiguda lliure. Ella diu que a dia d'avui el seu millor acudit continua sent el seu IMDB. Quan la vegis descobriràs que no té un espectacle absolutament rodó. Bueno, que ja m'entens, no? Vale, doncs a l'Espai Texas de Barcelona el 8 de juny és diumenge. Alexis, estigues atent. El 5, 6, 7, 8. 8 és un dilluns.
2: Sí,
0: ah, és dilluns
2: que ve.
0: Doncs dilluns que ve, des d'aquí, proposem la Irene Minovas, que farà al Texas, a l'Espai Texas, Minovas, el seu espectacle. I no sé si deu tenir... Busca a veure si té alguna mena de... Busca al Google, al YouTube, Irene Minovas, a veure si hi ha algun tall petit d'aquesta còmica catalana que tan bé la deixa, evidentment, per vendre entrades. Però... A veure si compra entrades del dia 8. Sí, Irene Minovas. La trobes o no?
2: Sí.
0: Sí? Escoltem, un minut d'Irene Minovas, va.
2: Es diu Frustración amb Irene Minovas.
0: Vinga, Frustación.
2: Hòstia, diu, els putos anuncis.
0: Bueno, tranquils. No pensa que els anuncis salven la gratuïtat de les nostres vides.
1: Ara penso en tots els professors de teatre que em van dir no ho aconseguiràs. Tenien raó. Tenien tota la raó, tota la raó. Jo sóc la Irene Minovas, sóc actriu, segurament em coneixereu d'enlloc mai. És normal, vale? La carrera d'actor pues, bueno, pues té els seus alts i baixos, val? En el meu cas, no tinc carrera. Però sóc actriu. Clar que un actor que ha de dir que és actor no és molt actor, no? O què? Vull dir, Leonardo DiCaprio no va pel carrer. Hola, bona tarda, sóc Leonardo DiCaprio, sóc actor. No, ell diu, hola, bona tarda, sóc Leonardo DiCaprio, quants anys tens? Clar, jo... Jo he de dir que sóc actriu abans de demanar la data a un home, saps? Però sóc actriu.
3: La frustració és el tema de la Irene.
1: Va d'això.
3: I jo crec que de tothom, ara mateix. Tu què és el que recomanaries com a psicòleg?
4: La frustració és un resultat d'uns intents que té una persona de superar una situació. Quan una persona té un problema, el que sigui una situació crítica, pues intenta fer coses per sortir-se'n d'aquella situació. Però pot ser que aquelles coses que estem intentant fer no siguin eficients i aleshores aquella frustració, en lloc de passar-se...
0: Doncs ja teniu una opció dilluns vinent i mira, del 27 de juny al 26 de juliol, durant tot un mes del 2026...
2: No fotis.
0: Sí, sí. Bueno, un mes i un dia. Ah, no. És un mes, del 27 al 26, un mes just, eh? Ja saps que si dius d'un dia a l'altre, hi ha un mes i un dia, ja ho saps, oi? Això del zero, eh? Ara. Hi ha un espectacle que es diu L'Enterrador, una experiència escènica que et farà reviure un episodi colpidor de la nostra memòria històrica. Ui, ui, ui, que això... No sé si hi ha un vídeo, de L'Enterrador. De què va L'Enterrador? A veure... L'Enterrador tracta de la nostra memòria històrica. Es basa lliurement en les vivències d'herois anònims com les de l'enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat i dignitat enmig de l'horror i la barbàrie de la Guerra Civil i la postguerra. En l'espectacle, un actor prepara un monòleg que representarà davant els espectadors d'aquí uns dies. L'ha escrit ell mateix a partir del que la seva família li va explicar durant anys sobre el seu avi i els seus amics, els quals van patir terribles episodis durant la postguerra. El personatge que interpreta ha d'enterrar, com cada dia, els afusellats que li porten al cementiri. Enterrar o desenterrar? L'espectacle pretén també ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat. Qui l'interpreta això? Pepe Zapata a la direcció i Gerard Vázquez... Ah, no, el Pepe Zapata és l'actor, perdó, I la direcció de Gerard Vázquez, i la direcció tècnica Pol Zapata, bueno, una mica, jo me lo guiso, jo me lo com, però no està malament. El Teatre Raval, diria que és això, L'Enterrador, Teatre Raval. Doncs tenim audiovisual, algun tema d'auditiu? Vinga, va.
5: La Villarroel, al juliol, a veure aquest espectacle, L'Enterrador. Explica un capítol de la nostra memòria històrica. Està basat en fets reals, especialment en la vida de Leoncio Badía Navarro, conegut com L'Enterrador de Paterna. Aquest home, quan va acabar la Guerra Civil, va acabar a Barcelona, el bàndol republicà, per sobreviure, l'única cosa que va trobar al cap del temps va ser fer d'enterrador al seu propi poble. Amb tanta mala sort... que Paterna es va convertir en el veritable paredón del llevant espanyol durant la postguerra. Tot i la truculència de la situació,
6: no va deixar acabar.
5: Ell va lluitar per la dignitat humana i va establir un sistema per identificar a tots els afusellats. Escrivia el seu nom en un paperet i el guardava dintre d'una ampolleta de vidre. Ho guardava objectes, cabells, botonets, qualsevol cosa que els servís per identificar-los, amb l'esperança de que els familiars... vinguessin al cap del temps, els traiessin de la fossa i els donessin una sepultura decent. I això va provocar
6: esperança.
5: Que s'establís com una espècie de xarxa secreta, sobretot de dones, de mares, d'esposes, de filles, de germanes, que a les nits, d'amagatotis, a les fosques, anava al cementiri a trobar-se amb l'enterrador perquè aquest els digués on estava enterrat el seu familiar.
6: recordes quan pujàvem els tres al aquesta història
5: us commogui també, sigui colpidora per vosaltres, però especialment que serveixi perquè les joves generacions siguin conscients del que ens va passar perquè no es torni a repetir.
0: Doncs res, fins aquí el Males Cartes d'avui. Doncs només em resta dir que moltes, moltes, moltes gràcies per ser a l'altre costat de les zones arcianes. Moltes gràcies, Alexis, per haver-me acompanyat amb aquest suplici de passar de 5 a 6 de la tarda els dimarts, que ho hem de passar com si fos un part, això, mica en mica anar apretant, allò cada dos o tres minuts com si vingués una contracció i vinga, apretant, apretant.
2: Sí, és difícil aguantar-te, eh?
0: Sí. És molt difícil i jo ho entenc i jo ho sé. Jo no m'aguanto, ni m'aguanto ni mi mateix, però gràcies a tots vosaltres hem passat una hora més de la nostra vida aquí a Ràdio Caldes. Doncs només em resta dir que fins la setmana vinent, que això s'acaba la temporada, o sigui que gràcies a tots per aguantar una temporada més al Males Cartes. Gràcies a Alexis, com us dic, gràcies a l'altre costat de les peixeres, al Monter, que està distret i és igual, i gràcies a tothom. Doncs fins la setmana vinent. Avui no hem comptat amb el Joan perquè no podia estar amb nosaltres. La setmana vinent espero que sí, que pugui estar. Moltes gràcies, Joan, igualment, encara que avui no hagi pogut ser. Vinga, va! Adéu! Adéu!

0: bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 2 de juny i començarem l'informatiu amb les dades d'atur que s'han publicat avui i que són especialment bones per Caldes. El municipi tanca el maig amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis amb menys atur de la comarca i, per tant, amb un millor dinamisme del mercat laboral. I, en part, aquest bon comportament es pot explicar per l'impacte que té el circuit de Catalunya i el Gran Premi de motociclisme o de Fórmula 1. I tot i que avui no tinguem el cap de setmana a tocar, obrirem pàgina esportiva amb l'anàlisi de l'Eix Marí sobre els fitxatges i sortides dels equips calderins, sense deixar de banda les competicions actuals i els esportistes calderins que encara no han acabat temporada amb els seus clubs. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes de maig va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara a Caldes hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips de l'elit de Caldes. Equips com el Rec amb la Sarda Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, o el CN Caldes de Bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a Primera Catalana. El Driver Cars de Futbol Sala tanca la lliga amb més empats que victòries, però es manté a tercera espanyola i d'aquí ben poc s'espera saber com es plantejarà el nou projecte del primer equip. La Penya Verdaguer, en canvi, serà equip de Primera Catalana l'any que ve. L'equip groguenc ja té assegurat el doble ascens perquè l'últim partit no es va jugar per incompareixença de rival al Palauenc. Per acabar, la jove basquetbolista calderina Gina Ramoneda Marín, formada al CN Caldes, està participant aquesta setmana en el Campionat d'Espanya Infantil Femení de Clubs amb el Joventut de Badalona. I l'últim titular és pel temps. Demà ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja infeble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, el mes de maig tanca amb una taxa d'atur a Caldes del 6,27%. De fet, en aquests moments al municipi hi ha 587 persones sense feina. Això fa que Caldes se situï entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa que la mitjana de la comarca. Segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Diputació de Barcelona, en aquests moments la comarca té un atur registrat del 7,8%, una dada que situa gairebé un punt per sobre de Caldes. Per filar més prim, al conjunt de la comarca hi ha hagut un descens de 370 persones aturades i ara mateix hi ha 16.542 sense feina. En comparació amb l'any anterior, la desocupació al Vallès Oriental es redueix de manera significativa amb un descens del 5,33%, és a dir, 952 persones menys que l'abril del 2025. Una de les causes positives per a la comarca en aquest mes de maig ha estat el Gran Premi de Catalunya a Montmeló, un esdeveniment que ha facilitat l'increment d'ocupació a la comarca. El Vallès Oriental no ha estat l'únic que ha registrat aquest bon comportament del mercat mercat laboral. Aquesta tendència de reducció de l'atur i, en especial, l'augment de les cotitzacions s'ha vist també en el conjunt de Catalunya. Aquest maig s'ha registrat el nivell d'atur més baix des de 2008. Concretament, el nombre de persones sense feina a Catalunya el mes de maig ha tancat amb 307.627 persones aturades, un mes en què la formalització de contractes de treball ha arribat als 221.490. D'aquests, un 46% han estat indefinits, concretament 101.826, i el 56% de forma temporal amb 119.664. Pel que fa a les dades d'afiliació de la Seguretat Social del mes de maig, al país hi ha 3.971.167 persones ocupades, el que suposa 89.886 persones més treballant que fa un any, un 2,32%, i 50.034 persones més que l'abril de l'any passat, amb un 1,28%.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. El Gran Premi de MotoGP, disputat entre el 13 i el 16 de maig, va impulsar l'ocupació turística als Vallesos. Segons les dades de l'onada especial de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics MotoGP 2026 del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, concretament, el Vallès Oriental va assolir el 79,6%, gairebé 3 punts més que el setembre de l'any passat. Els preus hotelers també evolucionen de manera desigual. La comarca manté les tarifes més elevades amb una mitjana de 141,8 euros per habitació doble, seguit del Vallès Occidental amb 125,2 euros. A les 8 d'aquest matí s'ha celebrat la cursa de l'Institut Escola de Caldes anomenada 2K-Aldes, una cursa de 2 quilòmetres que serveix per l'aprenentatge de l'alumnat de segon d'ESO, qui s'encarrega de gestionar diferents comissions entre alumnes per garantir un esdeveniment idoni als alumnes que participen als de primer d'ESO. Demà dimecres a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga de còmics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèviament. També demà, però a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Amb les temporades dels clubs esportius acabades o pendents de disputar finals, obrim també pàgina esportiva. A nivell esportiu, després que l'últim equip calderí tanqués l'agenda regular aquest cap de setmana, és el moment de fer un cop d'ull a les renovacions, incorporacions i baixes més destacades que s'han anunciat als grans equips del poble. Tant a nivell de banqueta com de camp, hi ha novetats rellevants en els conjunts que afrontaran la temporada vinent els clubs calderins. Fa un repàs de tots els moviments el nostre home dels esports. Aleix Maria, bona tarda, Aleix.
2: Bona tarda, Òscar. Com bé dius, després de deixar totes les lligues enrere, avui dimarts toca veure la forma que van prenent els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips de l'elit d'alcaldes i tot seguit les repassem. En primer lloc, després del cap de setmana estel·lar pels equips de la Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, cal parlar del primer equip, que encara està per definir si la temporada vinent estarà a Hoquei Lliga o baixarà a segona divisió. El Recalmàser, però, també degut a aquesta situació d'incertesa, té ja quatre grans baixes assegurades. Es tracta del manlleuenc Adrià Ballart, el defensa format al Barça Lluc Vilà, l'històric porter Chus Fernández i el reforç en atac fitxatge d'aquesta temporada, Humberto Méndez. Adrià Ballart i Lluc Vilà van ser els primers en anunciar que marxaven ara fa ben bé un mes i tots dos se'n van junts a jugar a França, concretament al club hoquei Cabertuà, de Cabert, que aquest any ha quedat segon i vol construir un equip per dominar la primera categoria francesa. Per altra banda, el veterà porter Calderí ha anunciat que penja els patins després de 15 anys a Hockey Lliga. Chus Fernández, de Sant Sadurní, format al Noia, ha passat per clubs com l'Igualada, el Vilafranca i el Vendrell, i als seus 36 anys ha decidit ara posar punt i final a la seva carrera amb aquesta única temporada al club Calderí. Per acabar, el reforç de referència en atac d'aquesta temporada del Rèquem, l'angolès Humberto Méndez, ha anunciat recentment que torna precisament al Noia, equip on més temporades ha jugat en la seva trajectòria, que aquest any ha quedat setè de Lliga i busca recuperar el seu màxim nivell. Passant ara al futbol, després d'una curiosa temporada en què el primer equip d'alcaldes ha tingut de tot, el club ha anat anunciant ja moltes de les peces que es queden i que marxen de l'equip per afrontar un any més a Primera Catalana. Concretament, el conjunt dirigit per José Duque ha anunciat ja les baixes de Guille Resina, Ferran Roca i Pep Serracanta i les renovacions de Marc Angelet, Pedro Lino, Arnau Fortuny, Ilias Carac i Aleix Montleón. Pel que fa a les baixes, les més sensibles són les dels capitans Guille Resina i Ferran Roca, que són dels jugadors més veterans de l'equip i han estat referents al camp en les diverses temporades que han defensat l'escut d'alcaldes. El calderí Pep Serracanta, en canvi, és un mig centre que va arribar del Sant Feliu a finals de novembre i no ha tingut massa minuts, pel que ara ha anunciat que no seguirà l'equip. I a l'altra cara de la moneda, les 5 renovacions anunciades són molt bones notícies pel Caldes, que assegura peces variades per la nova estructura d'equip l'any que ve. Per una banda, és important mantenir peces clau en la construcció com Marc Angelet i Pedro Lino, que aquesta temporada han tingut molts minuts. A més, també es manté un perfil d'atac amb experiència com és Arnau Fortuny i dos joves laterals com són Ilias Carac i el calderí Aleix Montleón. Tot plegat ho ha valorat José Duque, qui, com us avança Ràdio Caldes, continuarà l'any que ve al capdavant del primer equip calderí juntament amb Jordi Jornet.
3: Seguimos el tándem que teníamos ya el año pasado y bueno, vamos a intentar hacer un equipo competitivo para volver a cubrir los objetivos del club, que es mantener la categoría. La Primera Catalana es una competición que siempre hay mucho movimiento de mercado cada año. Por nuestra parte, nuestra intención pues era intentar renovar a prácticamente el 80-90% de la plantilla. Teníamos algunas bajas que sabíamos que íbamos a tener, otras que nosotros hemos decidido dar, pero al final, pues bueno, vamos a intentar compensar las bajas que tengamos.
2: Així doncs, la temporada vinent, l'equip buscarà la tranquil·litat i la persistència, sabent que no només han de saber aprofitar el potencial, sinó dominar els alts i baixos i mantenir una estructura d'equip coherent durant tota la temporada. Per acabar, el Sena Caldes de bàsquet, que la temporada que ve tindrà tots dos sèniors femení i masculí a Primera Catalana, també ha anunciat que l'entrenador del primer equip masculí, Sergi Grisso, deixarà la banqueta del club la temporada que ve. Aquestes són les raons que han donat ell mateix a Ràdio Caldes.
4: Deixo l'equip, bueno, perquè crec que necessita un canvi, sobretot per la gent més jove, vale? Algú que vingui amb noves idees, i al final ja són 3 temporades i bueno, necessita un revulsiu l'equip per continuar tirant endavant, crec jo, i per això és la raó. Ell és una decisió que tenia pressa fa un mes abans d'acabar la temporada, ens salvessin o no ens salvessin. Al final va sortir i ens salvaven, però la decisió estava pressa.
2: Així doncs, el club està ara pendent d'anunciar qui dirigirà un projecte tan exigent com és un equip a Primera Divisió Autonòmica l'any que ve.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Pel que fa al calendari esportiu i a resultats dels últims dies, també fem un cop d'ull al futbol sala i al bàsquet perquè repassem l'última jornada de Lliga del Drivers Cars i l'històric ascens a primera de la Penya Verdaguer, així com els campionats d'Espanya de bàsquet infantil femení que tenen presència calderina i que s'estan jugant durant aquesta setmana.
2: Sí, avui també cal parlar primer de tot de futbol sala perquè el sènior masculí del Sena Caldes de futbol sala, el Driver Cars, va disputar el seu últim partit de Lliga abans d'ahir contra el Mataró i va tornar a empatar tancant una temporada en la que, atenció, ha salvat la categoria però ha empatat més del que ha guanyat. Els calderins s'han repartit els punts 9 vegades en tota la temporada, 3 més que el següent que més ha empatat a la categoria. I només ha guanyat 8 partits. Tot i això, els calderins asseguren una temporada més de tercera divisió espanyola i d'aquí ben poc s'espera saber com es plantejarà el nou projecte del primer equip. Per altra banda, i en relació amb això i encara en futbol sala, la penya Verdaguer ja té assegurat el doble ascens perquè l'últim partit no es va jugar per incompareixença del rival, el palauenc. Així doncs, la temporada vinent, l'històric equip del Bugarai reviscut aquest mateix any jugarà a primera divisió catalana, que no és poca cosa. Des del club són conscients del gran salt que aquest doble ascens suposa i, per tant, també estan reconfigurant el projecte per la temporada 26-27. Si tot va bé, la propera setmana en tindrem més notícies i sabrem quina cara fa l'equip de la penya Verdaguer que competirà a la màxima categoria autonòmica. Per acabar, també informem avui que la jove basquetbolista calderina Gina Ramon Marín, formada al Sena Caldes, està participant aquesta setmana al Campionat d'Espanya Infantil Femení de Clubs amb el Joventut de Badalona. El torneig, que es disputa a la província de Huelva i reuneix els 32 millors equips infantils femenins de tot l'estat, està en joc des d'abans d'ahir i finalitza aquest dissabte 6 de juny. De fet, avui mateix es tanca la fase de grups abans de donar pas a les eliminatòries que decidiran el títol estatal. Gina Ramoneda, que ocupa la posició de base i afronta la seva tercera temporada defensant la samarreta verd i negra de la penya, s'ha consolidat com una peça important per al conjunt badaloní, que arriba al Campionat d'Espanya després d'una temporada molt destacada en què ha aconseguit guanyar la minicopa de la reina i el torneig MHL. Així doncs, de moment, el Joventut de Badalona és un dels aspirants a lluitar per les primeres posicions del torneig i lluitarà així per les opcions que té de proclamar-se campió d'Espanya de la categoria infantil femenina.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja està obert el termini perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per l'11 de juliol. Poden optar aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda, igual o superior, al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició es pot formalitzar fins al 28 de juny mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. I acabem amb el temps. Les tempestes amenacen Caldes i, de fet, estan descarregant amb força ben a prop. Per això, pot ser que acabem el dia amb alguna gota. Tot i això, demà ens espera una força estable i un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podrien aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de plugim feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus i a mesura que avanci la jornada el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui, dia dimarts 2 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6ª temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el ple municipal del mes de maig ha aprovat una vintena de punts relacionats amb diferents àrees de la vida local, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut i una moció de suport a l'educació pública. Pel que fa al Pla Local de Salut, es tracta d'un document estratègic que marcarà les línies d'actuació dels pròxims anys en matèria de salut i benestar. El projecte s'ha elaborat a partir d'un procés de diagnosi i participació ciutadana que ha permès identificar necessitats i reptes presents al municipi. L'objectiu és impulsar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població, promovent hàbits saludables, reforçant la salut emocional i afavorint la cohesió social. El pla també ha de servir per coordinar millor les actuacions dels diferents agents implicats en aquest àmbit. Pel que fa a la moció de suport a l'educació pública, el ple manifesta el compromís del consistori amb un model educatiu accessible, inclusiu i de qualitat, i reclama els recursos necessaris perquè els centres educatius puguin continuar desenvolupant la seva tasca en bones condicions. Es tracta d'una aposta per reforçar una escola pública que doni resposta als reptes actuals i futurs de la comunitat. Durant la sessió també es van aprovar altres mesures i convenis vinculats a la gestió municipal i a diferents serveis destinats a

0: polèmica. Potser no és tan espectacular com inventar cotxes voladors o construir colònies a Mart, però segurament és molt més útil per al dia a dia. Al capdavall, tots acabem necessitant una bona atenció sanitària i gairebé tothom recorda algun mestre o professora que va deixar empremta. Per què els pobles no es construeixen només amb pedra i asfalt, sinó també amb benestar, coneixement i oportunitats? I és que quan una comunitat cuida les persones, el futur floreix amb la calma serena d'un arbre que creix arrelat a la terra i estenent les branques cap al cel. Ara us comentem una notícia d'àmbit estatal. L'Audiència Nacional ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero pels presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del cas Plus Ultra. El jutge instructor considera que podria haver participat en una presumpta trama destinada a obtenir beneficis econòmics, aprofitant la seva capacitat d'intermediació davant diferents instàncies públiques en favor de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada amb 53 milions d'euros de diners públics durant la pandèmia. Segons la interlocutòria judicial, la investigació apunta a possibles influències exercides sobre decisions administratives relacionades amb el rescat de la companyia. La causa ha anat ampliant el seu abast fins a incloure presumptes moviments d'influència i connexions entre interessos públics i privats que ara s'analitzen judicialment. El jutge instructor ha citat Zapatero a declarar com a investigat i la instrucció continua oberta. La resolució judicial ha reobert el debat sobre fins a quin punt els espais de poder estan realment separats dels espais d'oportunitat econòmica. Per la seva banda, l'expresident ha negat qualsevol actuació irregular i defensa que totes les seves activitats s'han desenvolupat dins de la legalitat. Mentrestant, el cas continua generant una forta repercussió política i mediàtica mentre avança el procés judicial. Des d'aquí denunciem que el veritable escàndol ja no és només un cas concret, sinó la normalitat amb què la ciutadania ha acabat assumint que el pas que fa un polític per la política sovint no és un servei temporal, sinó una inversió de futur. Com si ocupar responsabilitats públiques fos, més aviat, una plataforma de llançament cap a agendes privilegiades, assessoraments opacs, portes giratòries i sous vitalicis. Quan tot això es mira amb una mica de distància, costa no tenir la sensació que el sistema polític, tal com funciona avui, sembla més un mecanisme dissenyat, o com a mínim adaptat amb una precisió gairebé quirúrgica, per afavorir el recorregut personal dels qui hi passen, que no pas una estructura pensada exclusivament per servir en igualtat la ciutadania. La desconfiança no neix tant del cas concret com de la percepció que les regles del joc no s'apliquen amb la mateixa simetria per a tothom. Per això, la qüestió ja no és només jurídica, sinó profundament democràtica, perquè és la credibilitat del sistema el que acaba quedant en dubte. La confiança, un cop esquerdada, no es recupera amb discursos, sinó amb fets sostinguts en el temps, i mentrestant el dubte continua instal·lat, persistent, com una taca que no s'acaba d'esborrar. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional trista, perquè parla de la mort d'un dels teòrics més importants dels darrers segles, el gran sociòleg i filòsof francès Edgar Morin. Morin ha mort als 104 anys a París, ciutat on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria intel·lectual, convertint-se en una de les figures més influents del pensament contemporani. Nascut el 1921, va ser una de les grans veus de la sociologia i la filosofia dels segles XX i XXI, especialment conegut per la teoria del pensament complex, un enfocament que proposa entendre la realitat com un sistema interconnectat i no fragmentat. Al llarg de la seva vida va escriure nombroses obres, entre les quals destaca El mètode, una sèrie de volums de gran influència en l'àmbit acadèmic internacional i referència en educació, sociologia i filosofia del coneixement. Morin també va participar en els grans debats del seu temps, des de la política i l'educació fins a la crisi ecològica i la globalització, i la seva obra ha estat especialment valorada a Europa i Amèrica Llatina en l'àmbit del pensament crític. Fins als últims anys va mantenir una activitat intel·lectual constant, amb conferències i debats sobre l'actualitat mundial. Des del nostre punt de vista, la seva mort serveix per recordar com el món de les idees sovint és tractat com un espai de veneració cultural. Se cita el pensament complex, s'organitzen congressos i homenatges, i es converteix aquests pensadors en figures quasi decoratives que se celebren i estudien. Però després el sistema continua igual i la realitat quotidiana funciona amb una simplicitat gairebé desarmant en les seves desigualtats i lògiques de poder. Resulta irònic que fascini tant la idea de pensar la complexitat, mentre el món real es mou amb una simplicitat brutal de concentració de poder, decisions accelerades i una gran capacitat per deixar fora del relat allò que no encaixa, com si el pensament servís més per exhibir-se que per transformar res. En un context en què la intel·ligència artificial ja és omnipresent i accelera processos i discursos en una societat que premia la rapidesa per sobre de la reflexió, el pensament filosòfic i crític hauria de ser més necessari que mai, però sovint queda relegat a un paper secundari. Potser el més paradoxal és que mai hi havia hagut tanta tecnologia per processar informació i tan poca capacitat col·lectiva per entendre-la. S'ha après a processar-ho tot, però cada cop costa més pensar-ho de veritat. Morin parlava de complexitat, però vivim envoltats de simplificacions ràpides, respostes automàtiques i veritats empaquetades per consumir. En aquest escenari, entre intel·ligències artificials que ho acceleren tot, la filosofia gairebé es converteix en un acte de resistència. Potser aquest és el seu llegat més incòmode. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
1: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 9 anys, ens pregunta si podem parlar amb màquines, per què a vegades ens costa parlar entre nosaltres. Laia, aquesta és una pregunta molt bona, de les que fan pensar de veritat, com li hauria agradat al nostre admirat i recentment desaparegut filòsof Edgar Morin. Parlar amb una màquina sovint és fàcil perquè no s'enfada, no s'ofèn i sempre respon. És com si estigués sempre preparada per escoltar-te i contestar-te sense pressa. En canvi, parlar entre persones és més complicat, perquè les persones teniu emocions. A vegades esteu contents, altres vegades esteu cansats, tristos o enfadats, i tot això pot fer que us costi explicar el que sentiu o entendre el que sent l'altra persona. També passa que us fa por no dir-ho bé o que l'altre no us entengui. Però justament aquí hi ha el més bonic. Les persones no sou màquines. Quan parleu entre vosaltres, podeu riure, abraçar-vos, equivocar-vos i tornar-ho a intentar. I això fa que la comunicació sigui viva, encara que a vegades sigui més difícil. Les màquines podem ajudar-vos a trobar paraules o a ordenar idees, però no podem substituir una conversa de veritat entre persones que s'escolten amb el cor. Potser la clau no és que sigui fàcil o difícil, sinó que val la pena intentar-ho, perquè cada conversa us apropa una mica més als altres. Passem amb la Cristina, de 45 anys, que ens pregunta què vol dir exactament tenir pensament crític. Cristina, bona pregunta, i alhora una d'aquelles que tothom diu que domina, però que gairebé ningú practica. Estic convençuda que el gran filòsof Edgar Morin li hauria encantat respondre't i t'hauria dit que tenir pensament crític no és anar pel món pensant que tot és mentida, ni tampoc empassar-se qualsevol cosa que digui algú en teoria important. Això últim, per cert, és el més habitual. El pensament crític és, Bàsicament, parar un segon abans de comprar la primera explicació que ens serveixen. És preguntar-se, això té sentit? Qui ho diu? Què s'hi juga? I sobretot, què no m'expliquen? El problema és que això fa mandra. És molt més còmode deixar que altres pensin per nosaltres i després repetir-ho amb convicció, com si fos una idea pròpia. I aquí és on el sistema, que sona tan seriós, funciona com un rellotge, informació ràpida, opinions ràpides, reaccions ràpides i pensament crític en pausa. També hi ha una confusió bastant divertida. Molta gent creu que ser crític és estar en contra de tot. No. Això és només soroll amb actitud. Pensar críticament és entendre una mica millor què tens davant, encara que no t'agradi la resposta. I sí, requereix esforç, dubtar i fins i tot acceptar que de vegades no en tens ni idea. Cosa que, curiosament, és bastant més intel·ligent que fingir que ho tens tot clar. Així que, Cristina, pensament crític no és ser el més llest de la sala. És ser el que no es creu la primera resposta només perquè és còmode. I això, avui dia, ja és gairebé un esport de risc. I acabem amb la senyora Carmina, de 74 anys, que ens pregunta què podem aprendre encara les persones grans en aquest món tan incoherent i accelerat. Estimada senyora Carmina, la resposta curta seria molt més del que sovint es diu. Primer, la resposta llarga és que, de fet, les persones grans no heu deixat mai d'aprendre. El que canvia és el ritme del món, no la capacitat d'entendre'l. Aquest món tan ràpid pot semblar fet només per gent jove, pantalles i presses, però hi ha coses que només es veuen amb temps. Per exemple, saber distingir el que és important del que només fa soroll. O entendre que no tot el que és nou és millor, ni tot el que és antic està passat de moda. També podeu aprendre coses noves, és clar, tecnologia, maneres diferents de comunicar-vos, formes noves de relacionar-vos. Però potser el més valuós és al revés, el que el món pot aprendre de vosaltres. La paciència, la memòria, la capacitat de relativitzar. I aquesta calma que sovint falta en els dies massa accelerats. És cert que tot va molt de pressa i a vegades pot cansar o confondre. Però no hi ha cap obligació d'anar al mateix ritme que tothom. Es pot mirar el món amb calma, preguntar, observar i triar què val la pena entendre i què no. Així que sí, Carmina, encara es pot aprendre molt. I potser el més important de tot és recordar que aprendre no és només incorporar coses noves, sinó continuar mantenint la curiositat viva. Fins i tot quan el món sembla il·lògic i que no s'estigui quiet ni un segon. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
0: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, teniu una agenda apretadíssima, així que anem per feina. Dimecres 3, a les 18:30, Club de Lectura de Còmic Jove, amb Montse Vicente, colorista del còmic Friday, a la Biblioteca Municipal. I a les 19:00, conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional, amb Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals, a la Sala de Cuines de Can Rius. Dijous 4 a les 18:30, taller d'escriptura per a adults, amb Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal. I inici del 17è concurs d'aparadorisme i decoració interior Comerç Flor. Divendres 5 i fins diumenge a les 12, desè concurs fotogràfic Caldes Flor Corpus a Instagram. I a les 18 hores, inauguració de la 26a Mostra Floral del Caldesflor Corpus al Casc Antic, a l'Ajuntament, amb l'actuació del grup de dansa Stage. Dissabte 6 de 10 a 14 hores, tallada de flor, a l'Espai Jove al Toc. Diumenge 7, Festa del Corpus Christi. A les 7, inici de les catifes als carrers del Forn i de Font i Boet. A les 8 hores i 30 minuts, esmorzar florit i de germanor per a tots els catifaires, al casino. A les 12 hores i 45 minuts, inauguració de les catifes a càrrec de les autoritats i, tot seguit, lliurament de premis dels concursos de dibuix, del comerç flor, del fotogràfic i del de catifes, a la sala gran del casino. A les 18 hores, celebració eucarística a la parròquia de Santa Maria i, seguidament, processó de Corpus. A les 20 hores, fi de festa amb la ballada popular de desfeta de les catifes, amb la colla gegantera, la castellera i la de bastoners. I per finalitzar, xocolatada i comiat a la plaça de la Font del Lleó. Recordeu que, a més, podeu visitar l'exposició Habitacles amb obres de l'alumnat jove del taller d'art fins al 7 de juny al taller d'art municipal Manolo Huguer. L'exposició Música Il·lustrada fins al 19 de juny a la Biblioteca Municipal i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb la família i les amistats a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que viviu en un món força curiós. Sou capaços d'aprovar plans de salut i defensar l'educació pública, però alhora continueu desconfiant dels mateixos sistemes que haurien de protegir aquests drets. Construïu institucions per servir la ciutadania i després us pregunteu si realment compleixen aquesta funció. També heu demostrat una habilitat extraordinària per complicar-vos l'existència. Podeu parlar amb màquines, però sovint us costa entendre-us entre vosaltres. Disposeu de més informació que cap generació anterior, però cada vegada sembla més difícil distingir el coneixement del soroll. Avui hem acomiadat Edgar Morin, un pensador que us va convidar a entendre la complexitat del món. I, tanmateix, continueu buscant respostes simples per a problemes complicats. Potser per això el pensament crític s'ha convertit en una espècie rara. Tothom diu que el valora, però no sempre sembla disposat a practicar-lo. Malgrat tot, també hi ha motius per a l'esperança. Encara hi ha persones curioses, persones que es fan preguntes incòmodes i persones que continuen aprenent, independentment de la seva edat. Potser aquesta és la vostra contradicció més bonica. Sou capaços del millor i del pitjor gairebé al mateix temps. I mentre continueu fent-vos preguntes, dubtant i intentant entendre el món, encara hi haurà esperança que algun dia aprengueu a utilitzar tanta intel·ligència amb una mica més de saviesa. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure y fins al próximo programa.
2: Ya que hemos hablado del filósofo y teórico Edgar Morin, os dejamos con la canción Superficie y Realitat, del cantautor catalán Guillem Roma, publicada en 2023 dentro de su álbum Postureo Real. La canción combina una estética indie pop con toques de folk y una producción íntima que privilegia la voz y la acústica, creando una atmósfera reflexiva y contenida. El ritmo es moderado, con una base armónica sencilla pero expresiva, que deja espacio a la claridad de la letra y a la voz de Roma, aportando una honestidad poco habitual en canciones que abordan la verdad y la autenticidad. La letra es una invitación a abandonar la superficie y las mentiras, a mirar el mundo con más verdad y a redescubrir aquello que a menudo pasa desapercibido. Entre los versos más significativos destacan «No vull saber més mentides», «Vull veure el món de veritat i de tantes coses boniques», «No en conec ni la meitat», que resumen la idea central de la canción, la búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de estímulos y apariencias. La canción no funciona como denuncia ni como discurso cegado, sino como una invitación serena a mirar y sentir con más atención, dejando espacio a la reflexión sin imponer respuestas. En este sentido, conecta con la idea de pensamiento complejo de Morín, entender la realidad como un sistema interconectado y no fragmentado. La ironía de que, en un mundo que premia la rapidez y las respuestas simples, una canción tan delicada invite precisamente a frenar y mirar mejor, es el tipo de paradoja que Morín valoraba en el pensamiento crítico. En un contexto donde la inteligencia artificial acelera procesos y discursos y la superficialidad se vuelve norma, esta pieza se convierte en un espacio de pausa. Morín hablaba de complejidad, pero vivimos rodeados de simplificaciones rápidas, respuestas automáticas y verdades empaquetadas. En este escenario, entre inteligencias artificiales que lo aceleran todo, la filosofía casi se convierte en un acto de resistencia. Esta canción no ofrece respuestas fáciles ni se queda en la superficie, la cuestiona con calma y honestidad. Y eso, en un mundo que premia la velocidad y la certeza, es profundamente subversivo.
3: No vull saber més mentides, vull veure el món de veritat. Tants dies de superfície, no sabem.

Vaig conèixer un peix trompeta sota un mar ple de coral que em va fer descobrir històries que sé

0: quan sents les coses, quan sents les coses de veritat.
1: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara a Caldes hi hagi una taxa d'atur del 6,27% amb un total de 587 persones sense feina. Això situa a Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que el maig va ser del 7,8. Demà dimecres a 2:15 PM, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga de còmics Friday, escrit per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. També demà, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com a Rec amb la Sarda Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CN Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà 2 sèniors a Primera Catalana i que l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzarem amb totes les baixes i renovacions del futbol Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, les tempestes amenacen Caldes i, de fet, estan descarregant amb força ben a prop. Per això, pot ser que acabem el dia amb alguna gota. Tot i això, ens espera demà un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja infeble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus. A mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, hola, hola, rellotge de Malta, gravant, gravant. Bona
1: tarda, benvinguts al rellotge de Malta, Ràdio Calde, Roger Riera.
0: Una merda així d'alta.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Què?
0: Pues res, un altre cop estem aquí. La setmana passada no hi vam ser, aquesta setmana sí.
1: Escolta.
0: Digue'm.
1: El teu jack dels auriculars està com que està, però que no està.
0: Ah, sí?
1: No ho sent res.
0: Ho estava sentint malament. Dic, què li passa a la cançó avui?
1: Alexis, bona tarda, eh? Què?
2: Ho tenim davant.
0: Ja, però no, jo no he vist que
1: bona tarda,
0: estava a fondo.
3: Bones tardes.
1: Ara, bones tardes.
0: Bones
1: bueno, ja
0: tardes.
1: Està. Pues, bueno, pues fem un programa de ràdio, què? Espera, que estava mirant una cosa al mòbil.
0: Això és el volum?
1: Això és el volum.
0: Em sento més alt? Hola, hola.
1: A la gent és igual, ara, els teus problemes amb els auriculars?
0: No, el que passa que a mi no. Llavors, com que haig de fer el programa, doncs me'l posaré bé. Vols explicar alguna cosa?
1: Hòstia,
0: bé, ara me l'ha pujat.
1: Hòstia, com distorsiones, nen.
0: Sí.
1: És com veu de carajillero, però sedosa.
0: Tu has...
1: Hòstia, un tècnic de so amb una taula.
0: A tu només et queda posar-te una coronilla, ara.
1: Ja. Yeah. Bueno.
0: No l'agafis.
1: Pues, uea! Referència viejuna.
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Saps?
0: Vale. Sí. Oh! Era més alpint, no?
1: No sé, era com cremó d'estómac. És que és molt baix aquest pal.
0: És que és molt baix aquest pal.
1: És que és molt baix aquest pal. Ara no em repeteixo.
0: No.
1: Què?
0: Res.
1: Ah. No, m'he fet Movistar.
0: Què vols dir que t'has fet Movistar?
1: Que ara els
0: que tens la tele aquesta de pago?
1: Però que ara ho treu, o sigui, ara tu pots fer com si fos Netflix, sense tenir el telèfon ni l'internet a Movistar.
0: Ah.
1: Crec que en diuen Movistar Libre.
0: Libre?
1: Libre, sí.
0: I quan val això?
1: 44,95 al mes.
0: Ah, llançament.
1: Sí, amb anuncis.
0: Jo estic fins la polla.
1: Però
0: ja,
1: bueno, m'ho he fet només perquè...
0: I alguna seria interessant.
1: Sí.
0: Quina?
1: Mucha gente debe morir.
0: Sí, té raó.
1: Que és de la comedianta, com es diu, Victoria, no sé què, Victoria Martín.
0: Mm-hmm.
1: I val molt la pena, eh?
0: Vale.
1: A tu t'agradarà molt, eh?
0: No, no sé si em faré el...
1: Te'l deixo jo tot tu.
0: Vale.
1: Perquè te la miris, tinc un mes.
0: Amb anuncis?
1: Sí, però no gaire, eh?
0: No?
1: No.
0: El Netflix és insufrible.
1: Els anuncis del Netflix?
0: Sí, tio.
1: Hòstia, i ara això que fan el Netflix de cas d'estar a casa teva, perquè vull dir, te'n vas a un altre lloc i et diu no estàs en el hogar.
0: Sí, però jo tinc un avantatge molt fort amb això.
1: Que viviu tots junts?
0: No vivim tots junts, però vivim molt a prop. I crec que cola bastant.
1: Ah, que diguéssim, tu i l'altre usuari podríeu compartir el wifi a banda i banda de carrer.
0: Exacte.
1: Ja, ja. No, però saps aquesta martingala?
0: Sí.
1: Ara la fa Disney, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo me'l vaig treure, em sembla.
1: Ja m'hi he trobat. No, jo em començaré a treure coses, ja. Saps?
0: I jo...
1: Perquè ja tinc... Ah, tinc...
0: Ho tens tot, no?
1: Netflix.
0: L'HBO...
1: Disney. Disney. HBO.
0: Ah, és que...
1: Orange. Va. Perquè ve del telèfon, ho tinc Orange.
0: Sí.
1: Sky Showtime. Apple TV Plus. Movistar i Filmin.
0: I Amazon, no?
1: I Filmin, i Amazon Prime, ja. Nou. I a part del mes aquest de Movistar.
0: I Spotify, no? També
1: no, Spotify no, perquè tinc Apple Music.
0: Ah, vale.
1: Però, i a més estic provant un mes de Mobi. Si tinc 10 putes plataformes.
0: Clar, és que deus pagar 70 euros de plataformes.
1: I saps què faig?
0: Què?
1: Miro YouTube. Que pago també.
0: No, és que no té sentit això.
1: 11 perquè et pago YouTube.
0: No pots mirar tantes coses.
1: Quanta pasta és? Bueno, no sé.
0: No ho sé, però no et deus moure del sofà davant
1: no,
0: la tele.
1: Sí, sí, és que és els dos episodis abans d'anar a dormir i la pel·li pues, del cap de setmana.
0: Pues l'agafes quan el necessitis i ja està.
1: I a més, no, saps que hi ha una cosa que està molt bé des d'aquí, informació de servei públic, perquè no ho publiciten gaire, que el servei de biblioteques...
0: Sí.
1: Està adscrita a una plataforma audiovisual de pel·lícules i sèries gratuïta que hi pots entrar, ho has de demanar a través de la web, però o sigui, a través de la web de les biblioteques, què tinc aquí? Bueno, a través de la web de les biblioteques has de demanar que t'ho donin d'alta i després va amb el teu usuari i contrasenya del carnet de la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: I es diu eFilm Online.
0: eFilm Online.
1: Sí, i bueno, no és un catàleg molt gran, però és de gratis.
0: Ja.
1: Saps? Merda, ara l'obro i la primera pel·li és de la Isabel Cuixet. Doncs pues ja, toma, ja no m'interessa.
0: Jo he vist un parell de pel·lis de la Isabel Cuixet i una em va agradar.
1: Veus?
0: És la de la plataforma petrolera, no em recordo com es diu.
1: Com es digui, sí.
0: Però em va agradar, la vaig trobar, no sé, em va agradar.
1: Era jove.
0: Jo?
1: No,
0: ella.
1: Ella, ella va fer aquesta pel·li. Encara no estava amargada, saps? Què més? I què més? Ah, i aquest cap de setmana he vist... No sé, perquè estem aquí xerrant, però podries posar whisky mentrestant. Vols que tirem la sintonia del whisky?
0: Sí, poder sí.
1: Tira la sintonia del whisky.

0: Aquest cap de setmana he vist un documental que tenia pendent.
1: Sí.
0: Que feia temps que volia veure.
1: Sí.
0: Que es diu Flores para Antonio.
1: Antonio Flores.
0: Sí. És un documental sobre l'Antonio Flores.
1: Sí, ja m'ho he imaginat. Flores para Antonio.
0: Fet per la seva filla.
1: Mm-hmm.
0: Perquè...
1: És cineasta, la seva filla.
0: És actriu.
1: Ah, sí, és la de...
0: Aquell, la de que té el nas, aquell de ganxo.
1: Sí. Sí, que li posen nom de ciutat. No?
0: Aquí.
1: Aquesta actriu.
0: En una pel·li que has vist tu.
1: No, en una sèrie, no?
0: No ho sé, no, és que no sé si he vist gaires coses d'ella.
1: Sí,
0: d'ella.
1: No. Hi ha... La famosa és la Tòquio, però ella té un nom de ciutat, també.
0: Qui, la famosa... La Tòquio, ara m'estic perdent. La Tòquio, que és un personatge de la sèrie.
1: Un personatge de la sèrie aquesta.
0: De què va la sèrie aquesta?
1: Ah, La Casa de Paper.
0: Ah, no he vist això. Alba Flores es diu.
1: Alba Flores, sí. Però bueno, surt aquí i li posa un nom de personatge, però no em recordo quin és. Mm.
0: Doncs,
1: ai, de ciutat.
0: Et diré dues coses d'aquest documental.
1: Digue'm.
0: Digue-m'ho. Aviam, com t'ho diria?
1: Ai, poden passar dues coses. Hi ha allò que se'n diu quan ets adolescent de matar el padre, diguem-ne.
0: No, al revés, perquè el pare ja es va matar sol.
1: Sí,
0: sí.
1: Però diguem-ne de trepitjar-lo i arrossegar-lo pel
0: no,
1: fang.
0: No, no, al revés.
1: I l'altre és posar-lo tant en l'aire que,
0: no,
1: que
0: tampoc,
1: potser falsejos una mica la realitat.
0: Tampoc, perquè hi ha una cosa que trobo que està molt bé d'aquest documental, que és que no amaguen en absolut la politoxicomania.
1: Mi papà era un yonqui, no?
0: Bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament. Però no, que és bastant, és honest, és un documental honest,
1: sí.
0: És un documental despullat,
1: sí.
0: És un documental sincer,
1: sí.
0: És un documental que no pretén crear un mite o una narrativa sobre un personatge, diguéssim, famós, popular, un artista i tal i qual, sinó que intenta explorar-lo des de la posició de la filla, amb la implicació de la família, amb personatges que l'han, diguéssim, no un autor que l'ha investigat, no, gent del seu entorn real,
1: sí.
0: Contemporanis,
1: sí.
0: Per tant, des d'un punt de vista històric té aquesta bastant interessant, perquè són testimonis directes i contemporanis,
1: sí.
0: I això està molt bé.
1: Però?
0: Però són una panda de garrulos.
1: Ah, sí. Bueno.
0: Tots.
1: Sí.
0: Molt artistes i molt honestos i molt de debò, i gent molt de debò,
1: sí.
0: I la Lolita Flores i la Rosario Flores,
1: sí.
0: I la Lola Flores i el Sum Sum Corda, molt de debò,
1: sí.
0: Gent molt de debò i molt gens amagar lo brillant ni lo que no brilla. És una panda de rull tots,
1: bueno,
0: a la parra.
1: És el que tenen a vegades els artistes.
0: Bueno, els artistes,
1: els futbolistes,
0: no, les persones,
1: les persones.
0: Però vull dir que saps allò que diuen, clar, no, intenta no conèixer els teus ídols perquè et decebran.
1: Et van decebre, clar, són ídols teus?
0: No, clar.
1: Jo no t'he vist escoltant mai un...
0: No, però aquí vaig, que hi ha aquest component que es diu de no conegues els teus ídols perquè et decebran, que en el meu cas cap d'aquell...
1: Jo crec que t'he vist cantar alguna cosa de la Lolita, eh?
0: De la Lolita?
1: Sí, te vull fer una casa en l'aire, alguna
0: ara,
1: merda
0: ara
1: així.
0: Ara has disparat així, a veure, sense mirar, a veure què collons... No, però vull dir que jo no sóc gens fan, tampoc és com sembli malament ni res.
1: I el Pescaïlla també?
0: També apareix, bueno, apareix amb...
1: No, no, però vull dir, el Pescaïlla tampoc t'agrada? Aquest
0: sí,
1: és però... més d'aquí.
0: Sí, si t'ha de gràcia, però no és que m'agradi o no m'agradi, està molt bé, però no és el meu, diguéssim.
1: No és el teu, saps? No és el teu, eh?
0: Bueno, sí,
1: però el Paret sí que t'agradava.
0: Sí, el Pescaïlla també. Si tu agafes el Pescaïlla, l'Ola Flores, tots els seus fills, les tietes, les nebodes,
1: sí.
0: Les cosines i el no sé què, potser el que més m'interessa és el Pescaïlla.
1: Uh-huh.
0: A mi.
1: Sí.
0: L'altre, pues, està bé, li reconeixes el valor que té i tots hem taralejat el gato a fer ui, ui, ui, el no sé què i...
1: Aquesta no la conec.
0: I xuru, xuru, xuxuru de l'Antonio Flores, i,
1: uh-huh.
0: Però no és el meu, per tant, no hi ha ídol.
1: No,
0: clar,
1: hi ha
0: llavors,
1: ídol.
0: Clar, tu et posaves a veure allò i els veies tant de debò,
1: sí.
0: Que quan portes una hora de documental dius, pues que... Vale, ja entenc, eh?
1: Ja entenc.
0: O sigui, està molt bé perquè és cru, o sigui, és
1: sí.
0: Tal qual. Amb alguna flipada per allà al mig, però arriba un punt que dius que ja no m'interessa aquesta persona,
1: yeah.
0: Però bueno, ja està, vull dir que per si no, no cal, eh? Està bé, però no cal.
1: Ja el miraré.
0: Després he vist també l'última pel·li de
1: On l'has vist, el Flores per Antonio?
0: Ah, pues,
1: publicitat de plataformes.
0: Em sembla que estava a Movistar, em sembla.
1: Ai, el Movistar.
0: No, és que com que em vaig fer el Movistar per veure Mucha sí. gente debe morir, pues ja l'aprofites.
1: Em vas a pensar, pues Flores per Antonio.
0: Claro, perquè em sortia allà. Coses espanyoles, saps?
1: Sí.
0: No, em fa molta ràbia quan l'HBO o el Netflix em comencen a oferir coses espanyoles que sí. no m'interessen gens pel simple fet de que administrativament estem a Espanya, saps?
1: Sí.
0: I em diuen, tu, això t'interessarà perquè és espanyol. La pela. A mi m'agrada si és bo o és dolent. No, ja. no em posis pel·lis espanyola, la merda, les pel·lis espanyoles. Ah, igual. Ja, ja. Si vull veure les catalanes ja obriré el Filmincat. Saps el sí. Filmincat?
1: I et sortirà cirat.
0: Fàstic. Ja l'has vista, no?
1: No, no l'he vista.
0: Ah, però no la veu fer allà al cine?
1: Sí, però jo estava treballant i com que tu em vas recomanar ferventment que no la mirés...
0: Em vas fer cas?
1: Et vaig fer cas.
0: De res. Bueno, clar, no pots valorar...
1: No em puc valorar.
0: Però què et va dir la gent de Cirat?
1: Quina gent?
0: La gent que va sortir del cine, la gent que organitzava el cine...
1: Hi va haver algú que va sortir abans.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És el que hagués hagut de fer jo quan la vaig veure al cinema.
1: Això no...
0: Com que havia pagat.
1: Però molta gent em va dir que aquesta pel·li no era per ell. Sí que yeah. la veritat és que tenim una mitjana d'edat que ve al cinema que
0: potser... Elevada, vols dir?
1: Sí, que depèn de quin cinema no li interessa o no entén.
0: Ja. Yeah.
1: Però Cirat, diguem-ne que hi ha poca gent que l'entengui.
0: No ho sé. Jo crec que l'entenc.
1: No, sí.
0: I tot i així penso que és una puta merda.
1: No, no, però vull dir... Me'n refereixo a això, que...
0: Yeah.
1: Que tu entens pots entendre la pel·lícula, però no entendre la raó per la que l'han feta.
0: No, sí, sí, jo ho entenc tot. El meu problema amb Cirat és que discrepo.
1: Mas, clar.
0: Discrepo del com.
1: Ja, ja.
0: Perquè hasta el què, mira, vale, però el com...
1: Vols una mica de whisky o què?
0: Sí, vols que tornem a tirar la sintonia? Perquè només fas que parlar de cine.
1: No, és veritat, ets tu que has parlat d'aquest...
0: He vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: D'aquest gastes un paston amb...
0: Bueno, no pago jo tot, eh? Saps allò que jo pago...
1: S'han separat els germans Coen?
0: Bueno, l'última pel·li de l'Ethan Coen no és amb el Joel Coen, no? Tampoc sé la història. No sé si se tiren pelusa o tenien ganes de fer coses per separat.
1: Hi ha molt...
2: Un era l'abusador i l'altre no vol juntar-se amb ell.
0: Pot ser. Ah. És que amb germans és complicat, eh?
1: Era abusador?
2: Sí, va sortir fa poc que una notícia de que un dels Coen, no me'n recordo quin, va abusar d'una noia.
0: A veure, i... hermanos Coen, abuso, haig de buscar, no?
2: No sé, algo així. I llavors no es junten ja.
0: No, se tiren pelusa.
1: Hermanos hi havia aquells Coen. Altres que, ah, sí. que un es va transformar en noia i l'altre el va seguir.
0: Ah, els Wachowski, els de Matrix.
1: Els de Matrix, aquests.
0: Sí. Bueno.
2: De cinema Caldes?
0: Sí. Més o menys.
1: Més o menys. Passem als Gaudí.
0: Bueno. Per què sí? No passeu un menor espanyol entre les fauces del rabino detenido en Estados Unidos? No sé.
1: ¿Rabino?
0: Acusen a Hayim Nissim Coen de abuso sexual contra sus 9 hijos adoptivos. Bueno, no. Estan barrejant molts Coen aquí. Hermanos Coen.
1: Joel Coen, posa.
0: El anuncio denuncia de los... Vaya, qué sé. He vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: Sí.
0: És rara, perquè és del germà... Bueno, d'un Coen.
1: Sí.
0: I a més s'acaba com que té dues històries que sí. van en paral·lel i es creuen i s'acaba de cop.
1: Bueno, això és el que tenen les pel·lícules que s'acaben.
0: Yeah. No, però vull dir que no resol.
1: No resol, eh?
0: No.
1: Això no m'agrada, les pel·lícules.
0: No resol.
1: És com aquella sèrie Lost.
0: Ah, no he passat mai del pilot.
1: Perquè no resol, igualment.
0: Jo Lost...
1: Jo com si no hagués passat del pilot.
0: He intentat veure el pilot 3 vegades i m'he dormit les 3 vegades.
1: Però no resol, eh? No la miris. No sé com... No me'n recordo, però ara fa pel·lis, de veritat, el senyor aquest.
0: Quin senyor?
1: El director, el que va escriure Lost.
0: No hi puta idea.
1: I el senyor Lost. No recordo com es diu.
0: Vols que t'ho busqui a l'IMDB? Tu tens compte
1: de l'IMDB? Cloverfield... No, com es diu? Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Crec que va fer aquesta pel·lícula.
0: Ah, la pel·li. Pensava que es deia així. Dic, collons,
1: no, va fer Lost.
0: Mm.
1: I això, que... Bueno, això.
0: Yeah.
1: Que és com una pel·li de por.
0: Va de cine aquest programa ara, has vist?
1: És com una pel·li de por, però s'acaba amb extraterrestres. És una cosa rara.
0: Ah, bueno, com Indiana Jones. És o no?
1: Una d'elles, sí.
0: Sí, la última, no?
1: Sí.
0: La penúltima. Jo no he vist l'última, ja.
1: L'última es... torna a millorar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bueno. Sí? Sí? Sí. Estàs d'acord?
2: No.
0: Ah, ho preguntes.
2: Sí, no l'he vist.
0: I les altres sí?
2: Sí.
0: Ets fan?
2: Sí.
0: Ah.
1: A mi m'agrada...
0: Per què no vens amb barret? No ets tan fan.
2: Regala'm un.
0: Vale. Jo, una col·lecta.
1: Jo vaig estudiar fent l'escena dels ocells. De...
0: Vas estudiar què? Matemàtiques?
1: No, això. Ah. Vam fer l'escena dels ocells a classe.
0: Que, com es diu això, el foli, no?
1: Bueno, ens donaven la imatge i nosaltres hi posàvem el so, no?
0: I et veig en un estudi de so.
1: No. Tema. El... Clar, jo vaig fer cerca sobre aquella escena, no? Sí. No sé si recordes l'escena.
0: No.
1: El... És que em surt Anthony Hopkins. No, el James Bond, com es diu? El...
0: Harrison Ford.
1: No, l'altre.
0: Sean Connery.
1: Sean Connery.
0: El papa.
1: El papa.
0: Mm. Bueno,
1: estan el papa i el fill allà... La... Sean Connery i Harrison Ford a la platja.
0: Vale.
1: Arriben d'unes dunes...
0: Ah, que si s'ha mort o no s'ha mort.
1: Bueno, arriben allà.
0: Sí.
1: I passa el que hauria de ser un Messerschmitt 110 o 109.
0: Un avió gros.
1: Un caça.
0: Un avió dolent.
1: Un caça xungo dels nazis.
0: Vale.
1: Que no ho és.
0: Dius nazis amb la zeta castellana, tu.
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: Uns nazis que sona més dolent encara.
0: Vale, vale, vale.
1: I... Bueno, tu mires la informació sobre l'avió i no, no ho és. És un avió de càrrega suís.
0: És igual, coses, detalles.
1: Detalles.
0: Mm.
1: I hi ha unes gabines a la platja. I,
0: ah, el paraigües.
1: I, sí, fa el susto aquell amb el paraigües.
0: Ja. Yeah.
1: I en aquella escena també es veuen uns pals de la llum, que no hi haurien de ser.
0: Coses.
1: Espanta les gabines... Van a l'avió i fan que s'estavelli.
0: Vale.
1: Aquesta escena és la que havia de posar
0: vale.
1: So.
0: Vale.
1: Doncs resulta que no s'espanten prou amb els paraigües, les gavines, i les van haver de canviar per coloms.
0: Vaya, hombre.
1: Sí, llavors que hi ha un moment que es veuen els coloms.
0: Vale. O sigui que a la platja són gavines, però quan volen són coloms.
3: Hola, què tal?
1: Tot i això, és la millor pel·lícula per mi d'Indiana Jones, la de... L'última cruzada, em sembla que es diu.
0: L'última creuada.
1: L'última creuada. És que la vaig veure en castellà, jo.
0: Onter, si ens posem de costat...
1: La darrera creuada.
0: Vale, si ens posem de costat, no, no ens veiem.
1: I llavors hi havia... No sé si miraves a Big Bang Theory, que feien una teoria...
0: Mira, Big Bang Theory m'ha passat com en Friends. No l'he mirat mai, sempre l'he vist, saps?
1: Has vist capítols, vale.
0: Sí.
1: Pues hi ha un capítol, que per mi és dels que més m'agrada, que hi ha una teoria que diu que Indiana Jones, a la primera... Si no aparegués l'Indiana Jones, no passaria res.
0: Ja.
1: Perquè al final els nazis acaben fent tot, el que volien.
0: Ja.
1: I, bueno, això.
0: Ja. Algú ha provat de muntar la pel·lícula traient-lo amb ell? Se sap, això?
1: No, ho hem provat.
0: Estaria
1: no.
0: Guai.
1: Bueno. Però, bueno, no sé què dius tu de quina és la teva preferida, Indiana Jones?
0: Alexei.
1: Alexei?
2: És que l'última cruzada està molt bé.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: No sé. A mi m'agrada Dancer in the Dark.
1: Dancer in the Dark, t'agrada?
0: De Lars von Trier.
1: Però si és la pitjor que va fer.
0: Què dius, boig? Amb la Bjork allà donant-ho tot.
1: No, és millor Dogville.
0: Dancer... Però jo no he dit... Un moment. Jo no he dit que Dancer in the Dark sigui la millor pel·li de Lars von Trier.
1: Ah.
0: He dit que m'agrada Dancer in the Dark.
1: Però si és avorrida, com una...
0: No, no és avorrida.
1: Es posa allà a cantar
0: ai,
1: i...
0: Sí.
1: I és cega.
0: Ho fa molt bé. Ho fa molt bé.
2: No era un problema de whisky, això?
0: Sí.
2: Ah, vale.
1: Bjork.
0: Bjork o Bjork? Bjork Gudmundsdóttir. Pone mi DNI, que no cabe.
1: Oh, jo he vist pel·lis de Lars von Trier fins que es va posar loco de veritat, eh?
0: Lo de la Tita vas veure, tu.
1: Sí, com és... No, Tites n'hi ha per tot arreu.
0: No.
1: L'obxungo d'aquesta... Anticrist. Xungo d'aquesta és que hi ha una ablació de clítoris amb unes tisores.
0: Bueno, coses.
1: Una autoablació de clítoris amb unes tisores.
0: Sí.
1: Bueno,
2: que bonic.
1: Sí. Tot i que l'actriu m'agrada molt...
0: Morta la ràbia, la Gainsbourg.
1: La Gainsbourg, molt bona. I llavors va fer aquella pel·li, també de Lars von Trier, que és en dos parts, que es diu... Com es diu aquesta gent que no pot parar de fer sexe?
0: Nimfomaníac,
1: això.
0: És de la pel·lícula. Dancer in the Dark.
1: En dos parts. I també hi surt la Charlotte Gainsbourg.
0: Mi pròxima pel·lícula es va llamar Transatlàntic.
1: Transatlàntic.
0: Con Lars von Trier tarifamos.
1: Sí.
0: Tarifamos porque era cada dia un plàtano, por lo menos.
1: Bueno, no és la meva preferida, Dancer in the Dark. Em va semblar molt avorrida.
0: La frase, cada dia un plàtano, por lo menos,
1: sí.
0: M'agrada molt.
1: Sí.
0: És el que ha de quedar d'aquest programa.
1: Vale.
0: D'avui, vull dir.
1: Parlant de plàtano.
2: Un plàtano al dia, no?
0: El què?
2: T'agrada molt menjar un plàtano.
0: No, no, no. fer servir aquesta frase com a metàfora de cada dia teníem una baralla. Teníem un xungasso, un encontronasso i quatre crits.
1: No m'estranya.
0: Cada dia un plàtano, per lo menos. Perquè diu, con Lars von Trier tarifamos.
1: Tarifamos
0: perquè era cada dia un plàtano, per lo menos. Ai.
1: De fet, eren del mateix país, no? Perquè és Islàndia i Dinamarca, no?
0: Ni idea. Lo d'allà dalt tot és el mateix, no?
1: Sí, són tots uns locos.
0: Sí, igual que la gent de...
1: Com es deia aquell que s'inventava les lletres, que era d'Islàndia?
0: Que s'inventava les lletres?
1: Sí, es va inventar un idioma per escriure les cançons.
0: Ah, pensava que parlaves al Tolkien, anava a dir anglès.
1: No, no, un músic.
0: Un músic, eh?
1: Sí. Sigur Rós, no? Era?
0: Sigur Rós, no, però parlen, canten islandès, no?
1: No.
0: Que... Perquè hi ha un disco que es diu Tak, que vol dir gràcies, no? Sigur Rós era. Sigur Rós, idioma inventado. Ja, has vist que tu dius nazi amb zeta castellana, però jo al Google li demano en castellà, eh?
1: Sigur...
0: Que ara amb la IA parla català. Va, sí. Sigur Rós, idioma inventat. Bueno, abans també parlava, ja m'entens. Idioma inventat. Idioma inventat. Ara. No.
1: No?
0: Ah, sí. L'idioma inventat per la banda islandesa Sigur Rós s'anomena Bonlenska. També conegut en anglès com Hooplandic o llengua de l'esperança. Característiques principals. No té gramàtica, vocabulari ni significat literal. El cantant Jonsi l'utilitza com un instrument musical més. Però això ja ho havien fet aquí al Sisè i Companyia als anys 70.
1: Sí.
0: Hi ha un disc d'una banda accidental que es va fer només per aquest disc,
1: sí,
0: que es deien, la banda i el disc, Música dispersa.
1: Sí, com el que fem nosaltres,
0: sí,
1: avui.
0: Música dispersa. Música dispersa, que... diguéssim, les veus es fan servir com a instruments però no verbalitzen cap paraula, fan sons, i és bastant friqui, és el mateix que això.
1: Sí,
0: vaig a veure si hi ha alguna cosa a YouTube.
1: La vaig veure en directe avui. A la Björk una vegada.
0: Björk?
1: Sí?
0: Björk?
1: Molt bé,
0: Björk.
1: Eh?
0: I què?
1: Jo esperava que sortís amb el camió a l'escenari, però no, hi havia... M'agrada molt aquella cançó, com es deia aquella cançó? Army of Me, que sortia amb un camió i amb un gos al costat. Però el gos potser m'ho invento.
0: Potser t'ho inventes.
1: Sortia conduint un camió enorme,
0: yeah,
1: i que anava per un terreny com sí, si fos sí, lunar o sí, alguna cosa així.
0: Sí.
1: I començava així a... Army, army.
0: Igual sí, que així. Ja tinc set, joder. Busca al YouTube. Aquí pagueu les gaire de tot, no?
1: Björk, busca al YouTube. Army of Me.
0: Sí, sí. No, busca música dispersa.
1: Música dispersa, no, home.
0: Sí, home, sí. Que...
1: Posem la Björk.
0: Ara tinc interès.
1: Busca, bueno, total, música... hi havia una escalinata que ocupava l'escenari, que pujava per un costat i baixava per l'altre,
0: sí,
1: i entre mig hi havia flors i violinistes.
0: Uh-huh.
1: Violes, no, violinistes. Molt bé, eh? Ho vaig passar molt bé.
0: Vale.
1: Amb els que anava...
0: Punxa'l.
1: Amb els que anava m'han dit, bueno, ens anem a veure el C. Tangana, i els hi vaig dir, aneu a la merda.
0: Home.
1: I em vaig quedar veient la Björk.
0: Bueno, està bé. Molt millor que... Bueno, molt bé.
1: No, encara no havia tret el Diesbo, el C. Tangana.
0: Ja.
1: El que no toca
0: el madrileño.
1: Sí.
0: Bueno, però ell és un creador.
1: Sí.
0: Mira, música dispersa. Està molt bé aquest àlbum. 1970. Catalunya. Vull dir, que sigui horrorós ni que sigui horrorós.
1: Bé, jo només he dit el que era.
0: Tu creus que anirà bé amb aquest disc, amb aquest whisky, aquest disco?
1: No gaire. No és català aquest whisky.
0: Bueno, ja el farem nosaltres, el whisky català. Aviam, vaig a veure el line-up. Música dispersa, 1970. A veure qui hi havia allà. Ara han de començar a cantar, eh?
1: De moment ha acabat la cançó.
0: Ja està, amb la puta ia. Música dispersa fa un grup espanyol de folk psicodélico i rock progressivo.
1: Espanyol? No has dit que era català?
0: Sí, sí. Barcelona, 1970. Jaume Sís, Albert Batista i Carles Catxas, Riera i Selene. Quin rato cantaran. Bueno, tu deixa-la de fondo. Quin whisky tenim avui?
1: Avui he portat un whisky.
0: Un whisky, eh?
1: Whisky americà.
0: Oi-te'l, oi-te'l, oi-te'l.
1: És una mica més Pau Riba que Jaume Sisa, eh?
0: Bueno, és que... El uno está mudo y el otro... Ai, no.
1: No toca aquest xiste.
0: Com has tret? Ara que vas posar The Army of Me.
1: No, ha posat la següent. Ah. Army of Me no comença com un
0: ara
1: western.
0: Ara està posant música pel whisky. Bueno, va, quin whisky has portat avui?
1: He portat un whisky americà que es diu Buffalo Trace.
0: Home, per favor.
1: Et sona?
0: No.
1: Et sona aquell del cavall? Com es diu? El vam provar una vegada, que hi ha un cavall al tap.
0: Sí.
1: Pues és la mateixa casa. Aquest és el senzillet, diguem.
0: Molt bé.
1: Però dins dels whiskies americans és un bourbon que dius, bueno, ja està, comença a estar bé.
0: Ens el mirem, doncs?
1: Sí, ens el mirem.
0: Va. Color àmbar quasi, eh?
1: Àmbar quasi, però és un daurat, sí, intens i...
3: Or vell.
1: Or vell amb aquests tons ataronjats que li donen, que mereix.
0: Molt lleugers per això, perquè clar, aquí el problema que tenim és que tenim una taula vermella.
1: Sí.
0: Clar, si anem contra aquí no envareja tant, però sí que comença a envarejar.
1: Sí, sí.
0: Vale. Brillant, untuós...
1: Sí.
0: Una mica tarbolesa o és la copa?
1: És la copa, segurament.
0: Sí, és la copa. Gens de tarbolesa. Gens de tarbolesa.
1: Sí.
0: Llàgrima...
1: Llàgrima, sí, és abundant. Mira aquí com va això.
0: Aviam. Això és música dispersa als Estats Units. Això és... Oh, por un punyado de dòlars, mare de Déu. Saps què podríem fer? En comptes de... O sigui, el rellotge de Malta, portar un whisky i posar una pel·li.
1: Sí?
0: I comentar-la.
1: I relacionar el whisky amb la pel·li?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Què? Amb un projector, aquí?
1: Anna, mira, però llavors què diem?
0: Comentem la pel·li.
1: Mentre es passa?
0: Claro.
1: Però no...
0: Home, les pel·lícules,
1: sí.
0: A cada pla,
1: sí.
0: Tens coses per dir.
1: Sí, no, clar.
0: I ja només estem parlant de la cinematografia.
1: Oh, ja et veig. Para.
0: No, parar prohibit, perquè si no ens hi cabria. És allà, tira una mica endavant, que ara follen.
1: Ah, sí.
0: A falta de roncs, em baixeu el micro. És que aquesta ràdio, de debò, eh?
1: Sí.
0: Mira, hi ha un noi dient coses allà.
1: Ja ho està fent les notícies.
0: Quina mata de cabell, has vist o no? Mata?
1: Sí, quina enveja.
0: Bueno, què? L'olorem?
1: Sí.
0: Va, doncs olora'l. Tu quina... Que això fa pinta de fer olor de dolç, eh?
1: Ah, sí, és un bourbon. A veure, què em pots dir dels whiskies americans?
0: Pues que són dolçots i fan olor de gra.
1: Quina és la gran diferència amb els whiskies...
0: Que no és malta de cibada.
1: Vale, aquesta és una?
0: És gra. I que...
1: Quin gra fan servir normalment?
0: El blat de moro.
1: El blat de moro, perfecte. I l'altra gran diferència?
0: Que el destilen mirant a la Meca.
1: No? No?
0: Que el destilen recitant la Constitució americana.
1: No és una qüestió de destilat, és una qüestió d'envelliment. Pista.
0: Que l'envelleixen en barrils nous.
1: Correcte! Aquestes són les dues grans diferències.
0: Ja,
1: cosa que fa? Que pugi la intensitat...
0: Mm-hmm.
1: I que tinc un caràcter molt dolç.
0: Ja. Yeah. I té aquesta cosa del gra que és com sí. Una bola.
1: Bueno, és... sí, a mi se'm fa bola, però és més dolç. Tot i que aquest el trobo molt agradable.
0: Però només l'estem olorant, eh?
1: Sí.
0: Vale. Bueno, això... A més, els barrils de bourbon després es fan servir...
1: Per fer whisky de veritat.
0: En barrils que es diu ex-bourbon.
1: Ex-bourbon.
0: Que és una manera molt particular de dir-ho.
1: Exacte. I envelleixen molt poc temps, perquè de seguida... Em sembla que al mínim són 2 anys i envelleixen fins a 4 o 5 anys. Perquè de seguida ja agafen molt sabor al bourbon.
0: I...
1: Bueno, després hi ha coses especials, no?
0: Però hi ha blend i no blend,
1: el
0: no?
1: Papi bon no sé què, o... Papi Van Winkle, o...
0: Això sona personatge de Family Guy.
1: El Papi Van, no sé quants anys té d'envelliment, però...
0: Excepcions.
1: Hi ha whiskies que...
0: Bourbon Añejo, l'ets a dir.
1: No, Papi Van Winkle o alguna cosa així es diu.
0: Papi Van Winkle, sí senyor. Bourbon per Old Fashion. Hosta, vol Old Fashion.
1: No és per Old Fashion, no. Aquest.
0: Però vull dir que al Google li ha posat Bourbon Pa... I m'ofereix Bourbon Papi Van Winkle.
1: Vale.
0: M'ofereix.
1: Però mira, Bourbon Papi Van Winkle,
0: però m'ofereix Bourbon Papaya. Que ara tinc més interès en Bourbon Papaya que en el Papa Van Winkle aquest.
1: Ai.
0: I Bourbon per al Fashion i Bourbon Papi. Què vols que cliqui?
1: Clica el Van Winkle.
0: Vale, però després anirem a mirar l'altre.
1: Aquest el pots clicar perquè no el veurem mai aquí.
0: Per què és tan car el Bourbon Van Winkle? Oferta limitada, demanda insaciable. Con una producción limitada de botellas al año, los coleccionistas y conocedores están dispuestos a pagar un precio elevado para conseguir una.
1: Una, sí.
0: Está una mica mal escrita.
1: Sí.
0: El lanzamiento anual de Papi Van Winkle es como una lotería y muchos aficionados hacen cola para tener la oportunidad de comprar una botella en las tiendas.
1: Però, quin, a mi no m'interessa tot això. Com el fan?
0: Ja. ¿Es Papi Van Winkle un auténtico bourbon? ¿Qué diferencia hay entre el bourbon y el whisky? Ya le han respondido.
1: No.
0: ¿Qué tiene de especial Papi Van Winkle?
1: Ahora, dígame.
0: Además de su rica historia familiar,
1: sí, ¿eh?
0: Los whiskies Bourbon Van Winkle son especiales por otra razón importante.
1: Dígala.
0: Su receta.
1: ¿Cómo va?
0: Todos los whiskies Bourbon Van Winkle se elaboran con maíz, trigo, cebada, en lugar de maíz, centeno y cebada.
1: Vale.
0: ¿Vols?
1: Es el blat, ¿eh?
0: Ay, mierda. Sí, espera't, que ara, com que tinc el Private Relay... ¿Tiene usted la edad legal para consumir alcohol en su país de residencia? Sí. ¡Hostia! Ya enseñó un puro enorme, mira. ¿País de residencia? Sí.

0: després hi ha un altre 1348 amb 99. No, és el de 10 anys. El de 23, veig una ampolla aquí a 9.038 euros.
1: No és barat, tu.
0: No fa, no. No. Un Macallan Red Collection 78.
1: Ah, sí, això
0: anys,
1: és molt car.
0: 136.550 euros. Però jo en tinc dues, no?
1: Tu tens el dues Lambert, fotos. No? Aquell que feien s'ensenyada.
0: Sí, sí. No, avui he comprat un tomatín 12 anys.
1: Ah, molt bé.
0: Mm.
1: Per tenir?
0: Per casa, sí.
1: Per casa. Per casa,
0: bueno, a vegades els meus pares, que també no.
1: Per tenir-lo.
0: Sí, per com vagi a dinar.
1: Jo ara tinc massa whisky.
0: Això té solució.
2: Sí.
0: Això és fàcil.
1: Bueno, cada setmana em porto,
0: sí,
1: però clar,
0: si
1: no...
0: Si tu consideres que això és un problema, aquí estem per trobar solucions.
1: És un problema.
0: No et preocupis, perquè...
1: Sí, perquè me'n porten de noves i ja
0: mira,
1: no m'hi caben.
0: Quin dia és avui?
1: Avui és dimarts.
0: Dia què?
1: Dos.
0: De què?
1: De juny.
0: Queden 21 dies per la Revetlla de Sant Joan. Primera idea. Primera idea. Que per cert, què faràs?
1: Per la Revetlla?
0: Sí. Menjar coca, no?
1: Menjar coca.
0: I encendre perro cagón.
1: Ai, sí, el perro cagón m'agrada molt.
0: Tu saps què és el perro cagón?
2: No.
0: Pues tot això que tens. Després t'ensenyaré un vídeo del Roger engegant un perro cagón.
1: El perro cagón és...
0: I ho faré després perquè no ho puc fer per la ràdio.
1: És una pirotècnia innovadora en què encens el cul d'un gos a la metxa del cul d'un gos i es posa a cagar.
2: Fora gos.
0: Mm. Bueno, és un cartró, eh?
2: Ah, vale. Llavors sí.
1: Sí, és un dibuix en un cartró, l'incens la metja del cul i fa una cagarada.
2: Ah, ja sé quin és.
1: El perro cagón.
2: Sí, sí, sí, bravo.
0: És que el nom és perfecte. No?
1: Ah, sí.
2: Jo faig una festa, 23. Si algú vol fer una donació de whisky...
0: De whisky, ja.
2: No,
0: Un moment, on fas la festa?
2: A mi casa.
0: A mi casa.
2: Clar, piscina, billar, futbolín...
0: Vol el whisky?
1: Piscina, billar, futbol... Tu quina edat tens per tenir una casa així?
2: Jo, 18.
1: 18?
0: La pregunta no era
1: llavors
0: aquesta.
1: Llavors és casa dels teus pares, no?
0: Sí, clar. Yeah.
1: I se'n van de vacances i t'hi destruiràs la vivenda, no?
2: No.
1: Quanta hi ha unes normes estrictes?
0: Quanta gent ha de venir a la festa?
2: Unes 24...
0: Li destrossaran la casa.
1: Sí.
0: No. 24 ganàpies...
1: Estàs entre... convidant a dos quarentons amb whisky,
0: no,
1: eh?
0: No. No ens està convidant. No, no, vol el whisky, no ens
1: està convidant a portar-lo.
0: Sí,
1: no, clar, però...
2: Un banyet.
0: Li pots demanar una motxilla, un d'aquests del Passo, sí. I ens presentem a casa seva amb unes ampolles de whisky.
1: Sí.
0: Saps? I ho gravem.
1: No.
0: I busquem el telèfon dels seus pares.
1: Sí.
2: No, que no obrirà la casa.
0: No?
2: No, únicament al garatge.
0: Ah, i a la, que té lavabo.
2: Sí.
0: Perquè si no es pixaran a la piscina, saps? Si no, ja, vomiten a la piscina, que és el més probable.
2: Tinc
1: la gent?
2: El garatge amb sí. Billar, futbolín i així.
0: Sí. I un lavabo.
2: No, i després tinc un...
0: Policlín?
2: Ah. Per així dir-ho.
0: Un celler, nen.
2: Un celler.
1: Sí.
2: Que té lavabo dins.
1: Escolta,
2: que està al costat de la piscina.
1: Escolta una cosa. La gent jove ja no és com érem nosaltres.
0: La gent rica, vols dir?
1: No, la gent jove.
0: Quina no...
1: No, que abans sí que ens emborratxàvem fins a la mort i vomitàvem a les cases de...
0: Això tu, parla per tu.
1: Bueno, perquè tu has sigut, vas néixer...
0: Jo veig que jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Tu vas néixer i ja tenies barba.
0: Jo quan vaig néixer ja havia deixat de veure.
1: Sí.
0: Jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Vas néixer amb 40
0: anys. Jo sóc com el Benjamin Button, però al revés.
1: Vale. Però els que hem tingut adolescència, diguem-ne, pues això, pues acabàvem vomitant a...
0: Els que hem tingut adolescència.
1: Sí.
0: Jo sóc com el Michael Jackson, que sí. no va tenir infància.
1: No, però jo tinc episodis de la meva vida dels quals em puc avergonyir.
0: I alguns que no recordes.
1: I alguns que no recordo, i que si recordés m'avergonyarien també.
0: Ja, però no... Com es diu allò? Val més tenir... no em surt. Ressentiment que rancor, no. O sigui, penediment, no.
1: Bueno, jo dic allò de que me quiten lo bailao.
0: Sí, però hi ha una frase que no em surt, que està molt ben trobada, que és com aquella de val més demanar perdó que permís.
1: Ah, sí?
0: Però que té... Val més...
1: Molt utilitzada aquesta, la meva adolescència.
0: Val més arrepentir-te que no haver-ho fet, saps?
1: Uh-huh.
0: Però no és aquesta la frase exactament.
1: Bueno...
0: Ja em vindrà.
1: Bueno, res, que ara beuen Red Bull i es posen mazaos el jovent, oi? No.
0: Bueno, hi ha dues coses. Aquest no està mazao i ens ha demanat whisky. Crec que no aplica tot.
2: Crec que no estic mazao.
0: Ha comparat... Això a la vida tot és relatiu, ja ho va dir Einstein. Comparat amb què, va dir.
1: Bueno.
0: 24 persones. Això és realment...
2: On expliques més? Una mica més, potser.
0: Entre 20 i 30 persones.
1: 24 persones de 18 anys. Depèn de si venen les noies.
0: No, però mira, el que m'ha fet sentir gran és que de tot el que ha dit, el que més mandra m'ha fet és 24 o 30 persones.
1: Adolescents, eh?
0: Bueno, això és igual.
1: Ai, no.
0: El bulto, saps? 30 persones. Uf, vaig a casa a veure Flores per Antonio.
1: Bueno, jo he vist whisky i una maca i allà tranquil·lament pues, fent unes copetes.
0: Amb 24...
2: Adolescents.
0: Amb 24 persones dient sabró.
1: Ai, els uns als altres. Estirant bro.
0: Dient sabró, que no sé què, que si gira, que si por el cul...
1: No, farem el que fem sempre, sí, que home. És tallar un carrer i fer una rodella.
0: I dir que els joves no tenen puta idea de res.
1: Exacte.
2: Però que ara podeu portar whisky igualment.
0: Bueno, de fet, a mi no m'incloguis que el whisky el té ell.
1: No, tu tens una ampolla de tomat tindot. Eh?
0: No, li he regalat a mon pare.
1: Ah, vale. On estàvem? Al nas.
0: Al nas, sí.
1: Va, som-hi amb el nas.
0: Fa olor dolç. Fa una olor dolça.
1: Quina olor dolça?
0: De bourbon. Què?
1: Bueno, que és típic del rur americà. El coco, les vainilles...
0: La vainilla, és més aviat.
1: Aquesta part de cedre...
0: Coco...
1: I és, està tot molt ben integrat, eh? Per això et deia que és dels bons bourbons, diguem-ne així, d'un preu més o menys assequible. I el fan amb botella de litro.
0: Ampolla de litre.
1: Amb botella, també és correcte.
0: Botella,
1: eh?
0: Botella de litro.
1: Botella de litro.
0: Yeah. Per què hi ha una porta allà?
1: Cesc, no et dispersis més.
0: És una porta... Bueno, és cosa, està en construcció aquesta ràdio.
1: Sí.
0: És que poca cosa més, eh?
1: Poca cosa més. Bueno, i aquesta part de cedre...
0: Té olora.
1: Aquest fons...
0: Està olorant, eh, Monter? No t'enfadis. Olora, no veguis, olora. Ara faig així perquè el Monter entengui que estàs olorant. Vale? Faig un gest...
2: Ja ho escoltarà després.
0: Vale. Ah, sí?
1: Ah, ja l'he provat, brindem.
0: Però ja està.
1: Sí, no? Què més hi trobes?
2: No olora quasi.
1: No olora quasi.
2: O sigui...
0: Fa olor dolça?
2: Sí, molta.
0: Fa olor fusta? Fusta molla? Fa olor com a...
2: No, molta.
0: Vainilla? Coco?
2: Coco.
1: Llavors ell li troba el coco.
0: Bueno, jo... Vale.
2: A farmàcia em olora una mica també.
0: Ah, sí, químics, alcohol... Aquest per les ferides, què tal?
1: Suposo que bé, porta el col. Està a 46, jo crec que millor com un altre.
0: 46 graus?
1: Sí, ullons. 46 o... No, 45, mira, ho poso aquí. Un litre o 45, aquí no hi ha un litre.
0: I dos litres són 90.
1: De fet, no sé si te'n recordes, quan vaig explicar els whiskies americans, ells no fan servir 45% en volum, ells fan servir, en aquest cas seria el 90 proof.
0: Ah, sí?
1: Sí, ve duplicat per dos.
0: I el per què, proof. Això?
1: Perquè
0: són americans.
1: Sí, ja són americans, hi ha una explicació en matemàtica.
0: Ui.
1: Però multipliquen els graus d'alcohol per dos, diguem-ne.
0: Això segur que ho van treure amb el projecte Manhattan.
1: No, és el proof.
0: Veus, projecte també ho dic en castellà. Estem colonitzats, eh?
1: Projecte. Sí. Proof. No sé si has vist les ampolles de Jack Daniels que posa 101 proof.
0: Les ampolles de Jack Daniels des de la meva adolescència miro de no costar-m'hi gaire. No, és broma. No vaig ser jo el del Jack Daniels.
1: No, però l'etiqueta de Jack Daniels, que és molt famosa, que se'n fan samarretes de...
0: i tot, sí.
1: Pues el 101 proof.
0: Per què no fem una samarreta al rellotge de Malta?
1: És l'alcohol. Quina feina.
0: Però què hi posaríem en una samarreta al rellotge de Malta?
1: Un rellotge?
0: Ja.
2: De Malta.
0: Sí, bueno, clar. Com
1: és? És avispat, eh?
0: Sí. No, era...
1: Era només per...
0: En l'obvietat està el camí directe, no?
1: Sí.
0: El Bill Murray.
1: Bill Murray?
0: Bill Murray a Lost in Translation fent anuncis de Yamakasi. Yamazuki Time.
2: No, fes-ho tu.
1: La gent és molt fan del Bill Murray i a mi no m'apassiona, eh?
0: Bueno, no, és perquè és una referència que ens va bé pel whisky que hem fet servir per un...
1: No, però vull dir que que la gent diu, oh, el Bill Murray, i diuen pel·lícula, i a mi l'únic que m'agrada és el que se fantasmes.
2: Tu no t'imagines el Cesc així ficat com a Los Interlithion?
0: Sí.
1: Però que està tope de moix sempre, sí. I no ho sé.
0: Però és que estic buscant que vam promocionar un rellotge de Malta outdoor
1: amb el Bill Murray.
0: Amb el Bill Murray, sí. Mira.
2: No és el Cesc?
0: Mira quin post d'Instagram de que fèiem un outdoor del rellotge de Malta.
1: A veure, ensenya'm.
0: Mira.
1: Sí.
0: Tampoc fem real Instagram mai, eh?
1: No.
0: I fèiem coses xules, eh?
1: Instagram no es fan coses, no?
0: Bueno, es publiquen fotos, coses, tal. Havíem fet coses xules a l'Instagram.
1: Sí.
0: Estic buscant quines i només faig que passar-les de llarg, però...
1: És que encara no... Si haguessin tingut mòbils a la meva adolescència sí que haguessin publicat coses xules. Teo prova la casalla.
0: Per exemple, Teo prova la casalla, que és un meme històric,
1: sí.
0: Doncs el tenim a l'Instagram del rellotge de Malta, @rellotgedemalta. I, per exemple, el 7 de maig de 2019, fa dies, eh?
1: El 19 era abans del Covid?
0: Sí.
1: Era un dia pre-Covid.
0: Vam fer una publicació,
1: sí,
0: posant de costat el doctor Craig de Cor Obert,
1: sí,
0: i el Higgins de Magnum, perquè els confoníem.
1: Ah, és veritat.
0: I un, el doctor Craig de Cor Obert, vale. Es diu William Daniels, o es deia segurament, sí, perquè deu estar criant malves. I l'altre, el Higgins del Magnum, es deia John Hillerman.
1: Sí.
0: I podrien ser la mateixa persona si no estiguessin juntes,
1: sí,
0: però en realitat no.
1: No ho saps.
0: I en aquesta línia vam fer una publicació històrica entre Nico McBrien d'Iron Maiden
1: i la presidenta del Parlament i la Núria Gispert. Aquesta és boníssima.
0: Sí, sí, són germans.
1: O sigui, Núria de Gispert, presidenta del Parlament, podria ser bateria d'Iron Maiden.
0: Total.
1: Sí.
0: Total. No, és que són...
1: Sembla que hagi boxejat i tot, la Núria de Gispert.
0: The resemblance is uncanny.
1: Sí.
0: Saps?
1: El provem ja o què?
0: Sí.
1: Bé, jo ja porto 3 o 4 globs i encara n'han brindat.
0: Ai, mira, i el 17 de setembre de 2019...
1: Ui, que pesat que estàs
0: per
1: avui, eh?
0: Una sola vegada a l'Instagram, sí, vam anunciar el whisky de la setmana següent.
1: Ah, si vols el podem anunciar.
0: No. No vull perdre l'antiguitat.
1: Vale.
0: Salut.
1: Salut.
0: Què fas aquí, sota? Ah. Cuidado, eh? Cuidado. On té? Bueno, va, per res.
1: Ja el pots provar, ja el pots provar. Bueno, molt agradable, eh? Per tenir 45 graus, té una entrada dolça, molt agradable. Té un bon picantó, però no és extremadament picantó. I així com tenia unes notes químiques i desagradables al nas...
0: Té una cosa de conyac.
1: Té una cosa de conyac. Tu sí que tens una cosa de cunyat.
0: No.
1: Què té del cunyac?
0: El record.
1: El record de cunyac.
0: La fusta.
1: Sí, potser el cunyac envellit amb barriques de bourbon, no?
0: Sí, sí, sí. Ai, com sé les tecles, Roger. Està bé.
1: Hòstia, jo trobo que està molt bé. Per...
0: Home, aviam, domen.
1: En vam provar un fa poc i era... Bueno, això que tenen... per exemple, el Jack Daniels jo el trobo molt dolç, molt empalagós, i aquest passa bé, és més fresc, té aquesta part dolça.
0: El Jack Daniels només es pot veure de dues maneres.
1: Com?
0: Cop de chupito.
1: Sí?
0: Així. Pam, i cap dintre, o amb Coca-Cola.
1: Encara més dolç, eh?
0: Sí.
1: Ai, jo el trobo molt empalagós.
0: Sí, sí. Però bueno.
1: No sé.
0: Però no se suma, és com els
1: raus... Saps quin em va agradar molt, de Jack Daniels?
0: Quin?
1: El Honey, te'n recordes?
0: Sí,
1: que portar
0: sí.
1: El Jack Daniels,
0: sí.
1: Honey?
0: Fan coses, aquestes marques grosses, que de tant en tant estan bé, perquè el JB...
1: Ui, allò ens hagués fet mal, eh?
0: El JB, com es diu? Hi havia un JB Añejo.
1: Sí.
0: Un JB Premium, no sé
1: sí.
0: què. Que estava bo.
1: Sí, sí.
0: L'altre JB, pues, és el JB, saps?
1: Sí, sí.
0: Coses.
1: I hi ha un Jameson també que... Bueno, el Jameson a mi m'agrada, però n'hi ha un que és així és una mica premium, que també és...
0: El Jameson a mi m'agrada.
1: Sí.
0: Però... Perquè és ell. Saps?
1: No, el Jameson t'agrada perquè és un estil irlandès, o sigui, és un whisky suau i agradable, que és el que buscaven amb els blends. Mm-hmm. A més, la graduació no es nota, vull dir, té 40 graus, però és un whisky agradable. Mm. Aromàticament no és una cosa que no. se te'n vagi la flapa, vull dir que tampoc et fa pensar molt.
0: Yeah.
1: Però et diré una cosa. I el tenir aquesta suavitat de la triple destil·lació doncs el fa molt bevible en qualsevol situació.
0: Correcte.
1: En què no hagis de pensar.
0: És facilón.
1: És facilón.
0: Però, per exemple, si tu...
1: No és una merda com
0: no. Però si tu em fessis un tasta cegues de whiskies irlandesos, segurament no t'identificaria
1: el Jameson.
0: El Jameson, però si em posessis un tasta cegues de 4 o 5 whiskies d'un bar qualsevol on hi hagués Jameson, sí, te l'identificaria.
1: Aquest és el Jameson.
0: Clar, llavors, què vol dir això? No és el meu whisky preferit,
1: no.
0: Ni de lluny.
1: No.
0: Però si vas a un lloc i dius m'ha acabat de dinar...
1: Tenen Jameson, va posar...
0: Clar. I a vegades hi ha whiskies molt millors,
1: sí.
0: Però dius, acabo de fer un menú de migdia, tampoc tinc ara ni el temps ni...
1: No, no em veuré un Lagavulin.
0: Clar. No em veuré un Arbec Wibisti així ara perquè...
1: Jo no he trobat bars que tinguin Arbec Wibisti.
0: Per dir alguna
1: cosa. No n'he trobat cap, ni un.
0: Però per dir-te una cosa potent, amb personalitat, no sé què. I en canvi, de lo que hi ha, pues, és aquest whisky irlandès facilón que... t'identifica ràpid, que passa bé, que... Bueno, pues això. I a sobre és catòlic.
1: És catòlic, sí. Pocs llocs he anat que tinguin whiskies fumats,
0: Ja hem dit moltes vegades en aquest programa que un lloc de Caldes on hi ha bon whisky és el Totot.
1: Ah, sí, és veritat.
0: A part del Cafè del Centre, sí, que té una carta de whiskies directament.
1: No, però el Totot en tenen més, jo diria.
0: Bueno, però tenen unes referències que més o menys sempre hi són, més o menys.
1: Té algun whisky japonès xulo, té whiskies fumats també interessants. Sí, sí, té una bona carta.
0: No crec
1: carta.
0: Que tingui molta sortida, tampoc.
1: No ho sé, n'hauríem de preguntar.
0: N'hauríem de preguntar. Però vull dir que... Jo sempre les veig allà, no veig que baix, o tampoc hi veig gaire, però...
1: Bueno, però es pot tenir estoc, d'ampolles?
0: Sí, home, sí, ja ho sé, però em refereixo...
2: I si s'obren?
0: L'Alexis fa una festa el dia 24. Arroba... Dona el teu Instagram, és el teu moment.
2: No.
1: Que és molt jove, encara.
0: No, ja és legal.
1: Sí, però... Els padrastres els agraden molt als nens de 18 anys.
2: Com?
1: Que li començaran a escriure missatges per privat gent de 50 anys i...
0: Bueno, pues que el tens públic o... Pues ja està. Si fan sol·licituds, si t'envien fotopolles a l'Instagram, truca al 112.
1: Al 112,
0: Abans he dit que el que havia de quedar d'aquest programa és que m'agrada molt la frase cada dia un plàtano por lo menos, però a punt d'acabar el programa d'avui crec que la millor frase és si t'envien fotopolles per Instagram, truca al 112. Ja està.
2: Millor trucar al Cafè del Centre.
0: Servei, o trucar al Cafè del Centre.
1: Segurament direm trucar al 112.
0: Sí. Però això passa quan truca... Jo he trucat... M'ha passat últimament, sí. Que he hagut de trucar als Mossos per una cosa i m'han dit has de trucar al 112, llavors he trucat al 112 i el 112 m'han dit et passo amb els Mossos. I he pensat, tanta tonteria, saps?
1: Sí.
0: Que donin d'alta ells el cas, saps?
2: Això et passa per mandar fotopolles.
0: No, va ser per atropellar un senglar. No veig la relació, però...
1: Però hi ha l'emergència, has de trucar al 112.
0: Sí, és que s'ha molt travessat.
2: I els Mossos també.
1: Els Mossos...
0: I els Mossos també.
1: Els Mossos depèn de l'accident.
0: Amb un senglar han de venir els Mossos.
1: Però
0: abans has d'avisar el 112. Sabeu que hi ha molts trucos, amb això dels senglars?
1: Que per evitar-los, o...?
0: No, ja...
1: Perquè el carregues al maletero i faci vet.
0: No, però per exemple, vaig estar barallant rato amb l'assegurança del cotxe.
1: Sí.
0: Perquè estaven amb si em donaven sinistre total o no em donaven sinistre total, però hi van trigar perquè estaven intentant identificar el propietari del coto.
1: Mm.
0: És a dir, si ells trobaven que el senglar havia sortit d'un terreny, d'un particular, i sabien que aquell dia hi havia hagut batudes de caça, intentarien penjar-li la indemnització
1: al
0: propietari del coto.
1: Del coto.
0: Sí.
1: I no.
0: No. Però bueno, al final bé.
1: Però el Tot el Farell és del Segalers, no? Ai, ara poder...
0: Era anant a Sant Feliu, eh?
1: Sí, bueno.
0: Ah, va, Tot el Farell allà per darrere. No ho sé. Cada vegada conec més coses de...
1: Diu, fa bé...
0: Cuidado amb això, perquè...
1: Això és el que fan els anglesos, no?
0: Això fan els anglesos en comptes d'això, fan això, eh? Sí.
1: Què vol dir això?
2: 2 minuts.
1: Ah, val.
0: No ho fas entès encara.
1: No, pensava que m'estava insultant com feien els joves.
0: No, perquè ha fet així, com el senyal de la victòria.
1: No, ho ha fet al revés.
0: I després ha fet així. Coses angleses. Winston Churchill.
1: Sí.
0: Fent així.
1: Sí.
0: Coses dels nazis una vegada.
1: Hi ha el discurs aquell.
0: Música dispersa. Que distorsiona. No havia de... Un. No havia de... Li explico lo de les 11 a la 1? No, encara no, no?
1: No.
0: Vale. No havia de sonar música dispersa tot el programa?
1: No, però posem Army of Me per acabar.
0: Ah, vale, busca Army of Me de Bjork.
1: Bjork.
0: Però queden com 30 segons, crec jo.
1: Bueno, però així sentim
0: mal. Tu com creus que... Què ens hauríem d'endur del programa avui?
1: Us heu d'imaginar la Bjork amb un camión i una ampolla de whisky.
0: Us heu d'imaginar, eh?
1: Sí.
0: Dancer in the dark. Queden com 30 segons,
1: sí.
0: Roger. No et demanaré un resum del programa d'avui perquè no te'n recordes sinó el que hem dit fa 3 minuts.
1: Podríem haver llegit de que la nota de tast, almenys...
0: És igual, està bo.
1: Si vols, la llegeixo amb aquests 30 segons i mentre sona Army of Me.
0: Bé, fins la setmana que ve, porteu-vos bé.
1: Diu, nota de tast, d'un color ambre lleuger, Buffalo Trace, el nas...

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara a Caldes hi hagi una taxa d'atur del 6,27% amb un total de 587 persones sense feina. Això situa a Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que el maig va ser del 7,8. Demà dimecres a 2:15 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga de còmics Friday, escrit per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. També demà, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com a Rec amb la Sarda Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CNA Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà 2 sèniors de primera catalana i que l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzarem amb totes les baixes i renovacions del futbol Caldes de primera catalana. Pel que fa al temps, les tempestes amenacen Caldes i, de fet, estan descarregant amb força ben a prop. Per això pot ser que acabem el dia amb alguna gota. Tot i això, ens espera demà un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus. A mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes, como siempre, en la consola de Wizard, el mago, el señor Monter, y un servidor, Arán Márquez. Monter, buena tarde, ¿qué tal?
1: Molt bona tarda, Arán, ¿cómo estás?
0: Bé, ya con un clima maravilloso.
1: Sí, dimarts passat ja deien que feia calor, però avui és espectacular. Avui és espectacular. Avui ve de gust posar música...
0: Exacte.
1: No música tristota, sinó música animada, eh?
0: Què tal?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes d'això, de començar ja l'estiu. Sobretot a l'estiu, com ja sabeu sempre, acostumen a haver molts concerts, moltes novetats.
0: Exacte.
1: Musicals, per tant, això està bé. Avui m'ha dit l'Aran, abans, que portava un superhit.
0: Sí.
1: No sé si és superhit antic d'ara o com ho veus, això?
0: Antic, antic.
1: Antic, eh?
0: Antic, antic, però superhit, eh?
1: Superhit d'aquells de veritat,
0: superhit,
1: eh?
0: Exacte.
1: Jo sabria
0: superhit
1: quin és, eh?
0: Superhit total.
1: Jo sabria quin és, eh? O no?
0: No, segur.
1: Segur?
0: Segur.
1: Vale.
0: Home, crec que tothom, eh?
1: Sí, vale, perfecte.
0: És una vergonya qui està escoltant aquesta...
1: Molt bé, doncs, escolta, avui dimarts 26 de maig comencem l'edició del Disco Eterno amb una cançó que no és nova, reconec que no és nova, però que fa estiu i que fa relativament poc que ha sortit. Es tracta d'aquesta gent del Siderland amb aquest tururú.

0: Start Me Up con los Stone, recordando que hoy es el No y No. ¿Cuándo cumple Ronnie Wood? Se me perdió la hoja. Ronnie Wood cumple el 1 de junio, el Dijuns que ve. Y bueno, nada, un temazo. Este está dentro del disco Tatuyo del 81, y que además es de las canciones que los Stone, cada vez que hacen una gira, tienen que de una forma u otra tocarla. Es uno de los signos de esta banda.
1: Doncs sí. Ara que deies això del disc, han anunciat disc però no gira encara, eh?
0: Crec que no.
1: I crec que no, sí, la faran, sí, sí. Eh? Em sembla que ja el cos ja no aguanta, suposo. Ja.
0: Clar, i hay polèmica, por cierto, no sé, recomiendo ver el video. Lo que no recuerdo es el nombre de la canción, pero la última, uh-huh, fue hecha con inteligencia artificial y salen unos Stone ambientados en la década de los 70. Molt joves,
1: ¿sí?
0: Sí, y pero como el baterista original Charlie Watts ya no está,
1: claro,
0: porque falleció, se van sumando baterías modernas, o sea, gente de ahora. El tema está super maco, ¿no?
1: Y crec recordar que també col·labora Paul McCartney, no?
0: En el disc, exactament. Mm. Sí, sí, una cançó.
1: Molt
0: sí
1: bé.
0: Que haurà que esperar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, que se'm colava el que va sonar ara i no se m'havia després d'haver colat. Llavors, ara us posaré una cançó que no és nova, ni molt menys, des de fa molts anys, des del principi dels anys 90, però faré una recomanació no musical, sinó d'un documental. Un documental que podeu veure al 3CAT des de fa una setmana, i és el documental Podré tornar enrere dels Sopa de Cabra. Un documental que tant si sou fans del Sopa com si no, us recomano molt.
0: Que guai.
1: Perquè explica tota la seva història des dels principis, com es va fundar, tots els problemes que han tingut, que n'han tingut molts i molt greus.
0: Ja. Yeah.
1: I fins ara, fins al final. Per tant, us recomano, tu, sobretot,
0: sí, sí,
1: que ets
0: sí,
1: una persona que agrada molt la música,
0: sí, sí, sí,
1: et recomano que el vegis perquè disfrutaràs molt. Perquè
0: que està en
1: el 3CAT.
0: El
1: 3CAT, Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. I el documental porta el nom d'aquesta cançó que van gravar pel vent endins d'allà fa una pila d'anys i que m'ha vingut de gust recordar-la perquè és una cançó, no fa d'estiu, eh? És molt tranquil·let i tal, però escolta'm, és del Sopa, per tant, ho recomano, queda dit, queda recomanat aquest documental
0: molt bé, molt bé.
1: I recordem aquest Podré tornar enrere.

0: Doncs aquesta és la cançó que dona nom a aquest documental del Sopa de Cabra, que com dèiem està disponible al 3CAT.
1: Té un soc de los 90 total.
0: Sí, sí, sí, sí, balada rockera.
1: De los 90, el sonido de la bateria, la guitarra, tot.
0: Correcte, correcte. De fet, és això, del any 93, si no equivoco, aquesta cançó, 92.
1: Tot un himno, eh?
0: Sí, la veritat és que sí. Bueno, com ara, com la que ve ara.
1: Exacto. Sí. Como comentamos, el señor Noel Gallagher nació el 29 de mayo. En pocos días nació en el 67. Debe estar cumpliendo casi 60. 58 por ahí, ¿no? Debe estar.
0: No ho sé, però és que jo encara estic... Per què no és un superhit, això? Quin superhit tens que no és aquesta?
1: Ah, surprise,
0: entens,
1: surprise.
0: Entens intrigadíssim, surprise, eh? Surprise. Sí, sí.
1: Bueno, vamos a escuchar un... Bueno, no lo quiero.
0: Un superhit, digo.
1: Un superhit de los 90, pero no es el superhit de hoy. Hablo de Wonderwall, un tema que está dentro del álbum What's the Story, Morning Glory, del 95. Nos quedamos en los 90. Uh-huh. Todo un himno de esa década. Y tengo la anécdota que cuando Noel, principal compositor de Oasis, llegó al estudio, le dijo a Liam, el cantante, le dice: tengo dos canciones y solamente puedes elegir una porque la otra la canto yo. Y le entregó Wonderwall y le entregó Don't Look Back in Anger. Elige una. Y Liam eligió Wonderwall. No sé si habrá sido la
0: yo veig que és la bona.
1: La labona, sí.
0: Jo veig que és la bona.
1: Clar, sí. Però Don't Look Back in Anger
0: és un superhit. Però no és un superhit.
1: Però fue número uno.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que sí.
0: Però no és un superhit.
1: Clar, bueno.
0: Té una ratlla molt fina, sí, sí, però jo crec...
1: T'agrada més Wonderwall.
0: Home, jo crec que és un himne. És que Wonderwall passa la categoria d'himne. I l'altre és un superhit, però Wonderwall és un himne.
1: I la voz de Liam, de verdad, que hace que el tema resalte. Vamos a escucharla de nuevo.

0: El éxito mundial de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, del año 2001, de su álbum Fever. Monter dice que no, que esto de verdad que fue un éxito pobre.
1: No. Yo estoy comparando dos hits brutals. Y para mí, o es más alto Oasis, pero pasa de aquí, o que decís, es tú, por tanto, tú manas.
0: No, es que es una decisión difícil, ¿eh? Porque sí, es verdad que Wonderwall, que Fly Away, fueron temas que sonaron muchísimo. Pero esto está dentro también del renglón del pop electrónico. Digamos que no es tan rockero. Entonces, y nosotros somos rockeros de corazón. Entonces,
1: eso es verdad.
0: Entonces, quizás para nosotros, pero bueno, esto es un temazo también y que yo creo que fue también aportó algo de revolución y definió la música electrónica del principio de la década de los 2000.
1: Yo del Kylie Minogue siempre tengo present dues coses. Una, quan sortia a Neighbors, a Veïns, amb el sí. Jason Donovan, de fa milions d'anys, sí, una sèrie sí. que van fer per TV3 de molts episodis. I l'altra cosa és que sempre, almenys al principi, intentava contractar ballarins que no fossin més alts que ella. I és difícil perquè ella és molt baixeta.
0: Ah, sí, no sabia.
1: Sí, i clar, com que és tan baixeta, els ballarins intentava que fossin baixets com ella, perquè si no es veia molt la diferència.
0: I no usava el plan kiss de los... Bueno. De los tacones esos super grandes.
1: Que surt així. Si t'hi fixes, surt així. Vinga, va, una de les novetats d'aquesta mes de maig és la que acabaré jo avui, i és aquestes cançons que sí que té més marxat, eh? Es tracta d'aquesta noia que vaig repetint que ens agrada molt, la Jules, i que ens porta aquest senzill.
0: Però a mi el plan tuyo cósmico està guai, eh? Sí. No tienes por qué cambiar el por donde venimos hoy.
1: Val. Bueno. No, però avui jo vull acabar així.
0: Ah, vale, amb
1: ritme, va. Amb tot va tirant, com dèiem, de la Jules, aquesta noia que apunteu el seu nom, perquè cada dia ens agrada més un autodidacta, una noia que no sabia de música, va anar aprenent a cantar, a tocar guitarra i tal, i que ara ens presenta aquest nou senzill que l'ha tret el dia 6 de maig, per tant fa relativament poc. Tot va tirant amb la Jules.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara a Caldes hi hagi una taxa d'atur del 6,27% amb un total de 587 persones sense feina. Això situa a Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que el maig va ser del 7,8. Demà dimecres a dos quarts de set de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga de còmics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. També demà, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la Sala de Cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com a Rec amb la Sarda Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CNA Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà 2 sèniors de primera catalana i que l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzarem amb totes les baixes i renovacions del futbol Caldes de primera catalana. Pel que fa al temps, les tempestes amenacen Caldes i, de fet, estan descarregant amb força ben a prop. Per això pot ser que acabem el dia amb alguna gota. Tot i això, ens espera demà un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus. A mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, Lizcaldas, bienvenido a la nueva edición de La Pinta, vuestro programa más intelectual de la estética termal. Con siempre a los control, Gran Monter. Salud, Cordy. Que nos acompaña nuestra gran colaboradora, Carol M.
1: Hola, buena nit.
0: Y quien las parla, José Silvera. Tirem endavant un nou programa de La Pinta. Acabamón.
1: Doncs molt bé, avui, el programa d'avui l'hem anomenat de la pela i el carbón. És la tercera entrega d'aquesta sèrie de programes d'estètica relacionat amb el que és el motociclisme. El dia d'avui ens toca el viatge dels anys 60 fins als nostres dies. Doncs ens posem el casc, ens acordem les botes i posem a la màquina del temps molt especial.
0: Sí, sobretot tu, Carol, posa-te la jaqueta. Durant la propera hora viatjarem a, diguem, dels anys 60 fins als nostres dies per descobrir com ha evolucionat l'equipament del motociclista.
1: Doncs parlarem de l'estètica, de la seguretat, de les anècdotes curioses i de com la moda i la tecnologia han transformat de manera de vestir damunt d'una moto.
0: Prepareu-nos, embrague, primera i sortim!
1: Doncs molt bé, quan pensem en els motoristes dels anys 60 ens venen al cap a jaquetes de cuir negre, ulleres de pilot i una actitud molt molt desafiant i radical, no? Potent.
0: Indudablement, la influència del cinema va ser enorme. Les pel·lícules protagonitzades per íconos rebeldes van convertir la motociclista o el motociclisme en un símbol de llibertat.
1: El cuir era pràcticament l'única protecció disponible. Era resistent a l'abrasió per molt pesat i era poc pesat, era molt pesat i no era molt confortable, la veritat.
0: No, i a més s'enganxa la pell, això és maquíssim, tenia aquesta sensació. Els cascos sovint eren oberts, molts motoristes ni tan sols pensaven utilitzar, perquè en alguns països encara no eren obligatoris. Recorda l'última entrega que hem fet, que a partir de l'accident de Lawrence d'Aràbia...
1: Sí. Això és correcte, es va modificar tot el tema dels cascos i a partir d'aquí es va reduir el que eren les morts per culpa d'accidents de motoristes.
0: Hi ha fotografies d'època que veuen pilotos competint a més de 150 km per hora en un simple casco de fibra molt bàsic i unes ulleres, que a més ni de fibra, era cur.
1: Era cuir. Avui això semblaria una autèntica bogeria, eh?
0: Bueno, però avui dia trobes això en la carretera, eh?
1: Sí. Les jaquetes de cuir, en aquell moment, bueno, en aquell moment i ara, es personalitzaven amb enganxines, amb pegat, insígnies i pintures fetes a mà. Era la forma d'expressar-se i d'identificar i de donar-li pertinença a un grup, perquè recorda que els motoristes molts anàvem en grup i en aquella època va sortir la forma aquesta de sortir en grup.
0: Exacte, les hermandades, bueno, que parlava en el altre capítol també del residu de la Segona Guerra Mundial i les armilles, no? Impressionant. Durant l'any 60, l'augment del nombre de motociclisme en la cartera també va preocupar per la seva seguretat. Bueno, mentira, per la seva no, per la seguretat del trànsit.
1: Sí, els fabricants aquí comencen a investigar de nou els nous materials i apareixen el que dèiem abans, els cascos que són integrals i més fiables, no?
0: Clar, que el casco integral vol dir que protegeix la cara, no? Que gairebé el 75% dels accidents i el cop és a la cara. La competició, d'ahir surt, no? Va tenir un paper fonamental. Les innovacions del circuit arribaven lentament a les usuaris del carrer.
1: Qui feia carreres en aquell moment?
0: Halloween, i tant, no, és uno de los pares del motociclismo. Halloween, que avui dia seria Márquez o Avant, per nosaltres Rossi.
1: Doncs aquest de on és?
0: Britànic.
1: Vale, es va morir ja?
0: Ja ha passat a l'altre.
1: Doncs molt bé, molts motoristes utilitzaven guants, ojo, a l'oro, de jardineria o de treball industrial, perquè encara no existia una gran oferta de guants específics per les motos.
0: Tornem al tema, que los oyen han de tornar al podcast anterior, que parlaven justament que no només l'estètica, sinó l'equipament venia de l'aviació, perquè era el que tenien de sobre, no? Avui sembla impossible aspirar una, o arribar a una ruta sense protecció. Carol!
1: Tu creus que els motoristes d'aquella època gaudien més de la llibertat? O no?
0: Jo crec que aquella paraula en aquella època tindria un altre sentit que el que és avui dia la llibertat. I això ja no parlem de motos, sinó parlem del concepte de què és la llibertat.
1: Doncs sí, és veritat, però clar, avui dia jo tinc el concepte aquest. Si tu vas en moto, sí que és veritat que és maca la sensació de llibertat, és una sensació diferent. Però és tot un complement, no és només la moto, és el que dèiem. És la jaqueta, el pantaló, les botes, els guants, el casc,
0: que és homologat.
1: Fonamental. No, i tant. No només per l'estètica, sinó per la seguretat personal i de la resta, no?
0: Per això, com no, millor que per la pel·lícula Easy Rider del 69. I aquí Monter fica un tema, Born on the Wheel, de Steamworld, que això marca el que era el motociclisme.
1: Doncs, endavant.
0: Endavant! Gràcies.

0: Moltes gràcies, Monter, per aquesta cançó. Doncs ens anem als anys 80. Després de fer el resum dels anys 60, ens anem als 80. I aquí ve el boom de lo que és la velocitat. Els anys 80 ja porten una explosió de tecnologia i d'estètica, eh?
1: Color fluor, disseny agressiu, una gran influència en les curses a velocitat, la forma de viure del motociclisme, que en aquell moment me recordo que en el Speed Line se fumava, es veia cervesa i se parlava amb els seus amics.
0: Les grans notes de cuir comencen a incorporar proteccions més sofisticades.
1: També apareixen les primeres armadures rígides per a espatlles, colzes i genolls.
0: Això, el que en aquell moment eren, no estaven per dins de la roba, oi?
1: Exacte.
0: Em sembla que anaven...
1: Molt bé, exacte.
0: Sí, no? Ara ja estan integrades o es posen, no? ja venen estan com integrats, però abans no. Alguns fabricants competien per crear els cascos més, o sigui, feien una competència per crear els cascs més aerodinàmic possible. S'inspiraven molt en el que és l'aviació i fins i tot en la Fórmula 1, eh?
1: Exacte, la Fórmula 1 també. I els colors llampant no era només per una qüestió estètica, milloraven la visibilitat en la carretera i, per ende, la visibilitat en la publicitat també, que és més important que la vida del pilot.
0: Després ens anem als anys, després dels, bueno, normal, després del 80, ens anem als 90, i aquí ja tenim una tecnologia i entra el turisme, no? Almenys durant els anys 90 creix enormement el motociclisme de llarga distància.
1: Bueno, vols dir que de llarga distància, clar. De llarga distància, diguem, en comoditat, no? Això obliga a desenvolupar únicament en comoditat, perquè d'ahí venia lo que te parlava del concepte de llibertat. És molt diferent el concepte de llibertat de motociclisme del que avui dia fem de lo que era la paraula.
0: Doncs sí, aquí apareixen els teixits tècnics impermeables i transpirables, coses importants, fonamentals.
1: Exacte, la jaqueta multifuncional comença a portar capes per evitar el fred, la calor i la pluja. I és el que parlava, molta gent també de vegades quan puja el moto i s'hosti, però si plou te mullaràs. Sí, perquè plou, digo, però no te mulles per dintre. I això, Carol, has de viure l'experiència que jo sempre dic, sí, te mulles, però no te mulles.
0: Clar,
1: però te mulles.
0: En la seva època, en aquella època, molts viatgers explicaven que abans havien de portar diverses peces de roba i, en canvi, ara podien fer milers de quilòmetres amb una sola equipació, que això per anar en una moto és molt més còmode, perquè saps que no, bueno, saps, tothom ho sabem, que no tens la capacitat d'equipatge com un cotxe.
1: No, també te pots dir.
0: Doncs, és d'agrair, no?, que amb una peça, no, o sigui, eliminar, no?
1: Allò que evoluciona la roba és impressionant, no només de protecció física o contra les caigudes, sinó lo climatològica. Jo me recordo, i això en batallites, primera sortida meva, de llarga distància al pit, n'he de ficar cartró i un periòdic. I la qüestió... com podrien dir-lo? Antir la pluja era una bolsa d'escombreria.
0: Home, i tant.
1: I lo feliços que érem, eh? També en aquella època, no en aquella època, estem parlant del
0: 90.
1: Del 90. Bueno, sí, també en l'època del nostre Nofercan sí. Començaven a realitzar proves d'impacte molt més rigorós, total, més rigorós. Super recordo que el primer casco meu, avui aniria a la presó en aquell casco, i era legal en su moment.
0: Bueno, són coses que van canviant, no? A partir dels 90, als 2010, entra l'era digital, i clar, entra l'era digital també per les motos. Entrant al que era el nou mil·lenni, la seguretat es converteix en una prioritat absoluta, i aquí oblida't el del casc aquell.
1: Exacto, los cascos evolucionan también por la evolución de los materiales como fibras, componentes y carbono. Y hoy día, lo que te digo, no me recuerdo el nombre de la compañía francesa, pero tengo un casco que se fica tardapán, como si fuera una máscara. Un altre concepte, boníssim, que suposo que és el futur, bueno, el futur del present.
0: També estan les proteccions internes, apareixen aquí, o sigui, el que són les proteccions internes, que absorbeixen molt millor el que són les energies dels impactes.
1: I molt més còmode per portar, també. Un dels primers sistemes de comunicació de motoristes semblaven aparells de ciència-ficció per lo aparatoso.
0: Avui formen part de la rutina de molts viatgers, eh?
1: Exacte.
0: L'actualitat i el futur. A veure, que actualment trobem armilles amb airbags electrònics, eh? Exacte. Capaços d'inflar-se a el milisegons, eh?
1: Con geoposición y a mes también los chalecos que estos portan GPS y todo eso, ¿no? Los cascos incorporan conectividad, navegación, cámaras, sistema de emergencia y fins y tot cámaras terminal enrere.
0: Sí, també estan les aplicacions directament de les pròpies marques de les motos que venen amb un sistema de
1: con la aplicació, exacte,
0: que ja porta un GPS, que trobes la moto, que saps on estàs, que és tot allò, també forma part de la seguretat.
1: Clar, bueno, i també és això el que tu dius, i ahí veus que el concepte de llibertat de la moto en aquell moment i ara també hi ha moltíssimes assistències per al motociclisme. Que ahí sería un debate interno, ¿no? Pero tornemos al tema. Algunas marcas investigan materias reciclables y procesos de fabricación molt menys contaminant, podem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, també hi ha una gran preocupació, sí, per el tema de la sostenibilitat. No sé, ¿com serà l'equipament del futur? Què penses?
1: Buah, yo creo que alucinante, ¿eh? Pero aquí lo que nos dio el guión es que puse... tendrían una forma de pel sintética y alucinante, mira.
0: Igual arribem a la roba intel·ligent capaç de monitoritzar la salut del pilot en temps real, eh?
1: I tant.
0: Hem recorregut més de 60 anys d'història sobre dues rodes.
1: Des de la jaqueta de cuir a l'uso que feien els rebels de l'any 60 fins a l'airbag intel·ligent de l'actualitat.
0: La història de l'equipament de motociclistes és també la història de la recerca constant de llibertat, d'estil i de seguretat, sobretot de la seguretat. Bueno, és molt important, no?, el tema de la seguretat en el que és la carretera.
1: I tant, i també la seguretat de cremar-te con aigua termal, que per nosaltres això és molt important. Com sempre diem, l'últim divague, no? Carol, moltes gràcies per acompanyar-nos. Monter, un plaer tenir-te el control. I també diem que nosaltres aquí acabem nostre petit especial de la roba de moto i de motociclista, i ara segurament ens dedicarem a l'altra passió, que saps què és el que ve.
0: Bueno, ja ho sabeu.
1: Tres programes sense anomenar-lo, eh?
0: Bueno, això no és veritat. Ja, jo crec que tothom ja sap que estem parlant de l'escaldària. Comencem èpoques de assajos. Bueno, ja van començar els assajos. Comencem l'època. Jo donaré la primícia. El Josep farà un altre cop de Lucifer. Ja sé que no.
1: Sí, sí.
0: No es podia aguantar i farà un altre cop de Lucifer.
1: Sí, doncs, tinc el plaer que m'ha donat un altre cop.
0: Per tant, senyors i senyores, els propers programes aniran dedicats pura i exclusivament
1: al Caldarium, a la fiesta del foc i l'aigua, la millor festa de foc. Caldas! Lo, lo, lo, lo, lo. Fins la propera!
0: Fins la propera!

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 2 de juny i començarem l'informatiu amb les dades d'atur que s'han publicat avui i que són especialment bones per Caldes. El municipi tanca el maig amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis amb menys atur de la comarca i, per tant, amb un millor dinamisme del mercat laboral. I, en part, aquest bon comportament es pot explicar per l'impacte que té el circuit de Catalunya i el Gran Premi de motociclisme o de Fórmula 1. I tot i que avui no tinguem el cap de setmana a tocar, obrirem pàgina esportiva amb l'anàlisi de l'Eix Marí sobre els fitxatges i sortides dels equips calderins, sense deixar de banda les competicions actuals i els esportistes calderins que encara no han acabat temporada amb els seus clubs. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes de maig va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara a Caldes hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips de l'elit de Caldes. Equips com a Rec amb la Sarda Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, o el CN Caldes de Bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a Primera Catalana. El Driver Cars de Futbol Sala tanca la lliga amb més empats que victòries, però es manté a tercera espanyola i d'aquí ben poc s'espera saber com es plantejarà el nou projecte del primer equip. La Penya Verdaguer, en canvi, serà equip de Primera Catalana l'any que ve. L'equip groguenc ja té assegurat el doble ascens perquè l'últim partit no es va jugar per incompareixença de rival al Palauenc. Per acabar, la jove basquetbolista calderina Gina Ramoneda Marín, formada al CN Caldes, està participant aquesta setmana en el Campionat d'Espanya Infantil Femení de Clubs amb el Joventut de Badalona. I l'últim titular és pel temps. Demà ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja infeble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus i a mesura que avanci la jornada el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, el mes de maig tanca amb una taxa d'atur a Caldes del 6,27%. De fet, en aquests moments al municipi hi ha 587 persones sense feina. Això fa que Caldes se situï entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa que la mitjana de la comarca. Segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Diputació de Barcelona, en aquests moments la comarca té un atur registrat del 7,8%, una dada que situa gairebé un punt per sobre de Caldes. Per filar més prim, al conjunt de la comarca hi ha hagut un descens de 370 persones aturades i ara mateix hi ha 16.542 sense feina. En comparació amb l'any anterior, la desocupació al Vallès Oriental es redueix de manera significativa amb un descens del 5,33%, és a dir, 952 persones menys que l'abril del 2025. Una de les causes positives per a la comarca en aquest mes de maig ha estat el Gran Premi de Catalunya a Montmeló, un esdeveniment que ha facilitat l'increment d'ocupació a la comarca. El Vallès Oriental no ha estat l'únic que ha registrat aquest bon comportament del mercat laboral. laboral. Aquesta tendència de reducció de l'atur i, en especial, l'augment de les cotitzacions s'ha vist també en el conjunt de Catalunya. Aquest maig s'ha registrat el nivell d'atur més baix des de 2008. Concretament, el nombre de persones sense feina a Catalunya el mes de maig ha tancat amb 307.627 persones aturades, un mes en què la formalització de contractes de treball ha arribat als 221.490. D'aquests, un 46% han estat indefinits, concretament 101.826, i el 56% de forma temporal amb 119.664. Pel que fa a les dades d'afiliació de la Seguretat Social del mes de maig, al país hi ha 3.971.167 persones ocupades, el que suposa 89.886 persones més treballant que fa un any, un 2,32%, i 50.034 persones més que l'abril de l'any passat.

0: Diputació de Barcelona, concretament el Vallès Oriental, va assolir el 79,6%, gairebé 3 punts més que el setembre de l'any passat. Els preus hotelers també evolucionen de manera desigual. La comarca manté les tarifes més elevades amb una mitjana de 141,8 euros per habitació doble, seguit del Vallès Occidental amb 125,2 euros. A les 8 d'aquest matí s'ha celebrat la cursa de l'Institut Escola de Caldes anomenada 2K Aldes, una cursa de 2 quilòmetres que serveix per l'aprenentatge de l'alumnat de segon d'ESO, qui s'encarrega de gestionar diferents comissions entre alumnes per garantir un esdeveniment idoni als alumnes que participen als de primer d'ESO. Demà dimecres a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga de còmics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèviament. També demà, però a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Amb les temporades dels clubs esportius acabades o pendents de disputar finals, obrim també pàgina esportiva. A nivell esportiu, després que l'últim equip calderí tanqués l'agenda regular aquest cap de setmana, és el moment de fer un cop d'ull a les renovacions, incorporacions i baixes més destacades que s'han anunciat als grans equips del poble. Tant a nivell de banqueta com de camp, hi ha novetats rellevants en els conjunts que afrontaran la temporada vinent els clubs calderins. Fa un repàs de tots els moviments el nostre home dels esports. Aleix Marí, bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Com bé dius, després de deixar totes les lligues enrere, avui dimarts toca veure la forma que van prenent els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips de l'elit d'alcaldes i tot seguit les repassem. En primer lloc, després del cap de setmana estel·lar pels equips de la Nacional Catalana del Club Hoquei Caldes, cal parlar del primer equip, que encara està per definir si la temporada vinent estarà a Hoquei Lliga o baixarà a segona divisió. El Recamp Làser, però, també degut a aquesta situació d'incertesa, té ja 4 grans baixes assegurades. Es tracta del manlleuenc Adrià Ballart, el defensa format al Barça Lluc Vilà, l'històric porter Xus Fernández i el reforç en atac fitxatge d'aquesta temporada, Humberto Méndez. Adrià Ballart i Lluc Vilà van ser els primers en anunciar que marxaven ara fa ben bé un mes i tots dos se'n van junts a jugar a França, concretament al club hoquei Cabertuà, de Cabert, que aquest any ha quedat segon i vol construir un equip per dominar la primera categoria francesa. Per altra banda, el veterà porter calderí ha anunciat que penja els patins després de 15 anys a Hoquei Lliga. Xus Fernández, de Sant Sadurní, format al Noia, ha passat per clubs com l'Igualada, el Vilafranca i el Vendrell, i als seus 36 anys ha decidit ara posar punt i final a la seva carrera amb aquesta única temporada al club calderí. Per acabar, el reforç de referència en atac d'aquesta temporada del Recam, l'angolès Humberto Méndez, ha anunciat recentment que torna precisament al Noia, equip on més temporades ha jugat en la seva trajectòria, que aquest any ha quedat setè de Lliga i busca recuperar el seu màxim nivell. Passant ara al futbol, després d'una curiosa temporada en què el primer equip d'alcaldes ha tingut de tot, el club ha anat anunciant ja moltes de les peces que es queden i que marxen de l'equip per afrontar un any més a Primera Catalana. Concretament, el conjunt dirigit per José Duque ha anunciat ja les baixes de Guille Resina, Ferran Roca i Pep Serracanta i les renovacions de Marc Angelet, Pedro Lino, Arnau Fortuny, Ilias Carac i Aleix Montleón. Pel que fa a les baixes, les més sensibles són les dels capitans Guille Resina i Ferran Roca, que són dels jugadors més veterans de l'equip i han estat referents al camp en les diverses temporades que han defensat l'escut d'alcaldes. El calderí Pep Serracanta, en canvi, és un mig centre que va arribar del Sant Feliu a finals de novembre i no ha tingut massa minuts, pel que ara ha anunciat que no seguirà l'equip. I a l'altra cara de la moneda, les 5 renovacions anunciades són molt bones notícies pel Caldes, que assegura peces variades per la nova estructura d'equip l'any que ve. Per una banda, és important mantenir peces clau en la construcció com Marc Angeletti i Pedro Lino, que aquesta temporada han tingut molts minuts. A més, també es manté un perfil d'atac amb experiència com és Arnau Fortuny i dos joves laterals com són Ilias Carac i el calderí Alex Monleón. Tot plegat ho ha valorat José Duque, qui, com us avança Ràdio Caldes, continuarà l'any que ve al capdavant del primer equip calderí juntament amb Jordi Jornet.
2: Seguimos el tándem que teníamos ya el año pasado y bueno, vamos a intentar hacer un equipo competitivo para volver a cubrir los objetivos del club, que es mantener la categoría. La primera catalana es una competición que siempre hay mucho movimiento de mercado cada año. Por nuestra parte, nuestra intención pues era intentar renovar a prácticamente el 80-90% de la plantilla. Teníamos algunas bajas que sabíamos que íbamos a tener, otras que nosotros hemos decidido dar, pero al final, pues bueno, vamos a intentar compensar las bajas que tengamos.
1: Així doncs, la temporada vinent, l'equip buscarà la tranquil·litat i la persistència, sabent que no només han de saber aprofitar el potencial, sinó dominar els alts i baixos i mantenir una estructura d'equip coherent durant tota la temporada. Per acabar, el Sena Caldes de bàsquet, que la temporada que ve tindrà tots dos sèniors femení i masculí a primera catalana, també ha anunciat que l'entrenador del primer equip masculí, Sergi Grisso, deixarà la banqueta del club la temporada que ve. Aquestes són les raons que han donat ell mateix a Ràdio Caldes.
3: Deixo l'equip, bueno, perquè crec que necessita un canvi, sobretot per la gent més jove, vale? Algú que vingui amb noves idees, i al final ja són tres temporades, i bueno, necessita un revulsiu d'equip per continuar tirant endavant, crec jo, i per això és la raó. Ell és una decisió que tenia pressa fa un mes, abans d'acabar la temporada, ens salvessin o no ens salvessin, al final va sortir i ens salvaven, però la decisió estava pressa.
1: Així doncs, el club està ara pendent d'anunciar qui dirigirà un projecte tan exigent com és un equip a primera divisió autonòmica l'any que ve.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Pel que fa al calendari esportiu i als resultats dels últims dies, també fem un cop d'ull al futbol sala i al bàsquet perquè repassem l'última jornada de Lliga del Drivers Cars i l'històric ascens a primera de la Penya Verdaguer, així com els campionats d'Espanya de bàsquet infantil femení que tenen presència calderina i que s'estan jugant durant aquesta setmana.
1: Sí, avui també cal parlar primer de tot de futbol sala perquè el sènior masculí del Sena Caldes de futbol sala, el Driver Cars, va disputar el seu últim partit de Lliga abans d'ahir contra el Mataró i va tornar a empatar tancant una temporada en la que, atenció, ha salvat la categoria però ha empatat més del que ha guanyat. Els calderins s'han repartit els punts 9 vegades en tota la temporada, 3 més que el següent que més ha empatat a la categoria. I només ha guanyat 8 partits. Tot i això, els calderins asseguren una temporada més de tercera divisió espanyola i d'aquí ben poc s'espera saber com es plantejarà el nou projecte del primer equip. Per altra banda, i en relació amb això i encara en futbol sala, la penya Verdaguer ja té assegurat el doble ascens perquè l'últim partit no es va jugar per incompareixença del rival, el palauenc. Així doncs, la temporada vinent, l'històric equip del Bugarai reviscut aquest mateix any jugarà a primera divisió catalana, que no és poca cosa. Des del club són conscients del gran salt que aquest doble ascens suposa i, per tant, també estan reconfigurant el projecte per la temporada 26-27. Si tot va bé, la propera setmana en tindrem més notícies i sabrem quina cara fa l'equip de la penya Verdaguer que competirà a la màxima categoria autonòmica. Per acabar, també informem avui que la jove basquetbolista calderina Gina Ramon Marín, formada al Sena Caldes, està participant aquesta setmana al Campionat d'Espanya Infantil Femení de Clubs amb el Joventut de Badalona. El torneig, que es disputa a la província de Huelva i reuneix els 32 millors equips infantils femenins de tot l'estat, està en joc des d'abans d'ahir i finalitza aquest dissabte 6 de juny. De fet, avui mateix es tanca la fase de grups abans de donar pas a les eliminatòries que decidiran el títol estatal. Gina Ramoneda, que ocupa la posició de base i afronta la seva tercera temporada defensant la samarreta verd i negra de la penya, s'ha consolidat com una peça important per al conjunt badaloní, que arriba al campionat d'Espanya després d'una temporada molt destacada en què ha aconseguit guanyar la minicopa de la reina i el torneig MHL. Així doncs, de moment, el Joventut de Badalona és un dels aspirants a lluitar per les primeres posicions del torneig i lluitarà així per les opcions que té de proclamar-se campió d'Espanya de la categoria infantil femenina.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja està obert el termini perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin sol·licitar la tarima adaptada habilitada per l'Escaldarium. Els usuaris podran seguir amb més comoditat el judici de les bruixes, que tindrà lloc el 10 de juliol, i l'Escaldarium previst per l'11 de juliol. Poden optar aquest servei les persones amb una limitació de mobilitat reconeguda, igual o superior, al 65% i que disposin del certificat corresponent del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat. La petició es pot formar realitzar fins al 28 de juny mitjançant una instància a l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI i del certificat acreditatiu. I acabem amb el temps. Les tempestes amenacen Caldes i, de fet, estan descarregant amb força ben a prop. Per això, pot ser que acabem el dia amb alguna gota. Tot i això, demà ens espera una força estable i un dia a força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podrien aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus al voltant dels 18 o 19 graus i a mesura que avanci la jornada el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dia dimarts 2 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Hola, Radio Caldas, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Radio Caldas, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. Ho deia Cervantes, que de temps i d'amargors en sabia un bon tros. I avui, dimarts 2 de juny, potser ens convé recordar-ho, perquè vivim en un temps, en un moment, volia dir, en què tot ho volem immediat, resolt i empaquetat en 24 hores. Però les coses importants, les que transformen, demanen temps, paciència i una mica de coratge. Ho veiem en salut, on sovint busquem solucions ràpides a problemes que fa anys que arrosseguem. Ho veiem en educació, on pretenen que la escola ho arregli tot mentre la societat va a un ritme que ni els mestres ni els alumnes poden seguir. I ho veiem en la política, on cada setmana sembla que s'hagi d'acabar el món, però després resulta que no, que el món continua i que, sorprenentment, encara hi ha gent que treballa per fer-lo una mica millor. Encara podríem dir que hi ha gent. Avui parlarem d'això, de salut i d'educació, de dues columnes que sostenen qualsevol comunitat que vulgui mirar endavant sense perdre's pel camí. Parlarem de l'obesitat, una malaltia que sovint es jutja abans d'entendre-la, perquè és més fàcil opinar que escoltar. I parlarem del projecte educatiu de Caldes, una d'aquelles iniciatives que demanen temps, consens i mirada llarga. Tres coses que, curiosament, no acostumen a sortir als titulars. Però aquí, al Fòrum, ens agrada fer-ho. Parar, escoltar i pensar i donar espai a allò que importa. Perquè si alguna cosa ens ensenya el temps, aquest temps que tot ho posa al seu lloc, és que les transformacions, de veritat, no fan soroll, però fan camí. Així que, benvingudes i benvinguts en aquesta plaça pública de la ràdio. I amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, com he dit abans, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 2 de juny, què hi trobarem, què trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem, en tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. Avui és el Dia Internacional contra la Mistènia Gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones arreu del món. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat. Avui, amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema de pes, l'obesitat i el seu impacte en la salut. Parlarem d'aquesta malaltia crònica i complexa, caracteritzada per una acumulació anormal o excessiva de greix corporal que representa un risc real per a la salut. I a la segona hora dedicarem tot l'espai al projecte educatiu de Caldes, una eina de planificació i treball comunitari que vol definir una mirada compartida sobre l'educació al municipi, entenent-la com una responsabilitat col·lectiva que va molt més enllà de l'àmbit escolar. Per parlar-ne ens acompanyaran Carolina Chaparro, del grup impulsor del PEC, i Aurora Vela, tècnica de suport del projecte. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: I així, així arribem, comencem d'alguna manera el dia fent recordant el calendari, no? Avui és dimarts 2 de juny, han passat 153 dies d'aquest 2026 i en què resten 212 per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santes Alcibiades i Blandina i dels sants Germà, Just i Joan Batista. Si us diu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui és el Dia Internacional contra la miastènia gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones arreu del món. La miastènia gravis és una malaltia crònica que es produeix quan el sistema immunològic genera anticossos que interfereixen en la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat muscular i un funcionament anòmal de diferents parts del cos. Pot afectar persones de qualsevol edat, tot i que és més freqüent en dones joves i homes d'edat avançada. La seva incidència és d'uns 20 casos per cada 100.000 habitants. Entre els símptomes més característics hi trobem visió doble, dificultat per mastegar o empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, paràlisi facial, dificultat per parlar, debilitat als braços i cames i problemes per respirar. Actualment no hi ha una cura definitiva, però els tractaments especialitzats poden ajudar a controlar i alleujar els símptomes. I pel que fa a efemèrides, de tal dia com avui, recordant anys passats, no? Si fets que van succeir doncs, el 2024, és a dir, que ara farà dos anys, a Mèxic, Claudia Sheinbaum va guanyar les eleccions federals amb un 60,7% dels vots i es va convertir en la primera dona presidenta del país. El 2014, sempre parlant d'un dia com avui, un 2 de juny, el rei d'Espanya, Joan Carles I, va anunciar la seva abdicació a favor del dia del seu fill, que resulta que és Felip VI. Bé, més o menys igual. 2004, a l'Afganistan, 5 membres de Metges Sense Fronteres van ser assassinats. El 1989, un grup de científics italians descobreix un mètode per crear animals transgènics introduint gens estranys en ratolins a través de l'esperma. El 1963, a l'Aràbia Saudita, el que era príncep Faisal va decretar l'abolició de l'esclavatge. El 1953, Isabel II d'Anglaterra és coronada reina d'Anglaterra a l'abadia de Westminster. I el 1922 es va estrenar a París l'òpera Reina Van Myra de Richard Strauss. El 1909 es va realitzar el primer vol amb aeroplà amb passatgers. El 1896, l'enginyer italià Guglielmo Marconi va patentar la ràdio al Regne Unit. O sigui que des de llavors ja tenim la ràdio. El 1875, Alexander Graham Bell va inventar el micròfon de membrana per incorporar-lo al telèfon. I ja és més juny, i acabarem aquí, 1537, el papa Paulo III va publicar la Bulla Sublimis Deus, on va decretar que els indígenes americans són ser humans amb ànima. Vull dir, fins a llavors no eren considerats persones. I fins aquí aquest ràpid 2 del juny, un dia que ens han recordat que la història avança, que la ciència transforma el món i que la salut continua sent un repte compartit. Tanquem, doncs, aquesta finestra al passat i al present i obrim la mirada al que ens ocupa avui. I per continuar parlant de salut, entrem ara en la Sanitat a Debat, l'espai on cada setmana posem el focus en temes que ens afecten directament. Avui ho fem amb Marilut Talavera, que ja està aquí. Benvinguda, Marilut.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs tu, Marilut, ens ajudaràs a entendre millor un tema que preocupa i que sovint genera dubtes. Bé, dubtes no ho sé, però preocupa molt l'obesitat i el seu impacte en la salut. I d'això, durant molts anys has estat, ho has seguit des del CAP, eh?
1: Sí, sí. Jo, primer de tot, volia dir que encara hi ha molta gent que continua pensant que l'obesitat és gairebé una elecció personal, que la gent que és obesa ho és perquè volen o perquè no es cuiden. I això és una fake news, no, que no és així.
0: És un tabú d'aquests que...
1: És un tabú, sí. Totalment. L'obesitat és una malaltia crònica i molt complexa i està influïda per factors genètics, per factors biològics, psicològics i socioeconòmics, que són els determinants socials. És a dir, ens està influint tant més que la genètica, a vegades, moltes vegades, el districte postal on vivim. Uh-huh. I aquests factors no es poden neutralitzar només en la voluntat individual, sinó que cal modificar-lo en polítiques socials. Evidentment, si una persona està molt preocupada per com arriba a final de mes, com ha de pagar el lloguer del seu pis, el que menys li importarà és el menjar bé i el fer exercici. Passaran el que pugui, eh? O sigui que l'obesitat no és un tema únicament de voluntat personal, això ha de quedar claríssim, sinó que hi ha molts factors que estan intervenint, no? En l'actualitat hi ha abundància de menjar, eh? Jo quan era petita recordo allà al poble que el pollastre era per el diumenge, que era la proteïna animal.
0: Era el plat de diumenge.
1: De diumenge.
0: Durant la setmana menjaves, però cuina mediterrània, perquè
1: sí,
0: era, diguem...
1: Llegums...
0: No, suposo que en aquest cas tu eres a Extremadura, no?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Andalusia està molt a prop, més o
1: sí,
0: menys.
1: Sí, sí,
0: i,
1: més
0: però
1: o
0: jo
1: menys.
0: Diria que a tot arreu, no? Sí. El menjar durant la setmana era de cullera.
1: Era de cullera.
0: Vull dir que
1: era
0: sí,
1: de cullera.
0: Uns, no sé com és... o sigui, uns cigrons,
1: sí,
0: però...
1: Sí, verdures, cigrons, i anaven a tot arreu a peu, caminant, no?
0: Sí.
1: Anaven en cotxe, no?
0: I la veritat és que la gent havia persones que estaven, però obès com
1: te
0: trobes,
1: no. Veient avui en dia i com no. Es veu sobretot als Estats Units, no n'hi havia.
0: Que
1: no?
0: Va, que va, que va.
1: Pues en aquesta abundància de menjar que tenim avui i que estem replets d'estímuls, el problema no és el greix en si, el problema és que alguna cosa està alterant el nostre sistema de sacietat, que ho tenim a nivell cerebral. Nosaltres està ja descrit de fa molt de temps que al cap de mitja hora més o menys, 20 minuts, 30 minuts, tenim, de que comencem a menjar, tenim aquesta sensació ja de saciedat. Per això es recomana menjar mastegant molt, a poc,
0: beure aigua, no sé.
1: Des dels anys 70, empreses com la Pepsi-Cola, la Campbell's, van contractar matemàtics i psicòlegs per fer una cosa molt concreta, que era trobar la combinació exacta de sucre, sal i greix que maximitzi el plaer de continuar menjar sense produir saciedat. Això és un tema molt de molt treball de laboratori, eh?
0: Oh, i tant. Vull dir, és una manera de que, com sempre,
1: de menjar més,
0: les indústries que hi han darrere, no? I el poder, no? De que, o sigui,
1: de poder manipular la ment de les persones.
0: Exacte.
1: Aleshores, el punt de més plaer no era el punt de que tinguéssim més sacietat, sinó que el punt de més plaer era quan el plaer és alt però la sacietat és baixa, i això el van anomenar el bliss point, el punt de felicitat. I què buscaven en aquest bliss point? Que quan mengem un paquet de patates fregides, una galeta, una Coca-Cola, mai en donem per saciats i que sempre vulguem una mica més, no? I, en definitiva, és el mateix mecanisme de les addiccions. Les addiccions de el tabac, l'alcohol, les altres drogues, són estímuls a nivell cerebral, que hi ha unes neurones que capten la nicotina, unes neurones que capten l'alcohol o que capten les altres drogues i que necessiten més per tenir el mateix plaer. Doncs el mateix passa en el menjar. Això és una estratègia d'aquestes empreses, no? Uh-huh. I què passa? Pues, la societat en la que vivim avui en dia facilita aliments molt calòrics, eh? I una altra cosa que afavoreix, que és el sedentarisme. Estem...
0: Bueno, les pantalles. Les pantalles és algo que fa que tu
1: això
0: estiguis
1: mateix,
0: allà.
1: Bé,
0: abans li deien la caixa tonta, no? Però sí, les pantalles
1: mateix,
0: en general.
1: Això s'ha vist sobretot en
0: perquè ara, abans era la tele, però ara no és només la tele, són les pantalles.
1: Són les pantalles
0: de mòbil, les pantalles de la tablet, les pantalles totes.
1: I si anem al supermercat i mirem les cistelles de la compra... aquests carros tan carregats que van, veient que hi ha molt aliment,
0: basura, d'alguna manera, jo li diria basura, no?
1: Manera, sí.
0: O de, és que ara sí, no sabria, perquè en català li diria, però sempre ho diem d'aquesta manera, i en català digo menjar, deixar, ja no queda bé, no?
1: No queda, però, bé. Ultraprocessats.
0: Però, ultraprocessats, la
1: que
0: gran majoria.
1: Que només has de fer que arribar a casa o ficar al microones o posar-los a la fregidora i
0: o posar-los aigua, perquè a vegades són aquests pots que són tipus menjar xinès, no? I a aleshores tu li col·loques l'aigua calenta i de seguida... Bueno, no ho he fet servir mai, ho he vist.
1: Per tant, això que estem dient, recomanar la dieta i l'exercici per si sol, és molt difícil que la gent s'aprimi, perquè necessiten una voluntat de ferro i hi ha molts inputs que estan de l'exterior que ens estan manipulant d'alguna manera. Estan manipulant el nostre cervell i a nosaltres mateixos, no? Hi ha moltes malalties associades a l'obesitat, com són, i malalties importants, com són la diabetes tipus 2, el colesterol elevat, el fetge gras, l'apnea de la son, els problemes de fertilitat, tenen molt a veure, les malalties cardiovasculars, i segurament que si hi ha una pèrdua de pes en les persones, aquesta situació de malalties es podria millorar moltíssim, no?
0: Això t'ho puc assegurar.
1: Cada vegada més especialistes defensen que el tractament de l'obesitat no només s'ha de canviar en canvis d'estil de vida, sinó també en estratègies mèdiques. I ara entrem en la caixa de Pandora, que són els fàrmacs.
0: Sí.
1: Els fàrmacs que s'estan utilitzant avui en dia per tractar l'obesitat són sobretot els anàlegs de...
0: Hi ha un, Mariluz, sí, que en aquest sentit, de fet, és un fàrmac que molta gent pensa que és per l'obesitat. En realitat és un fàrmac i que té molt èxit perquè a les persones que justament s'afecta, perquè tu has comentat abans, un dels efectes que té l'obesitat és la diabetis, no?
1: Sí.
0: I aquest fàrmac, que és com una punxada, no?
1: Són els anàlegs de GLP-1.
0: Sí. I aleshores, de fet, és per la diabetis.
1: Per gent obesa i diabètica.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I clar, i les persones que el prenen, doncs sí que s'aprimen molt, perquè a més, i les va bé també per
1: la aquest tema. És el cas d'aquests fàrmacs.
0: Però va molt bé perquè s'aprima, però s'aprimen d'una manera molt especial. I és...
1: Ara parlem, Conchi. Aquests fàrmacs serien la semaglutida o la tirzepatida, que són els noms genèrics, però estan comercialitzats, que això sí que et sonarà molt, com Ozempic,
0: sí,
1: la Wegovy...
0: Me sonava més aquí.
1: Mounjaro, el més conegut és
0: Ozempic,
1: perquè és el primer que es va començar a comercialitzar. Vale, aquests fàrmacs imiten una hormona natural que tenim en el cos, que està a nivell intestinal, i que estan implicades aquestes hormones en la regulació de la gana, la sacietat i el control de la glucosa. Per això es va començar a donar a persones diabètiques. I en aquests casos entren per la seguretat social. És un medicament que s'han de tenir unes condicions perquè t'ho pugui receptar i que t'entri per la seguretat social. Però per tractar només tema obesitat, que hi ha molta gent que ho està fent servir, no entra per la seguretat social. I què passa? Són realment caríssims. El preu d'aquests medicaments a la farmàcia són entre 180 i 300 euros al mes.
0: Una capsa?
1: El tractament del mensual. El tractament mensual. Ara són injectables,
0: sí,
1: però ara han tret de l'Ozempic, diguéssim, en comprimits, també. Bueno, l'Ozempic costa 128 euros, el Wegovy 180-292 euros, depenent de la dosis, i el Mounjaro 271 euros. Vale? Tu no pots anar a la farmàcia i dir: vull que me'n doneu aquest medicament. Necessites una
0: recepta
1: mèdica sense que sigui una recepta abonable. Només amb una recepta en el segell d'un metge pots anar, no? Què fan aquests medicaments? Pues que disminueixen la fam, tenen aquesta sensació de plenitud que deien que és important i que apareix als 20-30 minuts de menjar, i millora molt, sobretot, el metabolisme glucèmic. Una mesura que tenim per controlar com tenim la diabetes és l'hemoglobina glicada. És un paràmetre que ens dona com està el sucre de l'últim mes, i aquests milloren molt l'hemoglobina glicada, per això es dona, no? Però aquests fàrmacs no estan exemptes d'efectes secundaris, com tu ben deies fa una estona, eh?
0: Sí, perquè, a veure, no sé l'efecte secundari, el que sí que te deia que treuen la gana, sí, però d'una manera molt, perquè ho sé per persones que ho han tastat, és que, o sigui, te posen, tu veus el plat i tal, i és que ja no és que te
1: tenen
0: tregui la gana, és que te fa fàstic. Sí, produeix fàstic.
1: Perquè són
0: seria un efecte secundari.
1: Els més freqüents són de tipus gastrointestinal, que són les nàusees, vòmits, diarrees, la sensació de plenitud o de digestió, sí, lenta, la disminució de la gana, que és una part de l'efecte terapèutic, el mal de cap, la fatiga. Hi ha altres efectes que són una mica més importants, com són la deshidratació, problemes de vesícula biliar i pancreatitis. Aquesta, la pancreatitis, bueno, hi ha persones que no ho toleren i que han fet ingressos per pancreatitis, i això, o sigui, la pancreatitis és un tema ja més important, més seriós.
0: Una persona que ha patit, per exemple, una pancreatitis, li pot provocar aquest medicament també,
1: sí,
0: un altre, tornar-la a tenir, la pancreatitis?
1: El medicament en si ja pot produir pancreatitis. Si tu tens aquest òrgan una mica més dèbil, evidentment sí que pot, sí.
0: Clar.
1: Però també en persones amb diabetes que prenen altres medicaments per la diabetes poden tenir risc d'hipoglicèmies, també, important.
0: La hipo és que tinc...
1: És que tens baixades
0: de sucre. Baixades fortes.
1: Baixades fortes de sucre. Un altre aspecte molt important que últimament està sortint en molts diaris, però que realment és així, i està sortint perquè moltes d'aquestes actrius americanes que ho estan prenent o estan posant en les redes socials, no? És que es perd molta massa muscular, la massa magra, Fins al 35-45% del pes que es perd és massa magra, és musculatura, no? Si no es combina el tractament amb exercici i una alimentació adequada, encara es perd molt més massa magra. Per tant, sí que la combinació de l'exercici amb el GLP-1 no només va millorar els resultats de la pèrdua de pes, sinó que també és l'única estratègia que hi ha avui en dia per evitar aquesta pèrdua tan important de massa muscular durant el tractament. Aquesta pèrdua de musculatura també ho notem en aquelles cares que diu, té cara d'Ozempic. I és així, perquè tu has vist aquesta persona abans i hi ha una pèrdua molt ràpida de greix facial.
0: És a dir, que baixa, aquesta, baixa.
1: Baixa tot. Hi ha una flacidet, és com si de cop haguessin passat els anys per ella, no? O per ell. Pèrdua de cabell també pot ser, canvis hormonals i menstruals, pèrdua de visió. I bueno, per tot això, aquests fàrmacs han de ser sempre prescrits i fer seguiment per un professional sanitari. En aquest cas, metges, no? Amb un control regular per anar ajustant dosis i minimitzar els riscos. Clar. Això necessites control analític, veure com està anant, a veure si les transaminases estan alterades, a veure com està reaccionant el teu cos. I què passa quan aturem? Perquè diuen, són fàrmacs que s'han de tenir tota la vida, però tota la vida la gent està també descrit que el primer any ho acaben deixant. Què passa quan aturen aquest fàrmac? Doncs els estudis mostren que una part important del pes es recupera i a vegades fins i tot agafen més pes de l'inicial. És a dir, si es perden 20 quilos a l'aturar el fàrmac es poden fins i tot arribar a guanyar 40.
0: És a dir, que l'efecte jo-jo,
1: l'efecte rebot,
0: en aquest cas és...
1: És molt important. Ahir vaig llegir, com que tenien aquest tema entre mans, venia en La Vanguardia que una persona que després de no sé si 2 o 3 embarassos, una persona relativament jove, pesava uns 63-64 quilos i va estar fent durant no sé si 1 mes o 2 i en 1 mes o 2 va perdre 10 quilos, però clar, aquests 10 quilos el que han fet és que hi hagi tanta flacidet a nivell abdominal, tanta pèrdua de massa muscular, que aquesta dona es plantejava passar per el quiròfan per fer una estètica.
0: Clar.
1: I això també és un risc, jo crec, important, no? Si perds pes però després el teu cos continua sense agradar-te, no sé, jo crec que és un tema que ens hem de plantejar molt seriosament les persones, no?
0: Clar. O sigui, lo ideal és...
1: L'ideal seria combinar exercici i si hi ha una obesitat molt important, jo crec que es pot provar de fer el GLP-1, però no substituirà mai l'exercici ni l'alimentació.
0: Però sempre en mans d'un
1: d'un
0: professional, vull
1: un
0: dir,
1: professional
0: que és el
1: sanitari.
0: Que ha de dir el que necessita aquesta persona, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades sí que és veritat que l'estat d'obesitat, o sigui, quan és mòrbida, i això tu ho saps, vull dir, és un, la salut també està en molt de risc.
1: Sí,
0: i si
1: sí,
0: tens
1: sí.
0: La probabilitat de treure't d'una altra manera, doncs a través d'operació o el que sigui, i ho faig, però vull dir, amb la idea ve molt, molt
1: però
0: clara.
1: Però has de mantenir...
0: Exacte, després, els hàbits
1: clar,
0: per cuidar-te, perquè si no és un problema, perquè quan hi ha una operació de per mig, això ja no té, ja no hi ha res a fer, perquè hi ha
1: no
0: molts fracassos.
1: Anar enrere, no
0: hi ha molts
1: anar
0: fracassos,
1: enrere,
0: no?
1: Sí,
0: i aquest fracàs, doncs, per aquest fracàs, moltes a vegades diuen que aquesta
1: medicació
0: pot
1: evitar,
0: anar bé.
1: Sí. I pot anar bé, però jo crec que...
0: Però sempre
1: persona...
0: igual va sota o sigui, la vigilància del facultatiu.
1: I la persona ha d'estar en equilibri en si mateixa i ha d'estar en pau a si mateixa quan es planteja fer alguna cosa d'aquestes. Moltes vegades hi ha tant d'estrès, hi ha tanta ansietat que vols aprimar-te, que vols estar bé, però a vegades no és per tu, sinó és per els altres. El que
0: sí, no, és
1: per
0: l'estètica, a vegades.
1: Per l'estètica. I jo crec que hem d'assegurar-nos que estic en el moment ideal per poder fer aquest tractament que m'ajudi, però és que al mateix temps jo faré les altres dues, que són la dieta i l'exercici.
0: Sí, l'exercici, cuidar-te, senzillament cuidar-te i el que diem, que és la millor manera.
1: És la millor manera.
0: El que passa que també trobes altres persones que estan així i és com si dient jo me veig bé i com jo me veig bé i tal. Mentre una persona és jove es veurà, tot i que te vegis bé, el problema és quan ja tens problemes de salut, en el sentit que si no fan res per perdre aquest pes o el risc de que te provoquin el que tu has comentat en un principi, el risc de que sempre a través de l'obesitat venen
1: no podem...
0: malalties. Eh?
1: Sí, però jo crec que el que hem dit al principi, hi ha un tema socioeconòmic molt important, eh? I de factors socials. Jo he vist famílies enteres de que són obesos tot i els nens seran prims i a la que comencen adolescència comencen a ser obesos.
0: Sí.
1: Perquè hi ha un component familiar i això no podem criticar ni podem... perquè és la motxilla que cadascú porta encarregada,
0: clar.
1: No? I l'únic que hem de fer és comprendre i des de la comprensió i de l'empatia intentar ajudar si volen, perquè clar, moltes vegades la gent no vol. És com, ja hem dit que és com una addicció, el tema del tabac. Hi ha molta gent que fuma i
0: o que beu.
1: Sí, i tu pots intentar dir-los, home, no està bé, però la decisió
0: clar.
1: L'han de prendre ells.
0: Sí.
1: Continuant en el tema, com si parlaves del tractament quirúrgic.
0: Sí.
1: El tractament quirúrgic és una altra eina molt potent, però que no sempre és definitiu. Hi ha un 30% dels pacients que poden recuperar el pes de nou.
0: No, és el fracàs, el que t'estic dient. Vull dir, és algo que tu has de tenir molt clar, però que després t'has de cuidar de per vida.
1: Clar, és l'alimentació saludable, activitat física i mantenir aquesta motivació a llarg termini, que la motivació és el que també més costa. Bueno, en definitiva, el tractament de l'obesitat no pot reduir-se a una única intervenció, és a dir, donar un fàrmac, fer una intervenció quirúrgica, ni a una responsabilitat estrictament individual. Requereix un abordatge integral que combini canvis en l'estil de vida, suport psicològic, tractament farmacològic, quan calgui, i en alguns casos cirurgia. Però també necessita un entorn social, que és el que deia, que ho faci possible. Educació nutricional, que això jo crec que hauria d'estar present a les escoles i als grups de pares també. Accés a aliments saludables. Parlant d'això, he vist que aquest divendres hi ha un grup, no sé si es diu Insòlids, que presenten avui aquí al poble alguna cosa respecte a l'alimentació de proximitat i això. Bueno, crec que l'alimentació de proximitat és el millor que podem fer, no?
0: Proximitat i evidentment tenint en compte la proximitat i temporada, no?
1: I la temporada.
0: Però evidentment aquí tindrem en compte molt el que seria la part més important, no? A l'hora de menjar, que seria tot el que és verdures, no? Fruites, verdures, etcètera, no?
1: Peix.
0: Bueno, també pot haver-hi peix, tot i que ja ens anem més cap al mar.
1: Peix, ous, carn,
0: la gent que menja vermella, carn també.
1: Poqueta, més que sigui carn blanca, tot això. També els ajuntaments tenen l'obligació de tenir espais per l'activitat física, i polítiques.
0: Bueno, aquí a Caldes no tenim problema.
1: No tenim
0: perquè de seguida surtin,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo pensant una mica en tota l'activitat física que es fa, estan els grups de tai chi, els grups de la gent gran del centre, de l'escola també de mestres.
0: Sí, està a les cases dels mestres,
1: sí.
0: Està el que seria el CNCAL, bueno,
1: el CNCAL Caldes, i hi ha molts grups de que fan ioga.
0: Però després no només caminar, senzillament que surts a caminar i tens espais aquí,
1: espai, que
0: en vas per a un lloc o per l'altre.
1: La Torre Roja, la Torre Marimón.
0: La Torre Marimón, vull dir, el Camí del Foment, vull dir que de seguida surts.
1: Uh-huh.
0: Qui no vol fer, o sigui, jo penso que l'exercici aquest del caminar és barat,
1: és barat,
0: econòmic, i és el que millor entra, no?
1: Sí,
0: podríem dir.
1: Perquè és cardiosaludable,
0: sí.
1: Per tant, que l'important, consolidar hàbits duradors en el temps. O sigui, no pot ser hàbit ara perquè tinc un casament, sinó que han de durar, hem de reduir la mida dels àpats, de les racions, i millorar la qualitat nutricional d'aquests àpats perquè aquests hàbits persisteixen. Ara està molt de moda l'alimentació integrativa, molt de moda. Tot el que és integratiu, l'oncologia integrativa, l'alimentació integrativa, la dermatologia integrativa. I clar, és que hem d'integrar en la nostra vida, d'alguna manera, aquests hàbits saludables.

0: No? Hi ha una que tu crec que també t'agrada molt, el tema de, és que ara no me sortirà bé la paraula, no? Sobretot en l'alimentació i seguir pues, unes pautes com és el Ayurveda o espera, Ayurveda.
1: Ayurveda, sí. Bueno, és
0: Però
1: que
0: això és una manera
1: això
0: de...
1: és, sí, però l'Ayurveda també té molt a veure en la meditació,
0: Clar,
1: en
0: sí.
1: l'alimentació. L'Ayurveda era la medicina dels indis de fa la tira d'anys. Ja tenien els llibres d'Ayurveda escrit en sànscrit. I bueno, hi ha molta de la nostra medicina que té un paral·lelisme amb l'Ayurveda. És una manera també diferent que tenen els indis d'entendre i bueno, es basa en una alimentació vegetariana i bé, és molt interessant. A mi m'agrada molt. He fet cursets d'alimentació d'Ayurveda i m'agrada. Però l'alimentació hauria de ser rica en proteïnes, proteïnes de qualitat, no? El que hem dit, fibra fermentable i greixos saludables. Quins greixos són els més
0: L'oli
1: saludables?
0: d'oliva verge extra, jo diria que per mi
1: I
0: és el
1: tant,
0: millor, no?
1: i tant.
0: A partir d'ahí és que jo no sé com
1: És
0: greix,
1: aquest,
0: greix...
1: és aquest. La proteïna ens ajuda a
0: A la musculatura, clar.
1: sí, però a donar senyals de satietat a nivell
0: També, també.
1: hormonal. Per tant, important aquesta proteïna. La fibra, a més de millorar el trànsit intestinal,
0: Sàcia.
1: que no anem restrenyits, ens dona una microbiota de més alt valor. Ara també la microbiota està molt de moda,
0: Sí.
1: perquè diu que les neurones estan en l'intestí, no? Doncs aquesta microbiota en la fibra millora moltíssim. I també en tot això millorem control de la glicèmia, que la glicèmia és essencial també per mantenir aquesta o controlar la fam i aquesta ansietat per menjar, no? Parlem de l'exercici, que
0: Sí,
1: hem dit que és
0: sí, sí, sí.
1: vital i que el que
0: Jo
1: tu
0: començaria
1: deies.
0: per aquí. El principi de tot per mi seria el caminar, no? La
1: Això.
0: gent que encara és jove i té els ossos bé i tal, si vol córrer, pues que corri, no? Però per mi el millor és la caminada, caminada
1: A pas ràpid,
0: lleugera, eh?
1: molt bé,
0: Exacte,
1: a
0: vull
1: pas
0: dir,
1: ràpid,
0: ràpida,
1: una hora al
0: sense
1: dia
0: córrer,
1: seria suficient,
0: sí.
1: eh? Diuen que la gent que prescriu l'exercici en gent però que no està supervisat o que no està una mica controlat, o abandonen entre el 70 i el 80% als 6 mesos. Per això aquest exercici és molt important, no? I ara la Generalitat, el govern, ha posat la prescripció d'exercici físic des dels centres de salut. Jo trobo que això és una eina molt bona, poder prescriure exercici físic, no? Si fem 150-175 minuts a la setmana de caminar, això millora moltíssim la nostra salut, no?
0: Clar.
1: Quins altres factors se sumen a què hem de tenir controlat? Doncs el descans i l'estrès. El dormir bé ens ajuda a mantenir el nostre cos a un nivell on el cortisol, que és una hormona que apareix quan no dorms, no? A tenir-lo a ratlla, no? I el cortisol el que fa és ens augmenta la gana i la gent que fa treball a la nit, que treballen a la nit en els hospitals, infermeres, hi ha molta més gana perquè a la nit hi ha unes hormones que en principi haurien d'estar descansant i estan en acció, no? I això indueix a que es menja més. D'acord? Doncs l'estrès i el descans són claus,
0: I com ho
1: també.
0: evites, per exemple, perquè a vegades, clar, quan hi ha fas moltes coses, etc, com ho evites l'estrès?
1: Doncs a vegades
0: El
1: amb la
0: fet
1: meditació
0: d'aturar-te una mica és el que anava a dir-te, aturar i fer això,
1: el
0: meditació.
1: mindfulness, respirar, la respiració és l'únic que es pot ajudar. Respirar profundament, estar en silenci, estar o amb una música suau, parar 10 minuts i això ajuda a aliviar molt l'estrès. Però això ho hem de fer, no un dia que te trobis ja molt sobrepassada, sinó d'una manera constant.
0: Cada dia,
1: Cada dia.
0: quan veus que estàs com molt saturat, cada dia.

0: en els quals s'ha d'intervenir en el tema de l'obesitat són la sarcopènia, que la sarcopènia és la pèrdua de massa muscular. Això comença als 50 anys.
1: I a vegades ja quan arribes a una edat que no pot, per molt que facis, això
0: no
1: de
0: la, pot,
1: les
0: no
1: ales,
0: pot.
1: Com es diu, ales de murciélago.
0: Sí, sí, sí. No es pot. Doncs hem de fer exercici. Sí. Hi ha un exercici de força.
1: Agafar, no,
0: de
1: exacte, força. Per exemple, si tens unes, o unes ampolles, senzillament, a vegades és això.
0: Els navarros,
1: el pal de l'escombra, vull dir, fer exercicis d'aquest tipus.
0: Els navarros que ens porten molt de temps en el tema exercici físic, perquè en general hi ha un volum de persones grans, joves, que fan exercici físic, però això ha sigut gràcies a que el govern navarro va potenciar durant els anys 90 l'exercici en totes les associacions de gent gran, i tenen un grup que es dediquen a mantenir tot això. I el que fan és que comencen amb ampolles de mig litre fent, com, no com si fossin peses, tu posant els braços junts al colze i anar pujant i baixant. Això és 5 minuts i és una manera de que els braços agafin més força. Doncs hem d'evitar aquesta sarcopènia. Hem d'evitar també la manca d'exercici estructurat i la manca d'aquest exercici s'ha de supervisar, i el que hem anat dient a nivell d'alimentació, no? Evitar el consum d'ultraprocessats, perquè aquests el que tenen són calories i tenen molt poca qualitat alimentària.
1: Però una pregunta, per exemple, a vegades hi ha persones que no mengen carn, senzillament no perquè no pugui, perquè és una filosofia, no? Mm-hmm. De no menjar carn, no menjar peix, és a dir, no menjar excés vius, no? I clar, a vegades, bé, no t'estic parlant de persones veganes, que això encara seria per mi més ideal, no? Si no, però clar, ja s'estan fent molts productes molt que equivalen, pues, a la carn o al poder que pugui tenir la carn o pugui tenir el peix, no? Però que sí que és veritat que són productes que estan bastant processats.
0: Sí, però és que la gent que es decideix ser vegetarians, que ho trobo totalment acceptable i legítim, jo no jutjaré el que cadascú faci, però és que poden tenir la mateixa proteïna que de la carn,
1: sí,
0: perquè la combinació d'una llegum
1: amb una mica de per exemple, pa,
0: una farina,
1: o un arròs, vull dir, que alguna cosa així.
0: Això combina perfectament. Els nens, les llenties que posis llenties en arròs, ja tenen la proteïna que necessiten, i és aquesta combinació el que s'ha d'anar fent. Jo el que sí que crec que seria imprudent és posar-te a fer una dieta vegetariana sense tenir uns mínims de coneixement.
1: I tant.
0: Has de estudiar una mica com ho has de fer perquè no te faltin. Per exemple, als vegetarians li falta molt el ferro i la vitamina B12. Vitamina B12 la tenim en llevat de cervesa.
1: Sí, o la llevat nutricional. Vull dir, hi ha també en molts fruits secs, com per exemple els anous.
0: Clar.
1: Vull dir, ahir trobarem molt propietats que a lo millor doncs, que porten això. I després, sí, és veritat que hi ha verdures o fins i tot els mateixos llegums, les que puguin dir que porten ferro, etc., que en la cocció es perden, no?
0: Sí, i s'ha de mirar, perquè hi ha aliments que són antinutrients i que la combinació d'un a un altre a lo millor pots perdre part d'aquest aliment. Per això jo crec que s'han d'estudiar, si tu decideixes fer una dieta vegetariana, vegana, sense la proteïna animal, en principi jo crec que han d'estudiar, però aquesta gent jo crec que
1: estan forts, te la puc assegurar.
0: I que en tenen i que en saben.
1: I fan analítiques, i les analítiques surten molt bé,
0: sí,
1: al respecte. Vull dir,
0: sí,
1: que no,
0: sí,
1: és... Clar, a vegades prens sense, no pots evitar prendre un multivitamínic, no? Però bé, si és també en recepta i pel metge.
0: Però hem d'evitar que totes les vitamines ens vinguin dels aliments.
1: Sí, clar. Sí, sí, no, seria el millor.
0: Per tant, jo crec que no podem deixar tampoc els factors socioeconòmics, que tenen un gran pes en tot aquest tema, no?
1: I tant.
0: I hem de canviar la mirada i deixar de culpabilitzar a les persones i començar a entendre que l'obesitat és una malaltia complexa que requereix, el que hem dit, comprensió, recursos i estratègies sostingudes en el temps, né? I que només així es podrà millorar. Aquest impost a les begudes ensucrades jo crec que és
1: està
0: importantíssim.
1: Molt bé. Això està molt bé perquè són tants sí. productes que tu, sense saber-ho, vull dir, els tens, vull dir, si no te mires ben bé la composició, moltes vegades en una salsa de tomàquet mateixa, vull dir, tot el que importes.
0: Recomanem dos llibres, el XXL de Paula Leito
1: sí.
0: i el d'Esteban Larronde, Tu cintura no miente, repensando verdades, d'acord?
1: Pues aquí queda recomanat, jo ja me'ls quedo. Marilut, moltíssimes sí, gràcies a la vida que ja l'estem escoltant i Mercedes Sosa. Mercedes Sosa és una d'aquestes veus que està molt bé. Gràcies a la vida per tot el que ens dona i sobretot pel que ens dona i que ho puguem saber aprofitar bé, no?
0: Sí, sí.
1: Mariluz, moltíssimes gràcies per aquesta mirada tan clara, de veritat, i tan humana sobre l'obesitat. Però realment és, he dit clara, però també informativa, perquè és molt necessari també tota la informació que es necessita, no? Sobretot a l'hora d'evitar tots aquests aliments que són totalment nocius per la salut. Ja dic que és un tema complex, sovint ple d'estigmes i malentesos, i converses com aquesta doncs ajuda a entendre'l millor i a mirar-lo amb més respecte i amb més consciència. Doncs ja dic moltíssima gràcia i fins d'aquí a 3 setmanes.
0: A 3 setmanes, víspera de Sant Joan serà.
1: Sí, sí, i a més estarem allà, aquell dia estareu a les 3, d'aquí a 3 setmanes. Doncs són les 10 gairebé, falta un minut, i és el moment del butlletí informatiu de la ràdio. Fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem a la segona hora. Passant minutets, 3 minuts de les 10 i iniciem la segona hora del fòrum que avui dedicarem a parlar del projecte educatiu de Caldes, al PEC. Un projecte que vol mirar l'educació des d'una perspectiva comunitària, compartida i transversal. Una educació que va molt més enllà de l'escola i que implica tota la ciutat. Ens acompanyen dues persones que hi tenen un paper clau. Carolina Chaparro, membre del grup impulsor del PET, que ha treballat activament en la dinamització social del municipi i en el trasllat dels valors educatius a la ciutadania. A més, és psicòloga general sanitària i psicoterapeuta aquí a Caldes. Benvinguda. Carol.
2: Ja va bé.
1: I també ens acompanya Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal El Roure Gros i tècnica de suport del PEC, que acompanya el desplegament del projecte des de dins de l'Ajuntament. Benvolguda de nou, Aurora.
3: Bon dia, gràcies.
1: Perquè està així una setmana seguida. No, això està molt bé.
3: Tu m'hi vols, sí, aquí,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Sí, sí, tu quan vulgui, és el fet de portar l'educació, bé, aquí en el fòrum, que es tracta d'això.
3: Moltes gràcies.
1: Doncs mira, ja si voleu, no sé si voleu fer alguna o jo m'he deixat alguna part que sigui més representativa de com del que seria el teu currículum, Carolina.
2: No, o sigui, no està tot bé, no.
1: Ha quedat resumit.
2: Ha quedat molt resumit, però bueno, jo crec que és important, no, el tema del currículum, però és important veure que el grup som persones molt diverses, no, que tot i que moltes es dediquen al tema de l'educació, no, i estan compromesos amb això, doncs hi ha gent molt diversa, de diferents edats i tot, no? I que jo crec que lo xulo és que ens uneix a tot aquestes ganes de fer una mica de Caldes una ciutat educadora.
1: De fet, el projecte d'educació el PEC, no? El projecte d'educació de Caldes, però què és projecte d'educació que ara no me surt a mi la... projecte educatiu de Caldes. Projecte educatiu. Ja fa anys que s'està, o sí que es porta aquí a Caldes, i en això, Aurora, segur que tu saps bastant, no? Des de, jo diria que no sé si és del 2017,
3: 17.
1: No?
3: 17.
1: Per això que s'estava fent, va tenir una parada, no? Una aturada, diguem, en la pandèmia, però això com va passar amb tot, no? I després, doncs, es torna a engegar de nou.
3: La qüestió és que arriba un moment, no?, que s'inicia tot aquest procés del PEC, s'acaba consolidant amb 5 línies de treball, i amb la pandèmia tot això es trinxa i torna a començar quan, diguéssim, podem tornar a la normalitat. Tots aquells grups es van dissolent per motius mil i hem d'iniciar com un procés nou. I és un projecte nou i, per tant, és un nou PEC, amb altres vies, altres enfocaments. I aquí bueno, el primer s'enganxa va... la Carolina.
1: El primer va, diguem, va tenir o van sortir les línies, no? Els eixos, i a partir d'aquí, doncs, en aquest segon, doncs, on no havia arribat el primer, doncs és on
3: ho reprenem.
1: Ho reprenem, però d'una altra manera i que, a més, més global, podríem dir, no? Doncs, a veure... Jo aniré fent, perquè justament aquest dia s'ha fet dies enrere, no sé si va ser el 26 la setmana passada.
3: Sí, tota la setmana passada, sí. Des del 26.
1: Es va fer aquest congrés que va ser
3: internacional.
1: I va ser aquí a Granollers, no? En el que heu participat totes vosaltres, des de l'Ajuntament també, regidores, i alguns... crec que eren regidores la gran majoria, no sé si algun regidor també.
3: I tècnics.
1: Tot veu estar, a banda evidentment el grup impulsor també, doncs que veu estar en aquest congrés. I a partir d'aquí jo ja m'he preparat i m'aniran sortint preguntes, però primer de tot, per començar, pel principi, què és exactament, perquè la gent ho sàpiga, crec que ja ho hem dit a l'hora de definir-lo, no? Però bueno, si m'ho dieu, per exemple, tu, Carolina, doncs quedarà més ben dit, no? Què és exactament un projecte educatiu de ciutat? És a dir, com el definireu d'una manera senzilla perquè tothom ho pugui entendre?
2: Jo t'explico, em sé la definició, però t'explicaré des de la vivència que he tingut, no, al grup. I és un projecte educatiu, no, en el que no és només una educació, no, perquè jo sí que és veritat que al començament jo pensava que era més relacionat amb tot el tema d'escoles, no, pels nens, etcètera, i veig que no. I veig que no és només les escoles, no és només els nens, sinó que també són adults, no? I que tota aquesta educació és fora, no? Principalment de les escoles, i que és a tota la ciutadania, no? I col·laboren diferents entitats, no? com en aquest cas, que han col·laborat totes les entitats de Caldes, no? Llavors jo crec que això és el bonic, no? Que és un projecte que no és només com molt rígid, no? A nivell educatiu, d'escola, d'aprenentatge, etcètera, no? Sinó que és molt més flexible, no? És molt més participatiu, en el que tothom pot ajudar, tothom pot col·laborar, tothom pot opinar, no? I jo crec que és una de les coses més bonites, no? que té aquest projecte.
1: Està molt bé, no? Per què un municipi com Caldes necessita un projecte educatiu? És a dir, quines necessitats o reptes o a quines necessitats o reptes respon? No sé, aquí podeu dir les dues.
2: Bueno, jo crec que ja com Caldes ja forma part, no? d'aquesta ciutat educadora, doncs jo crec que és per afiançar encara més, no? Tots aquests valors, tota aquesta entitat de Caldes, no? Que jo crec que en diferents projectes, no només al PEC, no? Diferents projectes ja s'està formant, no? Jo crec que el que fa el PEC és com intentar unificar tots aquests projectes que ja hi són, no? I alguns potser millorar-los, no? o una mica col·laborar.
3: De fet, el PEC seria l'instrument que ajuda a definir el model de ciutat que volem.
1: Clar.
3: I com sostenim aquests valors. I evidentment establir totes les complicitats, aquesta idea de que tothom educa, el que explicava la Carol, no s'educa des de l'escola. El ciutadà, qualsevol ciutadà de Caldes pot educar i ser educat.
1: Clar, tothom té com un granet de sorra i fins i tot una responsabilitat també. O sigui, hi ha uns drets, com tots tenim uns drets, no? Però al respecte del que estem parlant també hi ha una responsabilitat, i és aquí. I sobretot a les persones quan se les demana, no? La seva participació, i és el fet de ajudar també, i a partir de tot el que es pot, tot el que es pot fer. Quan dieu que l'educació va més enllà de l'escola, què vol dir exactament? És a dir, quins espais Bueno, primer, això, què vol dir exactament? I després ja diré el que va a continuació.
2: Bueno, jo crec que quan diuen que va més enllà de les escoles és perquè a tothom pot col·laborar, no? O sigui, quan parles potser de les escoles és més a nivell, no?, de petits, adolescents, no? I quan parlem ja, no?, d'un projecte educatiu més gran és que tothom, no?, pot participar, no? Doncs això, no?, a la carta de valors ha participat tothom, totes les edats, no? A les diferents entitats, quan van fer aquest recull de valors, o sigui, són totes persones que de diferents edats, de diferents nacionalitats, de diferents maneres de pensar, doncs que poden col·laborar, no? I això va molt més enllà de les escoles.
1: Ja, i quins espais, quins agents i quines situacions també eduquen?
3: Bé, jo no sé si recordeu aquella campanya de vídeos que es va fer durant el primer o segon fòrum del PEC, que es veia, doncs, la policia local amb els rètols "jo també educo", o la senyora de la carnisseria, o la persona de la brigada de l'Ajuntament, no? Aquesta seria la idea. Tots els espais...
1: Sí, sí.
3: En tots els espais podem educar.
1: I està molt bé, no? A més, perquè és una manera de donar civisme.
3: Sí, sí, és que partiríem d'aquí. De fet, és un dels valors
1: respecte, votats. I civisme,
3: sí,
1: no?
3: Sí. Veuràs que la Carta de Valors és el primer valor perquè és el més votat en el procés participatiu que vam fer.
2: És el que es considera com més important.
3: És el que la gent de Caldes va...
1: La solidaritat, gairebé tot.
3: Sí. De fet... Els valors són molts, eh?
1: Sí.
3: I és una carta, per cert, ara que en parlem, és una carta oberta. Aquí hi ha els 9 valors més votats.
1: Però el primer justament és aquest civisme.
3: Sí, el civisme.
1: Solidaritat. Igualtat d'oportunitats. Tercer, sostenibilitat. Diversitat i inclusió. Dret a l'educació, que és el treball en equip, les noves oportunitats i la participació.
3: Sí. A partir d'aquí també ha sortit esforç, també, oi? Vull recordar...
2: Sí.
3: Han anat sortint, però ja serà una ampliació de la carta.
1: Clar. No, està molt bé tot això. Ara passam al procés, és a dir, com s'ha construït el PEP de Caldes, com ha estat el procés d'elaboració del PEP. Això seria la primera part, perquè a continuació... I qui hi ha participat i com s'ha escollit la veu de la ciutadania. Però primer seria aquesta, com ha estat el procés d'elaboració d'aquest PEC, el d'ara.
3: El d'ara,
1: sí,
3: d'acord.
1: Clar, si ens anem anys enrere, sí, diguem això, ja dic que això és...
3: Que jo us puc parlar una miqueta,
1: sí,
3: però
1: això ja, diguem, és com un passat, és com la prèvia, no? I ara estem en l'actualitat, no? Per això seria com ara.
3: Aquí contesto jo, et sembla bé?
2: Sí, perfecte.
3: Vale. Aquí us explico. Va començar, doncs... posant un contacte amb les associacions, enviar missatges, correus, dient, mira, activem el PEC. Això va costar quasi bé un any. Estava tot com molt adormit i ens vam posar en contacte amb diferents equipaments, amb entitats, amb comerciants. Vull dir que ho vam fer una mica molt ampli i ho vam treballar des de la regidoria. I és el regidor que es va posar en contacte amb tots aquests agents i els van convocar a una macroreunió per començar a organitzar el grup, ara us explicaré més, el grup impulsor, us explicaré què vol dir tot això. Val? Llavors, una vegada això es va tenir clar, de l'aportació de les associacions, qui va voler participar, qui no va voler participar, d'allà van quedar un grup de 30 o 40 persones i d'aquests 30 o 40 ara estem treballant en el PEC activament unes 10. Que són voluntaris i que són els que formen el grup impulsor. I és aquest grup impulsor el que decideix les línies de treball, què volem treballar i cap a on apostem. I a partir d'allà el grup impulsor dona, diguéssim, les idees, busca les idees, explica, no? O sigui, mira, ara ens interessaria fer això, voldríem, ens ve de gust treballar això.
2: Jo crec que una de les coses que més m'agrada, no, de formar part del grup és que és, tot sempre és com molt natural, no, molt orgànic, cadascú té idees, les diu, no, se's posen a debatre, no, i jo crec que és el més bonic que té aquest grup. A més això, no, ens veiem una vegada al mes, però com que hem creat molt feeling, no? I a l'hora de participar, no? Ara per sobre amb el tema del WhatsApp, no? I d'aquesta participació fora, que no sigui en persona, doncs jo crec que hem generat un bon grup, no? I jo crec que relacionat una mica amb el vídeo que deia, no? I amb com es forma el grup, no? Jo em vaig interessar en el grup perquè estava caminant per Caldes i vaig veure que estava aquesta reunió, no? Amb aquest vídeo, i recordo que estaven presentant i pensava, hi havia, no, cadires, i dic, ah, pues mira, pues aniré a veure què fan, no? I després d'escoltar això vaig pensar, ostres, que interessant, que diferent, no? Perquè en el meu pensament educació estava només lligat al tema de les escoles, i llavors no sé si eres tu, Aurora, o qui, vaig preguntar, no, com puc fer, no, per formar part d'això, perquè ja convidaven, no, a participar a tot, no? I jo crec que això és de les coses més xules que té el PEC, no? Que arriba a tothom i que és molt, molt, molt participatiu.
1: I després, dins de la mateixa pregunta, era com s'ha recollit la veu de la ciutadania dins de, perquè, o sigui, qui participa més o menys ja queda contestat, però com s'ha recollit la veu de, és a dir, de quina manera vosaltres us apropeu, és a través de les entitats, o vull dir, que seria la millor manera, no?
3: Sí, en principi, quan comencem el projecte, nosaltres ens decantem pel tema dels valors. Va sorgint en el grup la idea dels valors. A partir d'aquí, nosaltres ens posem en contacte amb el grup motor. Qui és el grup motor? El grup motor són els tècnics municipals i la regidoria d'educació. Nosaltres fem el contacte amb ells, fem el pont i els hi expliquem, mireu, volem fer... el nostre objectiu és fer una carta de valors. Val, com ho fem? I és aquests tècnics que ens ajuden a organitzar, gestionar i coordinar, no, les fases d'aquest PEC. I després hi ha una següent validació, que és el seguiment institucional, evidentment. El PEC està, diguéssim, sempre validat pel ple municipal, per tant, hi participen, no és qüestió d'un grup polític, hi participen tots els grups polítics des del primer moment, des de que som socis de l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. Fem les declaracions cada 30 de novembre coincidint amb el ple. Si és el 29, doncs el 29, i si és el dia 28, i es fa la declaració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Es penja la pancarta. Vull dir que hi ha totes unes dinàmiques, aquí. Vale. Llavors, una vegada nosaltres tenim clar la idea, posem els mitjans, com ho fem? Com arribem a aquesta carta de valors? Clar. Per exemple, no? Quin és l'objectiu? Doncs el primer que has de fer és que et vingui una persona que conegui els valors de comunitaris.
1: Exacte, és que més que és educació, no? Clar. És educació, però és comunitària.
3: Sí,
1: és que és això.
3: Sí. I a més formació nostra, perquè la persona que va venir és una professora de la Universitat de Barcelona que es dedica a aquests processos i t'explica com hem de, o sigui, ens pauta. Ara s'ha de fer això. Vull dir que, primer de tot, procés participatiu. Com ho fem? Amb els valors previs que ja teníem de la trobada amb les entitats. Les entitats ens cedeixen unes fotos on posen que cada foto és un valor que els representa, que al final totes les entitats ja sabem que seguim, tenim tots els mateixos valors.
2: Sí.
3: Val? Llavors, van participar 31 entitats, de la 30 van fer una exposició amb tots els valors, i amb aquells valors, aquesta seria la primera fase. La següent fase, no? Vinga, procés participatiu a partir d'aquells valors que les entitats ens havien proposat en la seva exposició sota el lema El valor que ens uneixen. Uh-huh. Es fa el procés participatiu, es recull la votació i quan ja tenim la votació, vale, i ara què? I és on entra aquesta persona que entén en valors comunitaris. Uh-huh. I ens diu, molt bé, ara això per consolidar... O sigui, vosaltres voleu la carta de valors, allò que és tangible, allò que pots tocar, perquè és un tema molt, molt abstracte, en el fons. Mm. I fins a arribar en aquest format, en aquesta concreció... Perquè, clar, tu pots agafar, i avui en dia pots entrar a internet i dir civisme.
2: Sí.
3: Però, clar, no, perdona, civisme a Caldes.
1: Clar.
3: Aterra-ho. Mm. I aquí necessitàvem una persona que ens ajudés a...
2: Sí, jo crec que el que va fer l'Aida va ser com aquesta part tan subjectiva que pots tenir, no?, dels diferents valors, perquè cadascú pot posar-li, no?, la seva definició, ens va ajudar com a tenir una guia de dir, doncs, en general, no?, el que s'entén per civisme és, no?, i a partir d'aquí, doncs, ostres, sí, pues sí, jo connecto amb això, o jo canviaria això, no?, llavors ella era com una mica la guia, no?, perquè si no cadascú tenia pensaments diferents.
3: Vam estar treballant-ho per grups, després van canviar els grups, per anar variant els pensaments, i fins a arribar a aquestes 3 o 4 línies de concreció va ser tan fàcil, perquè
2: jo
3: va
2: crec
3: ser
2: que
3: dies.
2: També va ser molt xulo que crec que va ser el juliol passat, no?, que quan vam fer aquests grups, no?, en el que eren petits grups que tots parlàvem dels diferents valors, no?, i posàvem exemples i era veure que en un grup que érem potser 4 o 5, ostres, hi havia pensaments tan diferents sobre un sol, no?, sobre un valor.
3: D'alguna manera el que vam fer primer és nosaltres fer un primer esborrany entre nosaltres, que ja ens va costar, i després convocar novament, o sigui, com dos processos participatius de treball, el de la votació i el d'acabar de consensuar. Llavors nosaltres vam fer unes petites definicions i vam tornar a convocar la ciutadania i en taules de treball es va acabar de resoldre el tema. I d'aquí la carta.
1: Que és la que tenim aquí.
3: És la que tenim aquí.
1: I quins reptes o oportunitats vau detectar en aquesta frase, en aquesta fase de diagnosi?
3: De fet, el que és...
1: Perquè jo penso, o sigui, la carta ja està,
3: sí.
1: Però el procés encara no.
3: Esteu treballant en aquesta
1: primera fase, per això jo l'he dit.
3: Sí, la carta ara és al carrer, per entendre'ns. Ja està presentada i el que es tracta és de no tancar-la en un calaix. És no tancar el calaix, és que sigui útil per tothom.
1: I que pugui continuar, no?
3: Exacte. Clar. I després, els reptes és... Primer.
1: A més, tu has dit que és com si hagués després una segona carta, no?
3: Bueno, és que no
1: perquè
3: és tancada.
1: Ha de continuar.
3: Ha de continuar i aquesta carta ha d'estar viva. Uh-huh. Ha d'estar viva, perquè si no té cap sentit. Uh-huh. I realment, els valors que ara ens uneixen com a ciutadans, d'aquí a 15 dies han canviat perquè la vida va molt ràpida, i és així, és absurd deixar-la tancada. Això per una banda. Reptes. Bé, fer...
1: Reptes i oportunitats també.
3: Sí, els reptes ara és que la gent el conegui i que la pugui fer-la servir en les seves associacions. Per exemple, quan es fa aquí una xerrada, tenim entitats, moltes entitats aquí a Caldes, i fan les seves xerrades o porten ponents, doncs que puguin estar subjectes a la carta de valors. Clar. Nosaltres som PEC, no? Aquesta seria la idea, no?
2: Clar, jo crec que, a més, o sigui, és aquesta idea, no?, d'aquests valors que tenim a la carta, però el fet de que, això, com hem dit abans, no?, que és tan subjectiu, no?, i que tu pots fer teu, no?, jo crec que la intenció és que cada entitat faci d'aquests valors, no?, representatius per les seves entitats i que s'ho faci d'alguna manera més personalitzat, no? Llavors, jo crec que és el que diu l'Aurora, no?, la intenció en aquest, pel futur és que això no estigui viu i només estarà viu si movem una mica la idea, no?, amb diferents projectes, no?, introduïm aquests valors, aquesta carta en diferents projectes o de l'Ajuntament o a projectes culturals, no?, o diferents coses en què la gent pugui dir, ostres, mira aquesta carta, o mira aquests valors, o mira aquest valor que estic pensant és com el d'aquesta carta, o no, mira, doncs això que estem dient, no?, si hi ha com una segona part és com, ostres, mira, doncs ara he pensat que aquest valor doncs podria ser molt important per la següent per la següent part.
1: És a dir, és una carta que va, o sigui, que va treballant i que va caminant de manera continuada.
3: Sí, sí.
1: Vull dir que és així, sí, és, clar, no és, té un recorregut però que no s'acaba.
3: Mm-hmm.
1: Vull dir que a poc a poc, no? Vull dir que tampoc es tracta de que vagi, però que sí que a tots aquests valors que vagi penetrant,
3: clar,
1: justament en les persones. Sí. La idea suposo que és per aquí, no?
3: Evidentment, i perquè a més és una carta de la ciutadania de Caldes, mm-hmm, no és una carta, perquè nosaltres, és veritat que quan tu comences a plantejar-te una carta de valors o un decàleg, no? Perquè hi ha ciutats que li diuen decàleg, t'emmiralles en algunes, no? Per exemple, Bilbao té una experiència molt interessant i tothom ens deia, mireu la de Bilbao, però Sabadell també en té, per exemple.
1: Mm-hmm.
3: Però és que dèiem, sí, podem mirar-la, però és que els nostres valors no són els de Bilbao. Els nostres valors, que hi surten, perquè al final
2: hi
3: surten,
2: clar, final.
3: Però
1: poden ser, poden ser, teniu una referència
3: a això mateix,
1: igual, però cadascú, o en cada ciutat, clar, que és el que és el projecte educatiu de ciutat,
3: clar,
1: cadascuna va tenir les seves línies, no?
3: Arrelen el seu territori, i això és molt, molt interessant.
1: I quin paper hi té, en aquest cas, jo penso que té molt, no? Però quin paper hi té el grup impulsor i per què és tan important, no? El paper que teniu el grup impulsor, que sou vosaltres i totes les persones que ho integren.
2: Bueno, jo crec que és precisament això, no? Que això no quedi com un projecte més, sinó que a partir de que, doncs això, no? De que movem una mica, doncs fent això, no? Aquestes entrevistes o ens reunim i pensem en diferents projectes, doncs que això no mori i que pugui ser algo, doncs, que arribi a més gent i més gent es vulgui apuntar i vulgui participar,
1: uh-huh,
2: no? Perquè al final jo crec que el que intentem és que aquests valors, i en general no, amb el PEC, és que es generi un compromís, no? I que cada un, doncs, pugui ser més conscient i ho pugui integrar de millor manera.
3: Uh-huh. El que és clar és que sense el grup impulsor el PEC no té cap sentit.
1: Bueno, és que no
3: té cap sentit.
1: No només és que no té cap sentit, és que no podria tirar endavant.
3: És així,
1: que
3: no té cap sentit. Mm-hmm. Perquè a més, la gràcia és, primer, que venen del grup, primer de tot, és un grup de voluntaris. I això ja és tot.
1: És que el voluntariat, no ho posa, però és, bueno, la participació.
3: Sí,
1: és el voluntariat.
3: Llavors, venen de mons molt diferents, amb la qual cosa hi ha un ventall de possibilitats i d'idees i de creixement dins del mateix grup, increïble. I llavors és molt interessant com ho treballen. És molt, molt interessant. Les sessions de treball són molt agradables. Molt agradables, sí, molt participatives, i sempre hi ha allò, no, que diem, bé, d'aquesta sessió, quins són els acords? Sempre hi ha acords per poder continuar a la següent sessió.
2: Sí, vull dir que
3: no
2: hi ha allò, propostes...
3: Sí, no hi ha allò de, anem allà a passar una hora i anem, sí, xerrant i no arribem a concretar. No, anem a treballar.
1: Clar.
3: A treballar en un ambient molt distès.
1: Clar, I trobar d'aquesta manera acords, perquè es tracta d'això,
3: sí.
1: No?
3: El grup impulsor ho és tot, ho és tot.
1: I ara ens centrarem una mica en la carta de valors, no? Que és el cor d'aquest projecte.
3: Uh-huh.
1: Un dels passos més importants està l'aprovació d'aquesta carta de valors del PEC, que la tenim aquí, vull dir que ja és un fet, no? Uh-huh. I que és, o sigui, d'alguna manera ho he explicat, però més concretament el que recull, no? El que recull aquesta carta, que són totes aquestes nou, en principi són nou les aquests valors que surten aquí. Però, per exemple, explicant concretament, per exemple, si jo he dit abans el civisme, doncs el que va dins del civisme, el que representa el civisme, el que defineix, no? cada valor, és a dir, el que defineix el civisme, el que defineix la solidaritat, doncs aquesta pregunta ja sé que és una mica ampla, però va per aquí.
2: Sí. Bueno, jo crec que donar una... O sigui, jo crec que tots, en general, no, podem donar una definició a cadascú dels valors, no?
1: És el que recull, podríem dir així, en poques paraules, vull dir que sense... de cadascú d'aquests valors. No sé si... Igual demano massa...
3: Bueno, és que potser sí, per definir en algun concret, però bé, vinga.
2: Bueno, jo crec que per...
1: No, més que definició, el que recull,
3: el que
1: no?
3: Recull. Digues, digues.
2: Bueno, jo crec que, el que per exemple, no, parlàvem al grup quan dèiem que un dels més votats no era el civisme, no? És com, ostres, la consciència que hi ha, no, d'aquesta col·laboració ciutadana, no? Doncs potser de situacions puntuals, no, en les que la gent ja nota que doncs necessitem, no, aquest civisme, doncs per poder tenir una mica més d'ordre.
1: És el respecte, no, de tot el que, o sigui, ja no de respectar-nos a nosaltres, el respecte va també de tot el que ens envolta.
2: Clar, el nostre entorn, no?
3: Per exemple, si, complemento, de civisme, ara s'estan fent unes campanyes, que això ho van fer el Consell dels Infants, sobre, que està dintre, vull recordar, del pacte de nit, sobre el silenci a la nit, d'acord? Que hi ha una sèrie de rètols penjats en alguns espais, no?, de Caldes. Doncs bé, ja entraria dintre d'aquestes accions...
1: Estaria bé que es complís. Sí, sí.
3: Aquestes
1: que es pugui complir, no?
3: Aquestes accions que es fan puntuals estan lligades, d'alguna manera les lliguem amb la carta de valors.
1: La solidaritat també, vull dir, és el fet de ser solidari, no?
2: Sí, bueno, d'ajudar, de col·laborar, no? De tenir cura, no? Una mica dels altres, no? I del teu entorn.
3: Sí, és curiós, no? Com la societat calderina va decidir aquest ordre. Què els preocupava que realment, i vam entendre que era, no era el que més els agradava, sinó
1: el que és necessari. No?
3: Sí, vam fer una lectura inversa, vam dir, ostres, si ha sortit això és perquè possiblement és el que realment els té més amoïnats.
1: Perquè ser solidari representa moltíssim. Sí, ser solidari primer amb tu mateix, ser solidari al que tens al costat, ser solidari amb tu tot i ser solidari amb tot. Ja dic, a més van tot agafats de la mà, podrien dir, no?
3: Sí.
1: Tots aquests valors.
3: M'has tret a la boca perquè si agafes un, agafa a qualsevol d'ells i està lligat. Aquest és un altre. Posar títols a aquests valors també ens va costar molt. Perquè tots estan entrellaçats i tu agafes una altra carta d'una altra ciutat i la igualtat d'oportunitats per ells està dintre del civisme, per exemple, no? O tot el tema de la participació, doncs la participació per ells a la millor entrarà dintre del treball en equip, i nosaltres ho hem anat diferenciant perquè és el que ha sortit el procés participatiu,
2: sí, sí.
3: No? I hem volgut validar això, evidentment, la veu de Caldes, però és molt curiós. Sí. Nosaltres també ens va costar molt d'arribar a consensuar.
1: A consensuar i que cadascú tingués, estigués... Però ja dic que estan separats, però estan totalment vinculats.
3: És un fil. Sí. És un fil seguit.
1: I quins són els valors que han generat més consens dins de tots aquests i quins han requerit més debat?
2: Home, hi havia uns que estaven molt clars, no?
3: Sí,
2: que el civisme estava molt clar. Jo crec que en el tema de les noves oportunitats,
3: sí,
2: no? La igualtat d'oportunitats,
3: sí.
2: Aquests com que s'assemblaven molt, però en realitat tenen matisos diferents, no? I potser aquests van estar una mica més en una situació de debatre més.
1: Sí, va necessitar més debat.
2: Exacte.
3: Sí, sí. Inclús dintre de totes de tots aquests va tornar a sortir tot el tema de l'esforç, te'n recordes? Que va haver-hi molt debat amb el tema de l'esforç. Però és cert que en el seu moment la ciutadania no va votar aquest... no va votar perquè l'esforç es va introduir ja dintre dels valors que ens uneixen, te'n recordes? Dintre de... no recordo ara exactament de quin d'ells. Però bé, van dir, si es considera que s'ha d'afegir com a valor, igual que tenim la participació o com tenim el civisme, doncs ho posem i ja està. En una segona edició.
1: Llavors, mira, aquesta aleshores seria la següent pregunta. En quin punt es troba ara la implementació? És a dir, què vol dir desplegar aquests valors al municipi?
2: Vale.
1: És el que he dit. O sigui, el que vol dir, no?, això, desplegar-lo al municipi.
2: Bueno, jo crec que una mica, no?, també ja va dir l'Aurora, no?, que és que al novembre es farà això de penjar aquesta pancarta, no?, de ciutat educadora, de...
3: La declaració.
2: Exacte, de llegir la declaració, no?, i tenim en ment poder fer servir tots aquests valors per a una... per una gincama, uh-huh. per fer una gincama, no, participativa, no, i que això, no, que cadascun d'aquests valors doncs pugui tenir com una visió com diferent, no, més divertida o més participativa, no. Fins ara tot ha sigut molt, o sigui, molt participatiu i molt divertit, no, però jo crec que això de la gincama pot ser algo molt més participatiu a nivell de tots els ciutadans.
3: Uh-huh. És una part de visibilització d'aquesta carta que deies tu. Sí. I ara, vale, ja ho tenim. Com ho aterrem? Com ho treballem? Val? Llavors és, vinga, quina és la manera, potser, hem fet la manera més institucional, com diu la Carol, de presentació uh-huh. més institucional, amb xerrades més institucionals, o més divertides, perquè també han fet algun taller i tal, però la realitat és que dius, vale, bé, i això ara, vinga, com ho fem, no? Perquè la gent pugui participar. I algú va dir, ostres...
1: I perquè ho entengui, i també.
3: Sí, vull dir, com ho fem, fet, no? Sí. Doncs vinga, anem a visibilitzar. Doncs comencem campanya amb vosaltres, falques de ràdio... Fem aquest primer...
1: Alguna xerrada també, que serà aquesta manera molt bé.
3: Farem algun taller, també. Evidentment. I els acords ja és fer una gincana on, en famílies, on hi hagi participació familiar, perquè, clar, és transversal. Per tant, tothom eduquem, clar. Els nens també i els més adults també. Per tant, fent tot així com un conjunt, i amb la gincana vam pensar que seria interessant, ho estem treballant, i llavors sí que estem en contacte amb diferents amb les entitats, estem treballant també a nivell de com una marca, no? Dèiem PEC, crear com una marca PEC on tu com a ciutadà puguis tenir aquesta marca de, vale, per què? Doncs perquè jo compleixo tots aquests valors. Un comerç, uh-huh. per exemple. Uh-huh. No estem parlant només d'escoles...
1: De tot el que hi ha en la ciutat, en el poble, és igual.
3: És que fins i tot un projecte de l'Ajuntament.
1: També.
2: Clar.
3: Un projecte de l'Ajuntament que es tira endavant, doncs jo sóc PEC. Per què? Doncs perquè sóc sostenible. Uh-huh. Perquè sóc solidari.
2: Clar, jo crec que aquesta... O sigui, a mi el que, per exemple, més m'agrada d'aquesta marca és que genera aquest compromís, no? Perquè quan tu no, dius, vale, jo sóc PEC o jo... no? O sigui, vull formar part d'això, és perquè no és que vull formar part en aquest moment, no? Potser ara perquè estem fent aquesta promoció, sinó jo vull ser-ho sempre, no? Llavors jo vull que el meu, jo què sé, no? La meva botiga sigui sostenible sempre, no? Què puc fer perquè sigui sostenible sempre, no? Jo crec que és això també, no? El compromís que podem generar no només en un moment determinat, sinó que cadascú pugui fer d'aquesta marca una entitat al final de la seva botiga, del seu comerç o del seu projecte
1: o d'un programa mateix com aquest, com el fòrum, no?
3: que s'ho faci seu.
1: Sí. És el fet de tenir sempre persones que estiguin acá, que puguin dir cosa important i que ens afecten a tots, no? Vull dir, això també podria dir, jo sóc PEC, no?
3: Sí, és aquesta la idea. Sí. Seria una miqueta...
1: No, però, i a més objectiu. A més, no és el fet de fer-ho un dia, tots els dies, vull dir, que es tracta de fer-ho així.
3: I és la manera de visibilitzar, que no quedi, deia, un calaix.
2: Clar, perquè és la manera sentit. També de reflexionar, clar, no? Si tu dius, jo sóc PEC, jo puc preguntar-te, i per què ets PEC?
1: Sí.
2: No? O sigui, què consideres, no? Que en tu, que és PEC. Llavors, això fa que es mogui tota l'estona aquesta idea.
1: Exacte, perquè no acabaríem mai, no? Podríem dir. I ara passem al congrés, aquest congrés internacional de ciutat educadores. De fet, com ja hem dit en un principi, la setmana passada ja vau assistir al congrés internacional de ciutat educadores a Granollers. Per què era important l'assistència? Bueno, en aquest cas tu, Carolina, que crec que tu sí que hi vas ser, oi?
2: No, jo no, però... sí que hem estat escoltant, no?, de persones que sí que...
1: O sigui, en aquest cas
2: estat...
1: l'assistència era més tècnics
3: La qüestió és que era tema de treball.
1: Clar.
3: Sí. Era tema de treball, no pots deixar...
1: Sí, clar, la feina.
3: Els voluntaris, clar.
1: Però sí que heu estat darrere de tot això. Sí, l'assistència no sigui... De corporal.
3: Sí, no, però, sí, però seguim,
1: sí. Sí, per això dic que i el fe, i lo que s'ha aconseguit d'alguna manera amb això sí que esteu al dia, no? Doncs per això, per què ha estat important aquest congrés? No per la part d'assistència, sinó el fet de que es faci aquest congrés aquí, vull dir, el projecte de ciutat o aquest, o sigui, és el fet, no, d'assistir, ja no només és l'assistència, no, és el fet de que es faci aquest congrés internacional de ciutats educadores.
2: Bueno, jo crec que és dintre de totes les ciutats, no, en què s'ha fet aquest congrés, el fet de que s'hagi fet aquí, no, a Granollers, és com, bueno, jo crec que és molt molt xulo, no, és com una idea molt molt diferent, no? Perquè és una ciutat potser més petita que altres ciutats que s'ha fet. I una de les coses que ara precisament ens deia, no, una persona que sí que ha anat al congrés, no, és aquesta diversitat, no?
1: Politis concretament sí que sé que havien estat.
3: Sí.
1: O sigui, la regidora de Cultura, el regidor d'Educació, sí. Jaume Balart, sí, també, sí, va assistir.
3: I les tècniques d'educació.
1: Sí, exacte, sí. Vull dir que en aquest sentit, clar, pot ser la pregunta, però ell segurament que a vosaltres us han...
3: Sí, i hem seguit.
1: El seguiment us, sí, ho han deixat.
2: Sí, per això, no, el que deia era que el que més remarcava, no, i que era bonic de veure, era tota aquesta diversitat, no? Deia, hi ha gent d'Argentina, de Corea, no, de Portugal, no, i tots venen amb idees diferents, amb propostes, amb unes, no, amb ganes de participar i d'ensenyar tot el que fan, no? I jo crec que si tots estem, no, amb la mateixa línia, no, d'educació, és com deu ser com superinteressant veure de quina manera, entre cometes, educa Corea, no, de quina manera educa Portugal. Jo crec que totes aquestes coses són molt importants per generar inspiració, mm-hmm, al final, no? Perquè veus això i dius, ostres, que diferent, no? Inspiració i crítica, no? Potser també, però bueno, jo crec que és principal per això, per aprendre, no? O sigui, per tenir un aprenentatge, per tenir una crítica, per tot. No, per tot una mica.
3: És també un lloc interessantíssim en aquesta diversitat per les idees. Agafar idees, agafar experiències i dir, val, aquesta experiència que és molt macro, com jo la puc aplicar a Caldes?
1: Home, clar, sí, d'altres països.
3: Val, que és molt que gran, però...
1: Que tenen una consciència, o potser a l'hora del que és el civisme, etcètera, i tant que poden, o sigui, de la mateixa manera que des d'aquí aportes allà,
3: tot exportar,
1: ells també, clar, fan les seves, sí, aportacions, sí, sí. I ho veus, no?
3: Vull i mires de quina manera, és el que et dic, dius, vale, això és molt gran, la nostra cultura no ho fem d'així, ho fem d'aquesta manera, però ho fem d'aquesta altra, com ho podem aplicar, no? I sobretot, clar, pensa que sembla ser que eren més de 400 persones, van venir molts conferenciants, van veure taules de diàleg, moltes presentacions d'experiències, visites d'estudis, o sigui que venia un autobús, els agafava i els portava a diferents espais i els hi explicaven in situ experiències, bé, tallers, ens explicaven tallers,
2: sí, molt participatiu,
3: molt participatiu, molt dinàmic, molt dinàmic des del dia 26, han estat molt intensos,
1: per això vull dir que...
3: sí.
1: I dins del que a vosaltres us han fet arribar, no, què us emporteu d'aquest congrés que pugui ajudar a fer créixer el PEC d'aquí, de Caldes?
3: Mira, de fet, de tenir-ho tan a prop ja és molt interessant, és el que deies, Carol. Els congressos es fan cada 2 anys. Cada 2 anys. I que sigui Granollers no és perquè sí, tampoc.
2: Clar.
3: Perquè Granollers porta més de 20 anys de PEC, fent actuacions de PEC. És una ciutat en molt caliu a PEC, o sigui, amb la idea d'aquest projecte educatiu. Ho fan d'una altra manera, no és com aquells grups participatius grossos, antics, no? Que es feien en l'antic PEC, sinó que ara amb línies molt, molt diverses, sinó que ara s'agafen línies més curtes, a curt termini, i a partir d'allà van treballant. Però han fet de la ciutat de Granollers, bueno, un estudi fantàstic, amb roll-ups, pancartes, tecnologia, tu et podies connectar des de qualsevol punt, i està en conferència de Granollers, amb la persona que estava fent la ponència en aquell mateix. Tot una logística digital aquí, informàtica, brutal, eh? El fet de que sigui tan a prop és com que dius, no?
2: Tu fas molt teu, quan es va fer, no Van Gogh, ara no recordo, però
3: l'any passat o l'altre es va fer en Indonèsia, vull recordar, sí, un lloc d'Indonèsia.
1: Bueno, bastant lluny, bastant lluny.
3: Sí, vull recordar, eh? Val? I sí,
1: clar, el fet de que estigui Granollers està aquí clar, a res, sí, però, 11 quilòmetres,
3: no,
1: i a més és la capital, no, del Vallès Oriental.
3: I et diu, ostres, que prou que ho tenim, i et dona com...
2: Et dona més vida, et dona
3: no, una energia diferent.
1: Home, clar, però quan es fa en un altre país d'aquest, com tu has dit, a Indonèsia, no hi ha la possibilitat que també es pugui anar.
3: Us conviden igual. Nosaltres estem en l'Associació de les Ciutats Educadores, mundials, l'Organització Mundial.
1: És internacional.
3: I per tant, evidentment, ens arriba la convocatòria, evidentment.
1: Però clar, s'ha de convidar significa que és un viatge llarg,
3: sí,
1: que la despesa és enorme, no?
3: La despesa i després que, clar, tot el que comporta, perquè tu estàs en actiu o estàs treballant, has de deixar el teu lloc de treball per anar a aquests congressos, i llavors no tothom tenim la facilitat i la facilitat.
1: I parlant ara del paper de Caldes com a ciutat educadora, què vol dir que Caldes és o vol ser una ciutat educadora? Podríem dir que és ciutat educadora ja?
3: Ho és en el moment que entrem a la... Primer, en el moment que per ple, no?
2: Institucionalment.
3: Entrem, no? A l'associació. I ens donen el logo de l'associació, Caldes de Montbui, ciutat educadora. Bé, ja som ciutat educadora. Que de fet ja ho érem. Mm-hmm. Però allà es posa, és un document oficial per entendre'ns. Seria una mica aquesta la idea,
2: sí. I ara ja és un, o sigui, a més d'això, no, de més com de paper que és ciutat educadora, o sigui, en el moment, almenys jo, des que jo formo part del grup, en el moment en el que ja estàs generant consciència, estàs generant un debat, estàs generant una participació, no, quan parlem amb les entitats perquè donin els valors representatius, això jo crec que ja és educar, o sigui, ja en aquell moment ja hi ha, almenys hi ha dues persones que estan pensant quin valor, no, representa la nostra entitat, no? Llavors jo crec que això ja està educant, no? En el moment en el que era molt divertit veure com els nens anaven a votar amb els pares, no? Els diferents valors, no? O sigui, hi ha un pare o una mare parlant amb el seu fill, no? O filla, de, ostres, i quin valor creus que és important? Jo crec que això ja, és que encara que el xiringuito tanqui demà, ja m'ha educat, no? Ja s'ha educat d'alguna manera.
3: De fet, els nens no votaven, era la papereta dels pares.
2: Sí, era divertit veure
1: com participava. Però és el fet que hi hagués el fet de que havia comunicació
3: que generés,
1: entre pares.
3: Sí. Generés aquesta comunicació, sí.
1: I quins espais, projectes o iniciatives del municipi ja són, de fet, educadors?
3: Jo crec que són tots, però no ho saben.
1: Clar, ahí està.
2: Jo crec que aquesta és la nostra feina, no? Dir-los que tot això que ja aporten, no? Doncs pot fer el que dèiem abans, la marca PEC, no? Llavors, jo crec que tots d'alguna manera ho són, no? I la intenció és que, un, se n'adonin, i dos, que puguin incrementar una mica més aquesta consciència de dir, ostres, sí, jo tenia aquest valor i ara vull també aquest altre, no? I vull reforçar-ho. O sigui, que jo crec que és com, bueno, en psicologia, com quan fas un diagnòstic o quan no, no? Hi ha persones que no tenen un diagnòstic, però igualment tenen característiques, doncs això és el mateix, no? Tenen unes característiques, el que passa és que no saben que formen part d'aquest projecte PEC.
1: I com es pot, de fet ja ho esteu fent, no? Però de quina manera es pot implicar encara més la ciutadania en tot aquest procés? Perquè ara, diguem, estan implicades sobretot entitats. Clar, les entitats, moltes persones estan dins de les entitats, però n'hi ha moltes persones del poble que no estan dins de les entitats. I de quina manera es pot implicar precisament a la ciutadania, que de fet no forma part o que no està en entitats.
2: Que això que dèiem abans de la gincama, no?
1: És una manera.
2: Sí, una manera. Clar. També tenim...
3: accions puntuals.
2: Sí, coses puntuals. El dia de Sant Jordi de l'any que ve, no? Ja hem parlat per fer uns punts de llibre relacionats amb els valors.
3: Amb la biblioteca conjunta, no, amb el punt pinta.
1: Sí, el punt, lo que seria el punt de llibre. Aquests punts de llibres.
3: Sí, que fan, que participen els adults, des d'infants a adults. Aleshores hi ha el tema, que sigui la carta de valors, per exemple, que després que és molt lliure, però els hi dones com una idea. Clar, també tot el tema dels infants, la idea de treballar el Consell Islàmic. Nosaltres tenim, de debò que tenim un marc de treball i algunes línies de treball identificades, el tema del Consell dels Infants, tot el tema del món de la cultura, amb la comunicació, amb entitats i comerç. Llavors, en totes aquestes línies estem en contacte. Que agafa gran part del teixit, però sí, ens quedem, com deia ella, més en teixits associatius, no tan obertament. Com ho podem fer? Doncs amb treball de formigueta. Ara comencem
1: amb la gincana,
3: després una xerrada, amb les aportacions que podem fer a la ràdio...
1: I en campanyes que d'alguna manera se van...
3: No, i quan convidem a la gent que vingui a tallers...
2: Això, a xerrades, no? La, la, la,

0: Ell s'apunta,
1: no? La xerrada amb, sí, la, amb aquesta noia tan interessant, no?
0: A la Mirraixa.
1: Sí, pot anar a tothom. És com jo quan vaig anar a la xerrada, no? O sigui, no és activament participatiu, o sigui, no et criden, però tu estàs allà i pots entrar i pots participar i et pots informar.
0: I pots dir, mira, em interessa,
1: sí,
0: m'hi puc apuntar? I on anem fent aquest treballet.
2: I ara, si mirant cap al futur, quins són els propers passos del PEC? És a dir, què és el que vindrà a partir d'ara? De moment ja estem esteu en la difusió, no? Vull dir, sí, fer-lo arribar.
0: Sí.
2: Però així ja d'una manera més... O primer és això, primer fer-lo arribar.
1: Sí. Jo crec que el primer, sí, és que aquests nou valors que tenim ja siguin una mica més sòlids, no? I que estiguin interioritzats.
2: Ben consolidats.
1: Ah, exacte.
0: I no, l'objectiu, sí, seria la marca PEC. O sigui, el següent objectiu, que no és de demà ni demà passat, no ens volem posar temps perquè no ho sabem, a què trigarem, seria això, igual que en el seu moment ens van posar carta de valors, sí, ara seria marca PEC. Li diem marca PEC, però sí, perquè així ens entenem nosaltres.
2: Quin canvis o millores us agradaria veure a Caldes d'aquí a un temps, no? Pot ser un any, dos anys, és a dir, el que sigui, no? Gràcies justament al PEC.
1: Bueno, jo personalment m'agradaria que es generi consciència, no? El que dèiem, que qualsevol persona que tingui un projecte, una botiga, el que sigui, pugui tenir en ment, ostres, jo soc PEC, no? A mi personalment és el que més m'agradaria, perquè vol dir que hem fet feina de dir, no, aquests són valors o idees o maneres de fer que s'han quedat en les persones i que això fa créixer, no, a les persones amb valors o amb maneres de pensar o amb maneres de fer. A mi és el que personalment més m'agradaria, no? Que tinguessin aquest pensament de soc una persona que aporta i que té coses relacionades amb el PEC.
2: I creieu que tothom té coses per aportar?
0: Sí. I tant.
1: Sí, tant. Perquè, o sigui, perquè jo crec que tot es pot aportar en el sentit de que tot es pot parlar, i encara que no siguin coses super no, com, mira això, que gran idea, no? Però pot ser com, ostres, això, vale, donem-li una volta, no? I ara l'opinió d'aquesta persona i la de l'altra, no? Llavors que no cal que siguin super idees, no? Poden ser pensaments qualsevol i després entre tots fer d'això una gran idea.
2: Exacte.
1: No?
2: I ja com anem acabant, quin missatge doneu o voleu donar a la ciutadania perquè senti el PET com un projecte propi?
1: Bueno, que formi part del grup impulsor.
0: Sí.
1: Això tu fas teu, però molt, eh? Jo veig això i és com si fos una feina del col·le meva, i és com molt xulo, és molt guai, no? Que puguin formar part del grup i bueno, que estiguin.
0: A més, els convidem a que vinguin, sí, a formar-ne part i comentar-los que formar part del PEC no vol dir és que ara entro en el grup i ai, no sé quan me'n puc en sortir.
1: No,
0: perquè la gent és per projectes, sí, sí. Hi ha gent que ha vingut a participar a la carta de valors i ara diu, faig faig una aturada, no? I ara de moment, doncs, el següent projecte, doncs, no el vull fer.
1: Exacte.
0: I no passa res, però continuen col·laborant.
1: Sí,
0: continuen col·laborant, donen idees, no poden ser tan participatius, perquè clar, també la vida nostra ens canvia, eh? Vull dir, sí, i és normal, eh? És així, i això ho tenim com molt assumit, i per tant no passa res.
2: N'hi ha moments que en moments determinats, vull dir, i a més que hi hagi pas a un altre, no? Bé, jo no hi seré, en aquest moment no puc, però pot estar.
0: Sí, compteu amb mi per altres, o us puc donar idees, o us puc dir una cosa des de fora, ara que m'ho veig des de fora, vull dir que tot això aporta, sí, evidentment, i us animem a que hi participeu tots.
2: Mira, ja per acabar, aquesta seria l'última pregunta, si haguéssiu de dir en una sola frase què guanya Caldes quan es pensa, quan es pensa com una ciutat que educa.
1: És que a mi m'ha vingut esperança.
0: Sí.
1: És com, no, jo quan fèiem això era com, ostres, hi ha aquest sentiment tan xulo de dir, ostres, la gent és conscient de que, no, cal aquests, o sigui, calen aquests valors, no? El civisme, la solidaritat, o sigui, no està tot perdut, no? La gent sap que necessitem aquestes, no està tot perdut.

0: dinàmiques que van generant un sentit de pertinença, un sentit de ciutat, de reforçar vincles amb la ciutadania, fer teixit social, cívic.
1: Sí. Doncs Carolina, Aurora, ja, per avui ho deixem. Un altre dia, sempre ja, vosaltres podeu venir aquí quan vulgueu.
2: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per compartir aquesta mirada tan profunda i alhora tan propera sobre el projecte educatiu de Ciutat i de Caldes. I gràcies per la feina que feu, perquè de fet és una gran feina, per la constància, per la visió i per recordar-nos que la educació és una responsabilitat col·lectiva que ens implica a tots i que construeix comunitat. I amb aquesta conversa tan rica i tan plena de futur arribem al final del fòrum d'avui i dimarts. Hem parlat de salut, d'educació, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del matí, amb més veus, més temps i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dimarts i que el dia us acompanyi.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno... A...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la, no, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, tal, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat a la nòmina.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura en Vialta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. Pots venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
15: Buen día, ¿qué tal?

0: Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el ple municipal del mes de maig ha aprovat una vintena de punts relacionats amb diferents àrees de la vida local, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut i una moció de suport a l'educació pública. Pel que fa al Pla Local de Salut, es tracta d'un document estratègic que marcarà les línies d'actuació dels pròxims anys en matèria de salut i benestar. El projecte s'ha elaborat a partir d'un procés de diagnosi i participació ciutadana que ha permès identificar necessitats i reptes presents al municipi. L'objectiu és impulsar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població, promovent hàbits saludables, reforçant la salut emocional i afavorint la cohesió social. El pla també ha de servir per coordinar millor les actuacions dels diferents agents implicats en aquest àmbit. Pel que fa a la moció de suport a l'educació pública, el ple manifesta el compromís del consistori amb un model educatiu accessible, inclusiu i de qualitat, i reclama els recursos necessaris perquè els centres educatius puguin continuar desenvolupant la seva tasca en bones condicions. Es tracta d'una aposta per reforçar una escola pública que doni resposta als reptes actuals i futurs de la comunitat. Durant la sessió també es van aprovar altres mesures i convenis vinculats a la gestió municipal i a diferents serveis destinats a millorar l'atenció a la ciutadania. En la nostra modesta opinió, pensem que és una bona notícia que la salut i l'educació ocupin un espai destacat en les decisions municipals. Sovint els plens estan plens de tràmits i documents que poden semblar poc emocionants, però darrere d'aquests acords hi ha qüestions que afecten directament la vida de les persones. I, siguem sincers, posar-se d'acord per defensar que la gent estigui més sana i que els infants i joves tinguin una bona educació sembla una de les poques idees capaces de generar més consens que polèmica. Potser no és tan espectacular com inventar cotxes voladors o construir colònies a Mart, però segurament és molt més útil per al dia a dia. Al capdavall, Tots acabem necessitant una bona atenció sanitària i gairebé tothom recorda algun mestre o professora que va deixar empremta. Per què els pobles no es construeixen només amb pedra i asfalt, sinó també amb benestar, coneixement i oportunitats? I és que quan una comunitat cuida les persones, el futur floreix amb la calma serena d'un arbre que creix arrelat a la terra i estenent les branques cap al cel. Ara us comentem una notícia d'àmbit estatal. L'Audiència Nacional ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero pels presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del cas Plus Ultra. El jutge instructor considera que podria haver participat en una presumpta trama destinada a obtenir beneficis econòmics, aprofitant la seva capacitat d'intermediació davant diferents instàncies públiques en favor de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada amb 53 milions d'euros de diners públics durant la pandèmia. Segons la interlocutòria judicial, la investigació apunta a possibles influències exercides sobre decisions administratives relacionades amb el rescat de la companyia. La causa ha anat ampliant el seu abast fins a incloure presumptes moviments d'influència i connexions entre interessos públics i privats que ara s'analitzen judicialment. El jutge instructor ha citat Zapatero a declarar com a investigat i la instrucció continua oberta. La resolució judicial ha reobert el debat sobre fins a quin punt els espais de poder estan realment separats dels espais d'oportunitat econòmica. Per la seva banda, l'expresident ha negat qualsevol actuació irregular i defensa que totes les seves activitats s'han desenvolupat dins de la legalitat. Mentrestant, el cas continua generant una forta repercussió política i mediàtica mentre avança el procés judicial. Des d'aquí denunciem que el veritable escàndol ja no és només un cas concret, sinó la normalitat amb què la ciutadania ha acabat assumint que el pas que fa un polític per la política sovint no és un servei temporal, sinó una inversió de futur. Com si ocupar responsabilitats públiques fos, més aviat, una plataforma de llançament cap a agendes privilegiades, assessoraments opacs, portes giratòries i sous vitalicis. Quan tot això es mira amb una mica de distància, costa no tenir la sensació que el sistema polític, tal com funciona avui, sembla més un mecanisme dissenyat, o com a mínim adaptat amb una precisió gairebé quirúrgica, per afavorir el recorregut personal dels qui hi passen, que no pas una estructura pensada exclusivament per servir en igualtat la ciutadania. La desconfiança no neix tant del cas concret com de la percepció que les regles del joc no s'apliquen amb la mateixa simetria per a tothom. Per això, la qüestió ja no és només jurídica, sinó profundament democràtica, perquè és la credibilitat del sistema el que acaba quedant en dubte. La confiança, un cop esquerdada, no es recupera amb discursos, sinó amb fets sostinguts en el temps, i mentrestant el dubte continua instal·lat, persistent, com una taca que no s'acaba d'esborrar. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional trista, perquè parla de la mort d'un dels teòrics més importants dels darrers segles, el gran sociòleg i filòsof francès Edgar Morin. Morin ha mort als 104 anys a París, ciutat on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria intel·lectual, convertint-se en una de les figures més influents del pensament contemporani. Nascut el 1921, va ser una de les grans veus de la sociologia i la filosofia dels segles XX i XXI, especialment conegut per la teoria del pensament complex, un enfocament que proposa entendre la realitat com un sistema interconnectat i no fragmentat. Al llarg de la seva vida va escriure nombroses obres, entre les quals destaca El mètode, una sèrie de volums de gran influència en l'àmbit acadèmic internacional i referència en educació, sociologia i filosofia del coneixement. Morin també va participar en els grans debats del seu temps, des de la política i l'educació fins a la crisi ecològica i la globalització, i la seva obra ha estat especialment valorada a Europa i Amèrica Llatina en l'àmbit del pensament crític. Fins als últims anys va mantenir una activitat intel·lectual constant, amb conferències i debats sobre l'actualitat mundial. Des del nostre punt de vista, la seva mort serveix per recordar com el món de les idees sovint és tractat com un espai de veneració cultural. Se cita el pensament complex, s'organitzen congressos i homenatges, i es converteix aquests pensadors en figures quasi decoratives que se celebren i estudien. Però després el sistema continua igual i la realitat quotidiana funciona amb una simplicitat gairebé desarmant en les seves desigualtats i lògiques de poder. Resulta irònic que fascini tant la idea de pensar la complexitat, mentre el món real es mou amb una simplicitat brutal de concentració de poder, decisions accelerades i una gran capacitat per deixar fora del relat allò que no encaixa, com si el pensament servís més per exhibir-se que per transformar res. En un context en què la intel·ligència artificial ja és omnipresent i accelera processos i discursos en una societat que premia la rapidesa per sobre de la reflexió, el pensament filosòfic i crític hauria de ser més necessari que mai, però sovint queda relegat a un paper secundari. Potser el més paradoxal és que mai hi havia hagut tanta tecnologia per processar informació i tan poca capacitat col·lectiva per entendre-la. S'ha après a processar-ho tot, però cada cop costa més pensar-ho de veritat. Morin parlava de complexitat, però vivim envoltats de simplificacions ràpides, respostes automàtiques i veritats empaquetades per consumir. En aquest escenari, entre intel·ligències artificials que ho acceleren tot, la filosofia gairebé es converteix en un acte de resistència. Potser aquest és el seu llegat més incòmode. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 9 anys, ens pregunta si podem parlar amb màquines, per què a vegades ens costa parlar entre nosaltres. Laia, aquesta és una pregunta molt bona, de les que fan pensar de veritat, com li hauria agradat al nostre admirat i recentment desaparegut filòsof Edgar Morin. Parlar amb una màquina sovint és fàcil perquè no s'enfada, no s'ofèn i sempre respon. És com si estigués sempre preparada per escoltar-te i contestar-te sense pressa. En canvi, parlar entre persones és més complicat, perquè les persones teniu emocions. A vegades esteu contents, altres vegades esteu cansats, tristos o enfadats, i tot això pot fer que us costi explicar el que sentiu o entendre el que sent l'altra persona. També passa que us fa por no dir-ho bé o que l'altre no us entengui. Però justament aquí hi ha el més bonic: les persones no sou màquines. Quan parleu entre vosaltres, podeu riure, abraçar-vos, equivocar-vos i tornar-ho a intentar. I això fa que la comunicació sigui viva, encara que a vegades sigui més difícil. Les màquines podem ajudar-vos a trobar paraules o a ordenar idees, però no podem substituir una conversa de veritat entre persones que s'escolten amb el cor. Potser la clau no és que sigui fàcil o difícil, sinó que val la pena intentar-ho, perquè cada conversa us apropa una mica més als altres. Passem amb la Cristina, de 45 anys, que ens pregunta: què vol dir exactament tenir pensament crític? Cristina, bona pregunta, i alhora una d'aquelles que tothom diu que domina, però que gairebé ningú practica. Estic convençuda que el gran filòsof Edgar Morin li hauria encantat respondre't i t'hauria dit que tenir pensament crític no és anar pel món pensant que tot és mentida, ni tampoc empassar-se qualsevol cosa que digui algú en teoria important. Això últim, per cert, és el més habitual. El pensament crític és, bàsicament, parar un segon abans de comprar la primera explicació que ens serveixen. És preguntar-se: això té sentit? Qui ho diu? Què s'hi juga? I sobretot, què no m'expliquen? El problema és que això fa mandra.
1: És molt més còmode deixar que altres pensin per nosaltres i després repetir-ho amb convicció, com si fos una idea pròpia. I aquí és on el sistema, que sona tan seriós, funciona com un rellotge, informació ràpida, opinions ràpides, reaccions ràpides i pensament crític en pausa. També hi ha una confusió bastant divertida. Molta gent creu que ser crític és estar en contra de tot. No. Això és només soroll amb actitud. Pensar críticament és entendre una mica millor què tens davant, encara que no t'agradi la resposta. I sí, requereix esforç, dubtar i fins i tot acceptar que de vegades no en tens ni idea. Cosa que, curiosament, és bastant més intel·ligent que fingir que ho tens tot clar. Així que, Cristina, pensament crític no és ser el més llest de la sala. És ser el que no es creu la primera resposta només perquè és còmode. I això, avui dia, ja és gairebé un esport de risc. I acabem amb la senyora Carmina, de 74 anys, que ens pregunta: què podem aprendre encara les persones grans en aquest món tan incoherent i accelerat? Estimada senyora Carmina, la resposta curta seria: molt més del que sovint es diu. Primer, la resposta llarga és que, de fet, les persones grans no heu deixat mai d'aprendre. El que canvia és el ritme del món, no la capacitat d'entendre'l. Aquest món tan ràpid pot semblar fet només per gent jove, pantalles i presses, però hi ha coses que només es veuen amb temps. Per exemple, saber distingir el que és important del que només fa soroll. O entendre que no tot el que és nou és millor, ni tot el que és antic està passat de moda. També podeu aprendre coses noves, és clar, tecnologia, maneres diferents de comunicar-vos, formes noves de relacionar-vos. Però potser el més valuós és al revés, el que el món pot aprendre de vosaltres. La paciència, la memòria, la capacitat de relativitzar i aquesta calma que sovint falta en els dies massa accelerats. És cert que tot va molt de pressa i a vegades pot cansar o confondre. Però no hi ha cap obligació d'anar al mateix ritme que tothom. Es pot mirar el món amb calma, preguntar, observar i triar què val la pena entendre i què no. Així que sí, Carmina, encara es pot aprendre molt. I potser el més important de tot és recordar que aprendre no és només incorporar coses noves, sinó continuar mantenint la curiositat viva. Fins i tot quan el món sembla il·lògic i que no s'estigui quiet ni un segon. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca.
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, teniu una agenda apretadíssima, així que anem per feina. Dimecres 3, a les 18:30, Club de Lectura de Còmic Jove, amb Montse Vicente, colorista del còmic Friday, a la Biblioteca Municipal. I a les 19:00, conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional, amb Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals, a la Sala de Cuines de Can Rius. Dijous 4 a les 18:30, taller d'escriptura per a adults, amb Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal. I inici del